0: coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
3: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
4: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
3: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
4: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
5: Castelldefels, així som.

0: Sabíeu que, durant la Guerra Civil, Castelldefels va tenir bitllets moneda propis?
1: Bocins d'història.
0: L'esclat de la Guerra Civil Espanyola va ocasionar una situació econòmica adversa i una greu manca de moneda. A les zones republicanes, aquesta situació es va intentar atenuar amb l'emissió de bitllets per les transaccions econòmiques quotidianes. Uns 700 municipis catalans van iniciar la fabricació de bitllets que alleugeririen el problema de la falta de moneda petita. Seria moneda de petit valor, de curs legal i obligatori, exclusiu al municipi. A Castelldefels es va emetre paper moneda amb bitllets d'una pesseta i 50 cèntims i van ser posats en circulació el juny del 1937. Els bitllets es representaven escenes de la vida diària del municipi, com ara la vida al camp, amb un llaurador i un obrer al costat de la torre de Climent Savall i el castell al fons, o la platja, amb una jove amb banyador, una barca de pesca, gavines i l'embarcador al fons. Aquests bitllets es van poder utilitzar aproximadament durant un any, fins que, a mitjans del 1938, el govern republicà els va declarar no vàlids.

0: Bocins d'història.
1: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Vindràs a la reunió de veïns dimarts vinent?
2: Quina reunió? Jo no he rebut res.
1: No? Si en vam rebre la convocatòria fa dies.
2: Doncs li demanaré a l'administradora que me l'enviï. Potser té malament el meu correu electrònic.
1: En tot cas, ens han citat dimarts a les 8 del vespre per parlar de l'emplaçament de la piscina.
0: A Punt de Sal. En català, si volem citar algú a una reunió o una entrevista, el convoquem, el convidem o el citem, però no l'emplacem. El verb emplaçar significa designar el lloc que ha d'ocupar un edifici, un monument. Per exemple, el nou CAP s'emplaçarà al centre, però m'han citat a una reunió la setmana vinent. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Són les 6.
1: El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si disposava d'algun indici previ i ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. D'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts, 63 dels quals al Marroc. El repartiment dels menors migrants de Ceuta accentua les diferències dins del Partit Popular. La direcció del partit defensa que complirà la llei, però alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El govern espanyol, que xifra en 528 els menors arribats en aquesta última onada a Ceuta, amenaça d'accions judicials contra qui no segueixi la norma. Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill, i després ha marxat a tota velocitat. La Guàrdia Civil està investigant els fets. A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una dona ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. L'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. No obstant, no s'obrirà el pas fins que els Estats Units posin fi al bloqueig naval sobre els ports iranians, segons ha dit Teheran. Oriol Junqueras aposta perquè un grup d'experts lideri el Departament d'Educació durant 12 anys per abordar les crisis del sector i dotar-lo d'estabilitat. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el president d'Esquerra ha proposat que els partits escollin aquest equip i ha plantejat fer extensiva la mesura a àmbits com Rodalies i l'habitatge. Esquerra expedienta l'alcaldable del partit a Girona, Marc Puigtió, per unes gravacions en què parlava de controlar la formació. També oferia draps bruts dels regidors actuals a una gita d'ultra a canvi d'una treva de les crítiques cap a ell. El dirigent republicà s'ha disculpat, però per ara descarta plegar. Trànsit intensifica aquesta setmana els controls de velocitat per reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes després que ja hi hagin mort 80 persones en el que portem d'any. En la campanya de l'any passat es van posar 33.000 multes, unes 4.800 cada dia. Isaki Lacuesta roda aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 a la pel·lícula El fons de l'estany, amb Àlex Vendemul i Alba Aguilera entre el repartiment.
2: Esports. El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tant de la temporada. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica.
1: I el temps torna a la inestabilitat de la mà dels ruixats, els xàfecs i les tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran per el Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta, la investigació judicial avança amb moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuent massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral, Robert.
3: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
1: I al marge de la via judicial, sobre el terreny, hi ha un altre balanç que no para de créixer. L'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts, 63 dels quals en territori marroquí. Tot i això, Rabat només n'ha confirmat 11. De fet, mitjans locals, com el Faro de Ceuta, alerten que el Marroc no està rescatant els cadàvers que hi ha al costat marroquí de l'Espigó, que limita amb la ciutat autònoma. Tot mentre uns 2.000 migrants continuen vagant pels carrers de Ceuta en una situació molt precària. Sentim alguns testimonis.
4: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
1: Les autoritats han habilitat aquest dimecres 30 dutxes i 10 lavabos per atendre els migrants a la platja del Trampolín, on hi ha acampats desenes de subsaharians. I l'altre front que preocupa són els 528 menors que, segons el govern espanyol, han arribat a Ceuta des de dijous. La gestió d'aquests menors migrants ha provocat tensió dins del PP. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, no hi estan d'acord i defensen altres vies, com el retorn dels menors als seus països d'origen. El govern espanyol adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en el repartiment. Madrid. Àngels Lafuente.
5: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular, que fa equilibris per la dependència de Vox. I és que els de Feijó s'hi juguen el futur de quatre governs autonòmics de la mà de l'ultradreta. Tot i això, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Alma Ezcurra diu que compliran. Ara bé, ja avisa que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc.
6: Ceuta està completament col·lapsada i, per supuesto, les comunitats autònomes del Partit Popular sempre van a complir la llei, però és que el govern d'Espanya, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
5: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir, en funció de les seves capacitats, quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, reclama ajuda.
7: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
5: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre. Isabel Díaz Ayuso aposta per una altra via.
8: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
5: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
1: I el Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes socials per intentar una altra entrada massiva de migrants a Espanya el 5 d'agost. Els experts confirmen que aquesta crida existeix i que en els debats online es valora si fer-la a través de Ceuta o de Melilla. Clàudia Serra.
9: Àlex Lozano, professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, confirma que existeixen missatges a les xarxes que animen a fer aquesta nova entrada. Són declaracions a 3Cat Info.
10: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament, a un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
9: Gairebé una setmana després de l'entrada de 70.000 migrants, a poc es clarifica quin paper van tenir les xarxes en aquest episodi. Lozano explica que l'entrada es va articular a través d'una estructura digital ja existent sobre migració irregular, on es comparteixen consells amb 25 comptes de Facebook i 1 milió de membres, a més de 2 grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i Instagram. Hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable únic. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol, els dies en què va entrar més gent i quan ja es van difondre instruccions concretes.
10: Anaven actualitzant com estava l'estat policial, per tant, trobem missatges com "el camí està lliure" i ja es van començar a veure missatges com "preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament".
9: De tot plegat, se'n van aprofitar grups que donen serveis als migrants, incloses màfies i traficants, tal com assegura el Ministeri de l'Interior.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Poc més de 3 minuts i un quart, ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació, que duia a bord 10 passatgers, li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
11: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
1: Nova jornada marcada per la violència contra les dones. La policia investiga 2 assassinats com a possibles crims masclistes. Un succeït a Llanes, a Astúries, i l'altre a Múrcia. Si es confirmen, ja serien 35 les dones assassinades per aquesta xacra. Cristian Roldán.
12: A Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes. En l'intercanvi de trets també hauria resultat ferit greu un tercer agent que intentava ajudar la víctima. L'assassí, que estava apartat del cos i tenia expedients per casos de violència masclista, ja no tenia arma reglamentària i hauria matat la dona amb una pistola sostreta dins les dependències policials. Després d'assassinar la seva exparella, ha obert foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment l'han acabat abatent. La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema Biogent per denúncies de maltractament. Paral·lelament, una dona de 44 anys ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial de Múrcia, presumptament a mans de la seva parella. S'ha trobat la víctima sense vida a la rere botiga d'un negoci i la Policia Nacional busca l'agressor, que hauria fugit. Després dels fets, la confirmació dels 2 casos elevaria a 35 el nombre de dones assassinades per violència masclista aquest any.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Sortim a l'exterior. L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els 2 països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat el portaveu d'Exteriors iranià, Ismail Baghaei, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a la navegació segura. El Comandament Central Nord-Americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una 50ena de mercants i patrullers. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Moqtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
13: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
1: Moqtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I almenys una persona ha mort i una desena més han quedat ferides per l'atac d'un dron israelià contra una mesquita en una localitat al sud del Líban. L'exèrcit israelià ha tornat a atacar la zona després d'acusar Hezbollah de violar l'alto al foc. Jerusalem, Jordi Brascó.
14: En plenes converses de pau a Roma entre representants del govern libanès i israelià, l'exèrcit d'Israel ha atacat la localitat de Tebnine en resposta, assegura, a una violació flagrant de l'alto al foc per part de Hezbollah, una violació, per cert, que no ha concretat. Tebnine es troba dins la zona que Israel ocupa des de la incursió terrestre que va fer al sud del Líban, però no forma part de l'àrea que l'exèrcit israelià ha ordenat evacuar una hora abans de l'atac, a 19 quilòmetres. Israel reobre així el front libanès, encara que sigui momentàniament, mentre assegura que continuarà present a Gaza com fins ara, mentre Hamas no es desarmi del tot. I a Cisjordània també hi ha hagut accions militars destacables. L'exèrcit ha detingut una vintena de persones en una batuda massiva realitzada al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem.
0: El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
15: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Ara ho sentíem a la previsió del temps. Hi ha alerta de protecció civil per les pluges que han de caure aquesta tarda de dijous a bona part del país. S'ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta perquè en alguns punts poden caure més de 40 litres en mitja hora i en d'altres 60 en 3 hores. Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, adverteix que hi pot haver acumulacions d'aigua, ratxes fortes de vent i fins i tot pedregades i esclafits. Soler recomana que, en la mesura del possible, s'evitin desplaçaments i activitats a l'exterior quan la pluja ja sigui intensa.
16: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats a l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor en zones resguardades. El que demanem és que tothom miri molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
1: El Meteocat preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya central, el Pirineu, el Prepirineu oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ho dèiem en titulars. Oriol Junqueras proposa que un grup de professionals independents piloti la Conselleria d'Educació a llarg termini. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el líder dels Republicans ha instat a tots els partits, menys els d'extrema dreta, a escollir els integrants d'aquest equip en consens amb el sector i els agents socials i econòmics. Defensa que haurien de liderar el departament durant 12 anys per poder fer bé la seva feina. D'aquesta manera, segons el número 1 d'Esquerra, es podria superar el bloqueig derivat del conflicte amb els professors i agreujat per controvèrsies com l'exclusió de Catalunya de les proves PISA per accés d'alumnes descartats. També creu que serviria per acabar amb les reformes educatives lligades als canvis de colors polítics al govern.
17: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
1: En aquesta mateixa línia, el Parlament ja va aprovar al juny una moció de Junts que plantejava La necessitat d'un gran pacte de país en educació i de plans de diversos anys vista per al departament. Junqueras, per cert, ha obert la porta a estendre la mesura a altres àmbits clau del país, com ara Rodalies, l'habitatge i també les polítiques energètiques. La proposta, però, no ha convençut part de la comunitat educativa. L'entitat AFAC, les Associacions de Famílies de Catalunya, insisteix que, a banda dels experts, ells també hi han de poder dir la seva. Ho ha dit a 3CatInfo la directora de l'AFAC, Lidón Gasull.
18: La legitimitat d'aquest acord no pot venir només d'experts o de partits polítics, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, etc., com a subjectes actius que són de l'educació i no com a més receptors de decisions preses per tercers.
1: El sindicat majoritari d'educació, la USTEC, també ha posat aigua al vi. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha qüestionat la necessitat de crear aquest grup d'experts. N'ha parlat també a aquesta emissora.
19: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem en el servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
1: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó i que les conclusions van quedar guardades en un calaix.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.
1: Esquerra Republicana obre un expedient per uns àudios filtrats en què el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió,

0: d'extrema dreta que la va gravar i ara l'ha fet pública. Diu, per exemple, que ha d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial per als actuals regidors. El regidor al·ludit, Adam Bertran, ja li ha respost en declaracions a 3Cat Info.
1: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
0: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat de polèmica i l'executiva local d'Esquerra va dimitir en bloc.
2: Fins diumenge, Trànsit intensifica els controls de velocitat i hi haurà més radars a les carreteres catalanes. La campanya, que estarà activa tota la setmana, busca reduir la sinistralitat al volant. En el que portem d'any, 80 persones han mort a la xarxa viària catalana. L'excés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de molts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de la policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3Cat Info.
3: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i, per tant, es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi han distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i, per tant, que s'incrementa el risc de sinistre viari.
2: En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia.
4: 3Cat Info. 3Cat Info.
2: El director de cinema Isaki Lacuesta està rodant aquests dies a Banyoles la pel·lícula El fons de l'estany, ambientada a finals dels anys 80, i recupera els records d'infantesa i explica l'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. La mateixa població, i en concret l'estany a Banyoles, són també protagonistes de la mateixa història. Banyoles, Fèlix Martín.
5: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants, alguns de ben propers al mateix Isaki Lacuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
6: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que aniran sortint.
5: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant els carrers, places, el Club Nàutic, també el mateix fons de l'estany.
6: I és increïble, és espectacular poder rodar aquí, dona coses que no tindríem mai. Normalment les seqüències subaquàtiques es fan en piscines professionals. És impossible construir decorats com els que tens aquí sota la realitat.
5: L'actor Quim Ávila interpreta en Ramon, mestre dels joves.
7: Banyoles, dintre del guió, és més que un context, és un personatge màgic que modifica la història.
5: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare d'un d'ells.
8: Jo crec que seran un gran descobriment pel públic i espero pel panorama audiovisual català, espanyol i internacional, perquè són una passada.
5: El rodatge del fons de l'estany es prolongarà encara tot el mes d'agost. La pel·lícula s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
4: Esports.
2: Fins a 2:15 amb l'Oriol Corral.
9: El Barça torna aquest dijous als entrenaments després de no fer-ho des del dilluns i la tornada de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. D'altra banda, el lateral esquerre Jofre Torrents marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. A l'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
4: 3Cat Info.
9: Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pot desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per aquesta lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. Iris Thió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, valora l'europeu de les seves nedadores.
10: Sentimientos de...

0: Divididos, unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender, sentimiento un poco de rabia de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos, de pillar el oro.
1: Iristió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení.
2: 3CAT Info.
1: El Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Aleksandar Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Per ell, el Barça sempre ha de competir.
3: FC Barça is always competing for the titles.
4: El Barça ha de competir sempre pels títols i les últimes temporades han estat desafortunades. Però per mi el màxim èxit és que els seguidors reconeguin el nostre estil i estiguin satisfets per la nostra manera de jugar.
3: Will be just a reward for the way we play.
1: I al Barça femení també han presentat aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicolli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la secció i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicolli ha signat fins al 2030.
5: Estic molt agraïda al Barça per l'esforç que han fet de dur-me aquí. He fet una molt bona temporada al City i crec que per això el Barça s'ha decantat per mi. Espero estar a l'alçada.
1: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. I tornem al futbol. L'Espanyol ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, un altre fitxatge, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central de Santpedor Edgar González, de 29 anys. Edgar González jugarà cedit per l'Almeria i ho farà fins a final d'aquesta temporada 26-27, farà la segona divisió amb el Sabadell.
2: 3CAT Info. Són 6:45.
6: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades de la jornada. Us està explicant que el Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la Guàrdia Civil si disposava d'algun indici previ. En el front polític, el repartiment dels menors migrants de Ceuta ha accentuat les diferències dins del Partit Popular. Alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empuria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha fugit a tota velocitat. I l'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. I a partir d'ara també destacarem, per exemple, que hi ha hagut un cop policial contra el càrtel de Jalisco a Catalunya. La policia espanyola i l'oficina antidroga francesa han desmantellat un laboratori de metamfetamina a Almenar, al Segrià. Hi ha 13 detinguts. Sentirem l'alcalde de Salou que acusa els Mossos i la consellera d'Interior de manca de voluntat política per acabar amb el top manta al municipi. Segons l'Ajuntament, ja hi ha uns 200 punts de venda il·legal. I passarem per Valls per saber com ha anat la diada de la Firagost amb les dues colles de la ciutat. El sumari dels esports amb l'Oriol Corral.
1: El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu.
6: I el temps torna la inestabilitat amb ruixats, xàfecs i tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran al Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica. Continuem una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta. La investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, mentrestant, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuament massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral, Robert.
7: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
6: I tensió dins del PP per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però el debat és especialment intens als governs autonòmics que depenen de Vox. Diferents presidents populars defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. Sentim la dirigent popular Alma Ezcurra y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
8: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
9: Lo lógico es que vuelvan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se pone a funcionar un Estado de Derecho, la ley y el orden.
6: Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Vivas, també del Partit Popular, reclama ajuda.
10: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
6: El govern espanyol té comptabilitzat 528 menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix les comunitats autònomes que, si no compleixen el repartiment que marca la llei, recorrerà als tribunals. I a les Balears continuen arribant migrants amb pasteres provinents del nord d'Àfrica. Les últimes embarcacions han estat interceptades en direcció a Mallorca i a Eivissa, amb més de 40 persones a bord. Mentrestant, els serveis de rescat han suspès la recerca de la desena de desapareguts en el naufragi d'una altra embarcació dimarts a prop de l'illa de Cabrera, però s'ha alertat als vaixells que naveguen per la zona que estiguin atents per si troben algun cos. Salvament Marítim ha rescatat 19 supervivents i dos cadàvers. A més, 17 persones van morir en una quarta pastera que va quedar a la deriva i va arribar dimarts amb només dos supervivents. En el que portem d'any, han arribat a les Balears més de 4.000 persones en unes 200 embarcacions, una xifra superior a la del mateix període del 2025. El govern balear parla de crisi humanitària i reclama més recursos al govern espanyol.
2: 3CAT Info.
6: Mort del conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació, que duia a bord 10 passatgers, li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
11: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
6: La Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori a Almenar, al Segrià, vinculat al càrtel de Jalisco, a Mèxic. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2 tones i mitja de metamfetamina. La droga, diluïda en aroma de vainilla, entrava a Europa per aigües franceses i des d'allà es traslladava a Barcelona a través d'una empresa logística. Finalment arribava a un laboratori en una finca d'Almenar on es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martín és l'inspector en cap de l'unitat antidroga de la Policia Nacional.
12: Es simplemente evaporar el producto, la vainilla, la echaban en las cacerolas que ustedes ven ahí, calentaban y con muy poco, es como si dijéramos un ejemplo, el último calentón que le damos al arroz, pues aquí igual. Viene en formato líquido la metanfetamina, no es que se realice la metanfetamina, ya viene en estado líquido.
6: En els últims anys, el consum de metamfetamina s'ha estès notablement als entorns d'oci i els experts adverteixen dels riscos que comporta per a la salut mental. Josep Rovira és el president de l'ONG Energy Control.
13: Pot provocar insomnis intensos, crisis d'ansietat, paranoies, agitació i episodis psicòtics. Molt presents, a més, en aquesta població que fa consums continuats i sense realitzar descansos.
6: Dels 13 detinguts, 5 han estat a Lleida, 4 a Barcelona i 4 més a Tarragona. L'alcalde de Salou, el tarragonès Pere Granados, carrega contra els Mossos i la consellera d'Interior per la manca de voluntat política per acabar amb el top manta. Granados ha reiterat les seves queixes després de comprovar que la venda il·legal s'ha incrementat al passeig de Cambrils, que limita amb el seu municipi. Tarragona, Ricard Buigas.
14: Granados fa extensible les seves crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils a la Conselleria d'Interior. Diu que el problema, en lloc de solucionar-se, va més. Apunta que la xifra de venedors ambulants que se situen als vespres a la zona de Sant Pere, al límit de Cambrils amb Salou, ja arriba als 200 venedors il·legals.
15: S'ha d'actuar de forma urgent i ràpida, perquè això no pot continuar. Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida, eh?
14: El president de l'Associació de Shopping Salou, Comerciants i Empresaris, en Juli Vilaplana, diu que la situació és insostenible.
16: Quan aquí les guies turístiques anuncien un altre mercadet com si això fos la Roca del Vallès, llavors comencem a tenir un problema molt greu. No està anunciat enlloc, però tu parles amb les guies turístiques de Cambrils i de Salou, estupendo mercadillo per totes les nits al cap de Sant Pere. Ja és una atracció turística més.
14: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors. Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
6: Menys de 5 minuts i 3 quarts, l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat la portaveu d'exteriors, el portaveu d'exteriors iranià, Ismail Baghaei, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a una navegació segura. El comandament central nord-americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una 50 de mercants i patrulles. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Mohtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
17: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
6: Mohtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I Volodymyr Zelensky reclama als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos com el que ha causat 17 morts i més de 40 ferits aquest dimecres a Kiev. El president ucraïnès s'ha entrevistat amb el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte. als míssils russos contra la capital ucraïnesa han estat la resposta de Putin als atacs ucraïnesos contra centres logístics de Wild Berries, el gegant rus del comerç en línia. Davant d'aquests bombardejos diaris, Putin ha ordenat reforçar la protecció de la rereguarda, creant una nova divisió destinada exclusivament a combatre la campanya ucraïnesa a l'interior de Rússia. Moscou. Cristina Solías.
18: El president rus admet d'alguna manera que no estan fent prou per protegir les ciutats russes. Per això ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
19: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
18: El nou cap de la rereguarda també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis secrets ucraïnesos contra els càrrecs vinculats a la indústria militar. Aquest dimecres han col·locat una bomba al cotxe del director general d'una empresa que produeix drons kamikaze als Urals. El conductor ha mort i ell es troba ferit greu. És el tercer atemptat en només una setmana. Tot just dimecres passat van tirotejar un altre fabricant de drons al replà de casa seva i dissabte van intentar assassinar un general a la festa del seu aniversari en un cèntric restaurant de Moscou.
6: Tensió diplomàtica entre el Brasil i l'Argentina. El govern brasiler ha expulsat del país l'ambaixador argentí pels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Milei ha participat activament a la campanya del fill de Jair Bolsonaro, rival de Lula, en les pròximes eleccions al Brasil. Buenos Aires, Joan Biosca.
20: Des del govern del president Lula da Silva s'assegura que no tornarà l'ambaixador brasiler a Buenos Aires fins que el president argentí Javier Milei deixi d'insultar el del Brasil. Des de la Casa Rosada han denunciat que els insults, en tot cas, han estat de Lula cap a Milei i que en realitat no és un problema de forma sinó de fons. Pablo Kirno és el ministre d'Exteriors argentí.
21: El presidente Lula, su gobierno, ha proferido insultos también a nuestro presidente que no han sido contestados. Es que tenemos diferencias ideológicas profundas. La región está cambiando de dirección también ideológica. Nosotros eso lo celebramos.
20: Relacions tenses i trencades diplomàtiques entre tots dos països provocades per la visita de Milei al Brasil per fer costat a Flavio Bolsonaro com a candidat presidencial de cara a les eleccions de l'octubre, on Milei qualificava fa pocs dies a Lula da Silva de lladre i corrupte, entre d'altres insults.
6: Isabel Díaz Ayuso es desentén de la controvertida compra d'un pis de luxe per part del seu govern. Malgrat que l'immoble havia de suplir la seu de l'executiu regional durant unes obres, la presidenta madrilenya ha assegurat que ella mai està al cas d'operacions com aquesta i que és el seu conseller de presidència qui hauria de donar explicacions per l'embolic.
22: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
6: Segons El País, la Comunitat de Madrid va adquirir l'àtic per 6,3 milions d'euros a una immobiliària d'alt standing que es va endur gairebé 190.000 euros de comissió. El govern de Ayuso va anunciar que el posava a la venda tan bon punt va esclatar aquesta polèmica.
2: El temps.
6: Amb Néstor Gómez.
23: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
6: L'IBEX 35 torna a marcar un nou rècord al tancar la sessió. 20.057 punts, una pujada del 0,17%. Aquest dimarts la borsa espanyola va superar per primera vegada els 20.000 punts, impulsada per les perspectives de pau a l'Orient Mitjà. Roger Santaló.
0: En aquest context econòmic excepcional hi ha 7 empreses que ronden els seus rècords històrics. Són la tèxtil Inditex, l'energètica Endesa, la distribuïdora Logista i Unicaja BBVA, Bank Inter i Mapfre, vinculades totes al sector financer, inclosa la companyia d'assegurances. Pel professor de finances de la UPF Barcelona School of Management, Xavier Puig, moltes empreses augmenten els beneficis malgrat els conflictes que hi ha oberts al món.
3: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs bursaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava, les empreses del món van bé.
0: A la bona situació que viuen les borses s'hi ha de sumar la davallada del preu del petroli, que es manté al voltant dels $80 al barril de Brent, el preu més baix de les últimes setmanes.
6: I es triplicen en un dia les denúncies d'afectats per la possible estafa de l'agència online Mascapo Viatges. La policia ja acumula 90 denúncies de persones que s'han quedat sense vacances. Els mateixos perjudicats diuen que hi ha 300 persones afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el $500.000. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la propietària de l'agència no ha enviat el document necessari per donar d'alta la seva activitat ni a la Generalitat ni a l'Ajuntament del seu municipi. En aquest tràmit havia de demostrar que tenia assegurança per respondre a qualsevol contratemps. Els Mossos d'Esquadra han assignat el cas a la Divisió d'Investigació Criminal i es preveu que en els pròxims dies es pugui enllestir la documentació per presentar-la als jutjats. I els 25 manifestants de Mallorca ferits per les càrregues policials denuncien que els agents els van pagar sense sentit i els denunciaran als jutjats. Aquestes càrregues van ser després de la manifestació històrica de Palma contra la massificació turística. Caterina Carmany Jaume.
4: Menys turisme, més vida i Alerta Solidària estan revisant els vídeos per identificar els agents. Álvar Herbalejo avisa que continuaran protestant perquè es freni el turisme.
5: Hi ha una majoria social a Mallorca contra aquest model turístic, se veu en el carrer i se continuarà veient per damunt de criminalització, de detencions, de càrregues, del que sigui. Que ho tinguin ben clar.
4: Una de les dones que va rebre cops de porra explicava que ja marxaven de la manifestació i els va agafar per sorpresa.
24: Un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que em va posar l'escut a l'esquena i em va pegar una porrada jo. Així. No hi ha més... Va ser totalment inesperat i... Pràcticament no ho vàrem veure ni que estéssim venguent cap a nosaltres.
4: Aquest dissabte hi ha una protesta a Solla, una de les poblacions amb més problemes per la massificació.
6: I la inestabilitat meteorològica ha tornat a condicionar aquest dimecres les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Els bombers han hagut de retirar els efectius terrestres davant del risc de tempestes i de nous episodis de piroconvecció que podrien alterar sobtadament el comportament del foc. Només un avió bombarder ha pogut continuar fent descàrregues fins que s'ha fet fosc. Aquest dijous, si la meteorologia ho permet, es reprendran els treballs terrestres. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
25: Els bombers han pogut treballar aquest dimecres per primera vegada des que es va declarar el foc divendres passat amb línies manuals d'aigua a la cua de l'incendi, una zona que fins ara era inaccessible pel risc de despreniments de roques. Les maniobres han permès consolidar aquest sector abans que l'arribada de les tempestes obligués a retirar els equips terrestres per motius de seguretat. L'helicòpter bombarder ha treballat fins a la posta de sol. De moment, l'incendi continua actiu i afecta prop de 110 hectàrees, una part de les quals corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aiguestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers mantenen la vigilància durant tota la nit i matinada per detectar qualsevol reactivació, mentre la previsió meteorològica continuarà marcant l'estratègia d'extinció durant tot aquest dijous. De moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge ni sobre el ramat de vaques que havia generat preocupació els darrers dies.
6: A Ponent, la calor ha frenat la producció de pera de la varietat Blanquilla, que ha caigut un 8%. S'ha començat a collir aquesta setmana i, tot i que la collita baixarà, la qualitat i la mida dels fruits són bones. Lleida, Júlia Albacar.
1: La blanquilla és una varietat que suporta millor les altes temperatures que d'altres, com la Conference, per exemple. Tot i això, la calor d'aquest estiu n'ha fet caure moderadament la producció. Joan Blanc, productor de l'Horta de Lleida, remarca però que els calibres són més grans que la campanya passada.
7: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
1: Més enllà de la producció, la calor també condiciona l'organització de la collita perquè cal evitar les hores amb més sol.
7: I el personal, doncs, també. Ara hem adaptat la jornada intensiva com a enguany, com a primer any, perquè, clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 hem acabat al migdia.
1: Segons la previsió del Departament d'Agricultura, esta campanya es colliran 5.540 tones de pera blanquilla, la gran majoria a les comarques de la Plana de Lleida.
6: Gràcies, Júlia, i atenció a aquesta dada. Els ciutadans ja envien més paquets que cartes. És la primera vegada que passa, segons les dades de l'any 2025 de l'informe del sector postal que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets, un 10% més que l'any anterior, amb un augment de fins al 148% respecte al 2019. En canvi, el correu tradicional, cartes, postals, publicitat i notificacions, va tenir menys de 1.200 milions d'enviaments, un 8% menys que el 2024 i la meitat que el 2019. L'administració va fer el 30% de totes les tramesses. Només el 14% dels ciutadans haurien enviat alguna carta durant la segona meitat de l'any passat. L'informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans van rebre paquets vinculats al comerç electrònic.
2: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
6: La colla vella dels Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la diada de Firagost. La jove ha sortit de la plaça del Blat amb el 2 de 9. Valls, Josep Almirall.
8: Gran actuació dels del Portal Nou, que de sortida s'han apuntat al tercer 5 de 9 descarregat de la temporada i a la tercera ronda han descarregat un 7 de 9 exigent, que ha calgut lluitar a la descarregada. Han acabat amb el Pilar de 6. La colla joves, mentrestant, ha intentat el 4 net a la tercera ronda, però amb els dosos col·locats ha decidit arriar-lo per avall, per males mides. Els Diables Vermells sí que s'han lluït a la segona ronda amb un 2 de 9 que han fet fàcil el segon de la temporada. De sortida han completat per segona vegada la temporada el 4 de 9 i a la tercera ronda, un cop han renunciat al 4 net, han descarregat sense massa complicacions el 3 de 9. A la ronda de pilars han descarregat el pilar de 5.
6: Gràcies, Josep. I encara un darrer apunt abans dels esports.
9: ¿Qué tal, sisters y hermanos? Es tiempo de agradecer.
6: Love of Lesbians s'afegeix a la programació musical de les festes de la Mercè. La banda, liderada per Santi Balmes, actuarà a la platja del Bogatell la nit de dissabte, 26 de setembre. Compartirà escenari amb al·lèrgiques al polen, la Pegatina i Svetlana. Love of Lesbian presenta el seu espectacle dins de la gira del seu últim disc, Ejército de Salvación. I si no hi ha alguna altra actuació sorpresa, aquesta serà la seva última actuació a Barcelona. La banda va anunciar fa uns mesos una parada indefinida a partir del desembre.
9: Muchos años, viva la hermandad.
2: 3CAT Info.
10: 3CAT Info.
6: Amb l'Oriol Corral.
11: El Barça torna als entrenaments aquest dijous. L'equip no ho feia des del dilluns, quan va tornar a Barcelona de l'estada d'Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. Ferran entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte i el davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Més Barça, lateral esquerre Jofre Torrents, marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. A l'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
2: 3CAT Info.
11: D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del Club Blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. L'equip s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva d'Anniharke abans del partit de dissabte contra el Coventry City. Serà a Anglaterra.
2: 3CAT Info.
11: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, contenta amb el seu equip.
10: Estoy ultra orgullosa del equipo, cómo ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
11: Ha estat l'últim campionat de la capitana de l'equip, Paula Ramírez. Iris Tió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. I el Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Té 48 anys, ha signat per 2 temporades. Sekulić ha parlat dels bàsics del seu joc.
12: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
13: Jugar com un equip. L'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
12: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense.
13: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
11: I el Barça femení han presentat també aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història del club i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha afirmat fins al 2030 per ella és un somni fet realitat.
14: I think when I...
15: El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
11: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc que l'acreditava com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. Acabem amb bàsquet perquè el pivot argentí Juan Fernández no continuarà al Girona la temporada que ve. El joventut Yannick Crack ha firmat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però jugarà a la penya cedit fins a final de temporada.
16: 3CAT, bon dia. Són les 7.
26: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes a aquest dijous, aquí al matí de Catalunya Ràdio, un dia que ens llevem amb 19 graus a Ripoll, 22 a Alcarràs i 25 graus a Tortosa. Avui, després d'un dia de treva, Protecció Civil alerta perquè torna a activar el pla per risc de pluges, ventades i pedregades, sobretot aquesta tarda, a bona part del país. Per tant, el primer és el primer. Gori Massip, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Freddy.
0: Matí de sol i tarda de pluges, vindria a ser això?
1: Doncs sí, vindria a ser això. A partir de mig matí i migdia esperem que s'inflin grans nuvolades i precaució perquè aquesta tarda les tempestes poden ser fortes, anar acompanyades de pedra, calamar-se, fortes ventades i afectaran de manera força general el país, des del Pirineu, Prepirineu, avançant cap a la Catalunya central i atenció perquè de cara a mitja tarda de vespre arribarien cap al Pla de Lleida, cap al Baix Llobregat barcelonès i també cap a la zona del Penedès.
0: Doncs alerta amb aquestes pluges. Gràcies, Gori. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Alerta amb aquestes pluges perquè poden ser intenses i és per això que Protecció Civil ha tornat al pla per possibles inundacions, perquè preveu aquestes pluges, ventades, possiblement també pedregades en alguns punts del país, sobretot a partir d'aquesta tarda. I això, quan recordem, falta menys d'una setmana pel famós eclipsi, per l'eclipsi solar total, que es podrà veure al 100% en alguns punts del país. Es podrà veure tot Catalunya, però només al sud del país es podrà veure de manera total. Es podrà veure un eclipsi al 100%. I és per això que s'està insistint molt en la prudència a la carretera i en planificar els desplaçaments. Ima Soler, de Protecció Civil, ens advertia ahir, aquí al matí de Catalunya Ràdio, que la mobilitat aquell dia, el dia abans i l'endemà, per tant, a l'11, el 12 i el 13, la mobilitat, deia, serà complicada i deia això.
2: Planifiquem la ruta que volem fer, pensem on volem anar, quin és el millor moment en desplaçar-nos. Hi ha molta gent que ja ha previst dintre de les seves vacances doncs, un desplaçament amb alguna zona que es pugui veure. Vull dir, tothom segur que coneix algú que ha buscat una habitació d'hotel o ha buscat algun punt per anar a veure l'eclipsi en algun lloc. Que, bueno, doncs amb planificació i amb més tranquil·litat és segurament la millor manera de poder-ho fer, eh?
0: És el que deia Ima Soler de Protecció Civil en declaracions al matí de Catalunya Ràdio de cara a l'eclipsi de la setmana que ve. De fet, el president Salvador Illa, en el seu canal de Telegram, aconsellava evitar la P7, que és la principal via, evidentment, o la via més habitual per anar cap al sud del país. En aquest cas, doncs, recomanava buscar alternatives. En fi, avui en continuarem parlant i ho seguirem fent aquí a Catalunya Ràdio de les conseqüències d'aquest eclipsi, de tota la preparació, però un dia més, avui també hem de parlar de la crisi migratòria de Ceuta.
3: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
0: És el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que avui es reuneix amb el rei. Es reuneix amb el monarca Felip VI al Palau de Marivent, a Palma, on la família reial passa les vacances. Avui, també a Brussel·les, al Parlament Europeu, hi ha una reunió extraordinària també per abordar aquesta crisi. Ara bé, aquesta crisi de Ceuta ens continua deixant molts interrogants sobre la taula. D'una banda, aclarir què és el que va passar exactament, com va anar la crida massiva que es va fer per les xarxes socials. Sobre això, l'Audiència Nacional ja ha preguntat a la Guàrdia Civil si van rebre informació els dies previs sobre l'entrada que s'estava preparant. I el Marroc també ha engegat la maquinària judicial i ha detingut pràcticament 90 persones que, en teoria, estan acusades d'estar al darrere de l'entrada massiva o dels aldarulls que també es van registrar a la frontera. L'altra cara de la moneda continua sent, per descomptat, la picabaralla política sobre què s'ha de fer amb els menors d'edat que continuen a Ceuta i que no han tornat al Marroc.
4: Ceuta està completament col·lapsada i, per supuesto, les comunitats autònomes del Partit Popular sempre van a complir la llei, però és que el govern d'Espanya en el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
0: És Alma Ezcurra, del Partit Popular, dient que les comunitats autònomes governades pel seu partit compliran la llei, però Vox, que governa amb el PP en diverses d'aquestes comunitats, no hi està d'acord. I, de fet, el Partit Popular apunten que sí, que la llei la compliran, però també demanaran garanties, la qual cosa avui alguns diaris interpreten com una voluntat deliberada de retardar l'arribada d'aquests menors immigrants. A Catalunya, Junts, també, com sabeu, ha dit que no vol aquests menors immigrants, argumentant que els centres d'acollida de Catalunya ja estan al màxim de la seva capacitat. El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, per la seva banda, feia aquestes declaracions ahir en aquest programa.
5: Tant aquí hi ha una responsabilitat de molta gent. I llavors aquesta responsabilitat que tota aquesta gent no assumeix, que aquests governs, o qui sigui, o els serveis secrets, o el qui sigui, no assumeix, resulta que acaba repercutint en la societat. No? I escolti, la societat fa moltes coses i molts esforços. I el nostre país, en particular Catalunya, fa molts esforços en molts àmbits. I segurament haurem de continuar-los fent.
0: És el que deia Oriol Junqueras ahir en declaracions a aquest programa. I no deixem encara de parlar del Marroc, però amb una altra qüestió radicalment diferent.
6: Well, FIFA for Enterprise, or FFE, is
0: Perquè a les últimes hores la FIFA ha negat que el seu president, Gianni Infantino, hagi ofert al Marroc acollir la final del Mundial del 2030 a canvi de rebre suports per mantenir-se en el càrrec com a president de la federació. Ho va publicar ahir el diari The Times, però la FIFA ho ha qualificat de fals i d'enganyós. De fet, quan va sortir la notícia, Infantino estava justament al Marroc, en una reunió d'urgència de la FIFA. I aquesta és una de les poquetes imatges que en tenim. Així en marxava, en un cotxe, sense parar-se davant la premsa, Gianni Infantino. Recordem que el Marroc ja fa temps que aspira que la final del Mundial del 2030 sigui a l'estadi Hassan II de Casablanca, mentre que Espanya, que també organitza aquest Mundial, aspira al Bernabéu. I també recordem que l'alcalde de Barcelona va plantejar que la final fos al Camp Nou. A banda d'això, a les 7 i 6 minuts, a les últimes hores hem tingut males notícies amb dos nous crims masclistes, un a Astúries, on guàrdia civil ha matat la seva exparella, també agent, i l'altre a Múrcia, on una dona va morir apunyalada mans de la seva parella en un centre comercial. I l'altre tema del dia, en l'esfera política, és Madrid i l'àtic de Isabel Díaz Ayuso.
6: De ello no tengo la menor idea, porque no es mi competencia saberlo, sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
0: Avui, en Temps d'Àgora, parlarem d'aquesta qüestió amb el David Fernández Moreno, que és autor d'una biografia d'Isabel Díaz Ayuso. Serà a partir de 9:45 del matí. I atenció a això que us avança el matí de Catalunya Ràdio, que detallarem avui durant tot el dia. Quan falta menys d'un any per les eleccions municipals, l'Agència Catalana de Residus fa una crida a tots els partits que no utilitzin, en la batalla electoral, la recollida porta a porta. Ara fa molts dies que aquí al programa estem recollint queixes al voltant de la recollida porta a porta. De fet, ho continuem fent. L'última, aquesta de Calonge.
7: Que és una urbanització que està molt afectada pels senglars. Amb la qual cosa, els matins que toca recollida, o que ha tocat recollida de brossa el dia anterior, està escampada pel terra perquè baixen els porcs senglars. Jo no tinc vehicle. Jo he de pujar a casa meva amb cotxe de línia. El dia que no toca recollida de brossa, he d'anar amb la meva brossa en el cotxe de línia. Això és normal en l'època que estem vivint?
0: És el que ens deia la Maria Antònia al telèfon de queixes i denúncies del programa. Avui en continuarem parlant, aquí al matí de Catalunya Ràdio. I encara un parell de coses més. L'Institut de Seguretat d'Intel·ligència Artificial del Regne Unit ha confirmat que dos models d'intel·ligència artificial han entrat en altres sistemes i han enviat correus per robar les credencials a les persones que tenen aquests correus electrònics. Diu l'Institut que és la primera vegada que veiem riscos així. Ahir parlàvem d'aquestes incidències en la intel·ligència artificial amb l'investigador Roman Orús, que és l'únic espanyol que forma part del grup de Nacions Unides que parla d'intel·ligència artificial.
8: El que ha passat ha estat dins d'un entorn més o menys controlat, no? I efectivament s'ha pogut detectar temps, etc. Però el que hem de fer ara mateix és com hem de diguem-ne, entrenar aquestes intel·ligències artificials per tal de que no facin això.
0: Si l'encàrrec que se li fa és aconsegueix les dades de tots els catalans i catalanes a la sanitat pública, ho té raonablement fàcil, un model d'intel·ligència artificial per aconseguir-lo?
8: Bueno, amb el que hem vist jo diria que sí.
0: Doncs això, Roman Orós, insistim, un dels grans experts en intel·ligència artificial del moment. En fi, sobre noves tecnologies, TikTok ha arribat aquesta matinada a un acord amb Disney.
9: Under the sea, under the sea, nobody beat us, fry us and eat us in fricassee.
0: I aquest acord implica que els usuaris de TikTok podran fer servir fragments de les pel·lícules de Disney, incloent les franquícies de Star Wars o de Marvel, en els vídeos a les plataformes. Ningú no dona xifres, però això arriba després del fracàs de l'acord de 1.000 milions de dòlars entre Disney i OpenAI en vídeos generats per intel·ligència artificial. Allò va descarrilar, però aquest de TikTok sembla que va de debò. Així hem arribat a les 7:09. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dia a tothom.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Avui, a l'hora del matí, d'aquí una horeta i mitja, Jordi Mira, Assumpta Escar, Meritxell Benedí i Anna Grau. Però abans... Marta Viana, Maria Fernández i Roser Parera, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: S'investiga.
3: L'Audiència Nacional posa fil a l'agulla amb els fets de Ceuta i pregunta a la Guàrdia Civil si disposa de pistes del que va acabar passant.
1: Àlex Giral Robert.
4: Abans de decidir si obre una investigació formal, la magistrada ha demanat a la policia que respongui si hi va haver avisos previs de l'arribada massiva de migrants. Això malgrat que el govern espanyol ha insistit els últims dies que no. El tribunal també ha reclamat tots els detalls de l'operatiu policial a la ciutat autònoma els dies 30 i el 31 de juliol. En especial vol informació exhaustiva de les persones que van aconseguir travessar la frontera per mar i les que van aparèixer mortes en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. A principis de setmana, la jutgessa ja va reclamar als cossos policials si tenien indicis de qui va poder orquestrar el desplaçament multitudinari. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I també al Marroc.
5: Una setmana després de la crisi a Ceuta, el Marroc activa la maquinària judicial.
1: Més detalls, Marc Camps.
6: D'una banda, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I d'altra banda, el Tribunal de Nador ha acusat 52 persones més per aldarulls a la frontera de Melilla. Són dades de l'Associació de Drets Humans del Marroc, ja que les autoritats del país encara no han informat de quants detinguts hi ha. I continua el ball de xifres sobre les persones que han perdut la vida. Caminando Fronteras eleva 141 el nombre de morts, 63 dels quals dins del Marroc. Rabat, a hores d'ara, només n'ha confirmat 11. Marc Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Marc. Falten 3 minuts per arribar a un quart de 8. Menors migrants.
5: Tensió dins del PP per la gestió dels arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats per Vox, no hi estan d'acord i defensen el retorn dels menors als seus països d'origen.
3: El govern espanyol xifra en més de 500 els menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en el repartiment.
1: Madrid, Antes la Fuente.
7: El repartiment de menors torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular, i és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de 4 governs autonòmics amb Vox. Tot i això, la direcció del partit admet que acataran la llei, però adverteix que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc. Alma Izcurra.
8: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, pero es que el gobierno de España... En el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
7: Però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir en funció de les seves capacitats quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals. Des de Madrid, Àngel Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Nova crida.
5: El Ministeri de l'Interior diu que està estudiant una nova crida a les xarxes socials que anima a fer una entrada de migrants a Espanya el 15 d'agost.
1: Clàudia Serra.
9: Àlex Lozano, professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, confirma que existeix aquesta crida, tot i que no està determinat si es vol fer a Ceuta o a Melilla.
10: S'ha publicat públicament a un grup de més de 100.000 usuaris que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla degut a les possibles complicacions.
9: Lozano apunta que les xarxes socials van ser clau a l'entrada ara fa una setmana de 70.000 persones a Ceuta. A través de les xarxes socials i d'aplicacions com WhatsApp es van difondre vídeos curts i emocionals. Hi va haver una coordinació al darrere, tot i que de moment no s'ha pogut detectar un responsable únic. Clàudia Serra Domènech, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Més arribades.
5: A les Illes, les últimes pasteres han estat interceptades en direcció a Mallorca i a Eivissa, amb més de 40 persones a bord. Tot plegat en una setmana marcada per la tragèdia humanitària de dimarts amb la mort d'almenys 19 migrants.
1: No ho sabia.
3: Isabel Díaz Ayuso s'espolsa responsabilitats per la controvertida compra d'un atic de luxe per part de la Comunitat de Madrid i assegura que ella no està al cas d'adquisicions com aquestes de més de 6 milions d'euros.
1: Txell Garriga.
11: Malgrat que el pis d'alta standing havia de ser l'oficina temporal d'Ayuso, la presidenta madrilenya afirma que n'ha estat del tot al marge.
12: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo, sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
11: i ha apuntat que el seu conseller de presidència és qui haurà de donar, doncs, explicacions per l'embolic. Segons El País, el govern regional va comprar l'Àtic per 6,3 milions d'euros i la immobiliària es va embutxacar una comissió del 3%, gairebé de 190.000 euros. Tan bon punt va esclatar la polèmica, l'executiu d'Ayuso va anunciar la venda de l'immoble. Txell Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Porta a porta.
2: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. L'Agència de Residus de Catalunya fa una crida a tots els partits perquè apartin de la batalla electoral la recollida de residus porta a porta i també els contenidors intel·ligents.
13: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi. Però és un camí sense volta enrere.
5: Quan falta menys d'un any per a les eleccions municipals, desenes d'ajuntaments han frenat aquests sistemes de recollida selectiva després de rebre crítiques de tot tipus, o bé per estalviar-se-les a la recta final del mandat.
3: Més de 500 municipis tenen o bé el porta-a-porta o bé contenidors intel·ligents, però Catalunya no és capaç d'aprovar amb nota perquè hi ha molt poques ciutats mitjanes i grans que ho hagin posat en pràctica.
1: Més detalls, Albert Prat.
14: L'Agència de Residus lamenta que els partits estiguin fent demagògia amb un sistema que no és fàcil d'implantar i que implica un canvi d'hàbits. Pilar Xiva, directora de l'àrea d'Economia Circular de l'agència, a Catalunya Ràdio.
13: Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
14: De fet, un mateix partit és capaç de defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. Davant d'aquesta realitat, tant el president de la Federació de Municipis, el socialista David Bote, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, de Junts, diuen que cada poble és un món.
15: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política.
16: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
14: Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Top Manta.
2: Salou, el tarragonès, diu prou al fenomen. El seu alcalde, Pere Granados, critica els Mossos i la consellera d'Interior per la manca de voluntat política per acabar amb la venda il·legal que fa temps que es dona al passeig de Cambrils a tocar del municipi.
1: Clara Chavarría Domingo.
17: Bon dia. Granados ha reiterat les seves queixes en detectar un increment de la venda il·legal en aquesta zona que limita amb Salou i ha fet extensible a la conselleria d'Interior les crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils per la tolerància que assegura que hi ha amb el Top Manta i la manca de voluntat política per acabar amb el fenomen.
18: Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida.
17: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors i Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Pacte de País.
5: Oriol Junqueras proposa que un equip d'experts piloti el Departament d'Educació durant 12 anys per dotar-lo d'estabilitat. El president d'Esquerra ho va explicar ahir aquí, al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Àlex Gira Robert.
4: En una entrevista a aquest programa, el líder d'Esquerra va plantejar tots els partits, menys els d'extrema dreta, escollir els integrants del grup d'independents en consens amb els agents socials i econòmics. Diu que serviria per abordar les crisis del sector, com el conflicte amb els professors i l'exclusió de Catalunya de les proves PISA, a més d'acabar amb les reformes educatives lligades als canvis de colors del govern.
19: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
4: També aposta per fer extensiva la mesura a àmbits clau com Rodalies i l'habitatge. Àlex Gerald Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara bé, no convenç.
3: La proposta de Junqueras a una part de la comunitat educativa que considera que el futur de l'educació no pot estar només en mans dels experts.
1: Maria Costa.
20: La directora de la FAC, les associacions de famílies de Catalunya, Lidón Gasull, i la portaveu del sindicat d'USTEC, Yolanda Segura, admeten que cal estabilitat, però volen poder-hi dir la seva. N'han parlat a Catalunya Ràdio.
21: No pot venir només d'experts, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, no com a més receptors de decisions preses per tercers.
22: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa, amb els seus representants, ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
20: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Ana Simó i que les conclusions van quedar guardades en un calaix. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Expedienta.
2: Esquerra Republicana, el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, per la polèmica dels àudios filtrats. Puigtió ha demanat disculpes en un comunicat.
1: I moto d'aigua.
5: El conductor d'un d'aquests vehicles va morir ahir a Empúria Brava, a l'Alt Empordà, en xocar amb una embarcació. La Guàrdia Civil investiga les circumstàncies dels fets.
1: Què en sabem, Maria Rovira?
0: Els fets haurien passat quan una embarcació amb 10 ocupants hauria passat per sobre de la moto d'aigua on hi viatjava la víctima i el seu fill, que és qui hauria explicat això a la policia. En rebre l'avís, Salvament Marítim es va desplaçar al lloc dels fets, va fer massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després van anar fins al port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del sistema d'emergències mèdiques que també va treballar per reanimar-lo. Finalment, però, es va confirmar la mort. Ara la Guàrdia Civil investiga les circumstàncies dels fets. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I més controls.
3: De velocitat a les carreteres catalanes fins diumenge. La campanya, que estarà activa tota la setmana, busca reduir la sinistralitat al volant, ja que des de començament d'any 80 persones han mort a la xarxa viària catalana.
1: Vicent Mifsud.
6: L'excés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de molts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3Cat Info.
8: Tots els vehicles radar que hi han distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i, per tant, que s'incrementa el risc de sinistre viari.
6: En la campanya de l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia. Vicent Mifsud, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I dos crims masclistes més.
2: Un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes, a Astúries. En l'intercanvi de trets, també hauria resultat ferit greu un tercer agent que hauria intentat ajudar la víctima.
1: Més detalls, Cristian Roldán.
23: L'home, que tenia expedients per casos de violència masclista, hauria matat la víctima amb una pistola sostreta dins les mateixes dependències policials, ja que ell no en tenia, perquè havia estat apartat del cos prèviament. Després d'assassinar la seva exparella, també va obrir foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment el van acabar batent. Abans, però, va ferir greument un tercer agent. La víctima, amb qui tenia tres fills en comú, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. Aquesta tarda hi ha convocat una concentració davant l'Ajuntament de Llanes per rebutjar els fets. Cristian Rodlán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: També ahir a Múrcia, una dona de 44 anys va morir apunyalada presumptament a mans de la seva parella en un centre comercial. La Policia Nacional busca l'home que ha fugit després dels fets.
1: I més defenses antiaèries.
3: Volodymyr Zelensky en reclama als aliats de l'OTAN per protegir-se dels atacs russos, com el que ahir va causar 17 morts i més de 40 ferits a Kiev.
1: Moscou, Cristina Solías.
24: El president rus ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
6: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les

0: conjunta contra els agents.
1: Caterina Carmany Jaume.
2: Una de les manifestants que va rebre cops de porra explica que ja marxaven i que els va agafar de sorpresa.
3: La policia havia marxat, però després van tornar tots, o sigui, totes les furgons, totes les motos, tot amb les sirenes, van sortir i sortien donant cops a escuts i cridant com si fos una mena de guerra. I nosaltres només estàvem tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està. I jo només deia, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Perquè els volia preguntar com, ¿qué estic fent? I només anaven cap a nosaltres donant cops de porra de manera indiscriminada.
2: Dissabte hi ha una manifestació a Sóller, una de les poblacions més afectades per la massificació turística. Des de Palma, Caterina Carmany Jaume, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara alguna cosa més de pagament.
4: L'Ajuntament de la Ràpita al Montsià es planteja recuperar el pagament per aparcar al Trabucador.
1: Ricard Buigas.
5: La Ràpita va suprimir l'aparcament regulat del Trabucador l'any 2023 perquè era deficitari i generava pèrdues de més de 60.000 euros anuals. La regidora de Turisme i presidenta del Parc Natural del Delta, Helena Caral, diu a 3cat.info que ara les arques municipals permeten recuperar el sistema.
6: El 2023 la situació financera era molt compromesa i llavors a partir d'ara que la situació financera de l'Ajuntament de la Ràpita és més bona, podem assumir una actuació deficitària a la barra del Trabucador.
5: Ara no s'ha de pagar per accedir a cap punt del Delta, tot i això l'aparcament del Trabucador està limitat a 3 àrees i el trànsit rodat fins a les Salines de la Trinitat està restringit. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I anem als esports, Pau Dax, molt bon dia.
7: Molt bon dia.
1: Tenim a Deco enfeinat.
8: Sí, el director esportiu blaugrana segueix movent fitxa en el mercat amb diverses carpetes obertes, la principal, la de la davantera. Deco i el cap de caçatalents del Barça, Joao Amaral, es van reunir ahir a Madrid amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez, per definir una estratègia que pugui desencallar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid pel Barça, una operació que el club culer admet que és complicada davant la postura inflexible de no vendre del club matalasser. El Barça també espera que el futur de Ferran Torres es resolgui i mentrestant avança també amb les sortides. Al lateral esquerre del planter, Jofre Torrents marxa traspassat a l'Ajax d'Amsterdam, on es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen. Torrents marxa per uns 6 milions d'euros, segons l'Esport, i signa amb l'equip neerlandès per 4 temporades. El Barça ingressaria a la meitat d'un hipotètic futur traspàs del jugador, un equip blaugrana que torna avui als entrenaments amb doble sessió després de fer festa ahir i dimarts.
1: I operat amb èxit.
8: El davanter de l'Espanyol, Quique García, que va passar ahir per quiròfan per la lesió al tendó del bíceps moral de la cama dreta que es va fer jugant contra el Middlesbrough la setmana passada. Quique es perdrà el primer tram de la temporada mentre recupera. L'equip perico s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva d'Ani Harke abans del partit de dissabte contra el Coventry City a Anglaterra.
1: I sisena medalla.
8: La que va aconseguir ahir Iris Thió per tancar els campionats europeus de natació a París. Va guanyar la plata en la final de la rutina acrobàtica per equips on va competir juntament amb els catalans Denis González, Lilo Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer. L'entrenadora catalana del combinat espanyol Andrea Fuentes estaba muy satisfecha con el seu equip.
9: Estoy ultra orgullosa del equipo, cómo ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
8: Ha estat l'últim campionat europeu de la capitana Paula Ramírez, volem dir. Iris Thió tanca la competició a París amb una medalla d'or, 4 de plata i un bronze.
10: Catalunya Ràdio.
11: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
12: el 30.536 30536 de la sèrie 18.
11: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
13: Catalunya Ràdio.
10: Som 3cat.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: I per arribar a dos quarts, com cada dia a aquesta hora, un dels protagonistes del curs amb el Giovanni i companyia.
15: Pido a todo la mayor serenidad y confianza.
16: Ha sido espectacular.
17: Tenim nosaltres la reina emèrita, la reina Sofia. Bon dia, com està?
7: que cronyo. Sí,
1: comencem amb iogurt ara mateix, veig.
13: Sí. Una mica de feta, també.
7: Estoy mirando la pantalla con yogur en lloc de pantalla computadora, porque estoy un poco preocupado, porque sale, ¿no? Sí.

0: Un dia més, la crisi del Marroc centra l'agenda informativa. Ara mateix, tant la justícia d'Espanya com la del Marroc investiguen d'on va sortir la crida perquè desenes de milers de persones s'apleguessin a les portes de Ceuta els passats dies 30 i 31 de juliol. L'Audiència Nacional ja ha preguntat a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional si van rebre informació els dies previs que alertés que s'estava preparant aquesta entrada multitudinària. Tot això mentre creix la tensió dins del Partit Popular per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta i que, segons la llei, s'hauran de repartir per diferents comunitats autònomes. La direcció del PP assegura que les comunitats compliran aquesta llei, però presidents autonòmics defensen el retorn dels menors i també diuen des del PP que fàcil no ho posaran. La dirigent del PP és Almez Curra, la presidenta de la Comunitat de Madrid és Isabel Díaz Ayuso.
1: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
2: Lo lógico es que vuelvan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se pone a funcionar un estado de derecho, la ley y el orden.
0: És la que deia Isabel Díaz Ayuso. Mentrestant, la Guàrdia Civil busca l'embarcació que ahir la tarda hauria embestit una moto d'aigua en Puriabrava, a l'Empordà, i hauria causat la mort del pilot. El fill de la víctima, que també anava a la moto, assegura que una embarcació amb unes 10 persones, els va passar literalment pel damunt, insistint que la Guàrdia Civil els està buscant. I aquests dies, com sabeu, els oients i les oients del matí de Catalunya Ràdio, sabeu que us hem explicat que hem rebut moltes queixes de veïns de molts pobles de Catalunya per les molèsties que els causa el sistema de la recollida d'escombraries porta a porta. Avui al matí de Catalunya Ràdio es pot avançar que l'Agència de Residus de Catalunya fa deliberadament una crida explícita a tots els partits, perquè apartin aquesta qüestió, el porta a porta, de la batalla de les pròximes eleccions municipals.
3: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi, però és un camí sense volta enrere.
0: És el que deia Catalunya Ràdio la directora de l'àrea econòmica circular de l'Agència de Residus de Catalunya, Pilar Xiva. I pel que fa als esports, Pau Dax.
4: El director esportiu del Barça, Deco, treballa amb el representant de Julián Álvarez per intentar desencallar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid mentre segueix pendent del futur de Ferran Torres. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ja s'ha operat amb èxit d'un trencament al tendó del bíceps femoral i Iris Tió tanca els campionats europeus de natació a París amb la sisena medalla, una plata en la rutina acrobàtica per equips.
0: Gràcies, Pau. I pel que fa al temps, Gori Massip, bon dia.
5: Bon dia. Doncs avui el temps es torna a embolicar amb una tarda de tempestes que poden ser localment fortes. Poden deixar més de 40 litres en només 30 minuts. Estan activats els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya a pràcticament tot Catalunya. Per tant, precaució després d'un matí de sol, però de ràpid augment dels núvols, a la tarda caldrà obrir el paraigua en un bon grapat de comarques i tot plegat amb calor menys intensa al migdia, moltes màximes que es mouran entre els 29-30 i els 35 graus.
0: Gràcies, Gori. De fet, tenim una alerta de protecció civil per aquestes pluges. Està activat el pla de possibles inundacions perquè no només hi ha risc de pluges, que també hi ha risc de ventades, de pedregades, a bona part del país, a bona part de Catalunya. Ho seguirem aquí a Catalunya Ràdio amb tota la informació necessària. Doncs justament, al voltant de la informació necessària, la de la mobilitat a aquesta hora, com la tenim? Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Avui és un matí altre cop tranquil al transport públic, només amb alguns retards habituals a Rodalies. L'Avant Express, que va de Tortosa a Barcelona, va 15 minuts tard i també un quart d'hora de demora en alguns trens de l'R11, la que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou, i també veiem 5 minuts de demora a l'R15 en el tren que està anant des de Reus cap a Barcelona.
0: Gràcies, Maria. I a les carreteres com les tenim? Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·les, però hi ha un vehicle avariat a la Ronda Adal a l'altura d'Horta en direcció Llobregat que talla un carril i que provoca retencions des del nus de la Trinitat i per darrere a les dues entrades a Barcelona per la C58, l'autopista del Vallès des de Montcada i la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma. També aturats a la mateixa ronda a dalt entre Sant Gervasi i Vallcarca en sentit Besòs per les obres. I a la ronda litoral, cua des de Fòrum fins la Barceloneta direcció Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Passen 4 minuts de 7:45. Anem a mirar els diaris. I comencem, com sempre, amb les portades i les opinions més destacades amb el Pau Bertrolí i el Marc Presseguer. Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: La crisi migratòria i les polítiques d'habitatge centren les portades d'aquest dijous.
8: L'Ara i el País es fixen especialment en la postura del Partit Popular, que ha acceptat repartir entre les autonomies a 1.100 menors de Ceuta. L'Ara subratlla que els populars es desmarquen de Vox, però demanen que Catalunya i el País Basc també rebin joves.
9: El País va un pas més enllà i assegura que la disparitat d'opinions del PP i Vox posa en risc les seves aliances a les comunitats autònomes, a les quatre comunitats comunitats on governen plegats, un dels pactes de govern era el de rebutjar els menors no acompanyats.
8: Mentrestant, l'ABC afirma que la Guàrdia Civil està investigant la possibilitat d'una crisi migratòria a Catalunya. Segons un informe dels agents, hi podria haver una convocatòria per xarxes pel dia 15 d'agost. No obstant, diu que la magnitud és incerta.
9: La Vanguardia, per la seva banda, es fixa en el revés del Consell de Garanties Estatuàries a la llei que limita la compra especulativa d'habitatge.
8: En el seu editorial demana polítiques ambicioses, però també una base jurídica impecable que no vulneri el dret a la propietat. Assegura que el camí no passa tant per limitar la compra, sinó per l'alliberament de sòl urbanitzable per poder construir en el mínim temps possible.
9: La recuperació de platges és el tema del dia del Periódico. El diari explica que el govern obrirà les comportes de pantans del Ter i el Llobregat per alliberar 1 milió de tones de sediments. El seu objectiu és que arribin als cursos baixos dels rius perquè restaurin els sorrals en regressió.
8: L'editorial del Mundo destaca el rècord de l'IBEX després de superar els 20.000 punts. El diari ho veu com una bona senyal per l'economia i un reflex de la competitivitat de les empreses espanyoles. També creu que es demostra una borsa capaç de créixer per sobre la mitjana europea.
9: I acabem amb un article de Xavier Grasset al Punt Avui sobre l'eclipsi. Explica que ja ha triat el lloc, el veurà enfilat en una torre que fa de mirador a la vall de Santa Marina, Prat d'Hip, al Baix Camp. Grasset diu que l'eclipsi és la bogeria de l'estiu que ens farà anar amunt i avall i que serà efímer, però també que retindrem la seva imatge a la memòria.
0: Continuem repassant els diaris, en concret altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
10: Bon dia.
0: No hi haurà granja de pops a les Canàries.
10: Pesca Nova ha renunciat al projecte per crear a les Canàries la primera granja de pops del món on volia produir-ne unes 3.000 tones l'any. La iniciativa va despertar una forta oposició de científics i animalistes que argumenten que els pops són animals extremadament intel·ligents, sensibles i complexos i una espècie solitària que no es podria adaptar a les condicions intensives de les granges. Segons Pesca Nova, però, la de decisió respon només a consideracions empresarials i regulatòries. Ho llegim a El País.
0: eBay paga 56 milions de dòlars per haver assetjat de manera brutal una parella.
10: Ina i David Steiner, de Natick, Massachusetts, havien criticat eBay en alguns articles del seu butlletí e-commerce Bytes, adreçat al sector del comerç electrònic. En resposta, la plataforma els va assetjar durant setmanes amb tècniques pròpies de pel·lícules de psicòpates. Els van enviar per correu paneroles vives, larves de mosca, un fetus de porc i una corona fúnebre. També van publicar la seva adreça a xarxes i plataformes de cites, van convocar trobades sexuals a casa seva i van enviar pornografia a nom d'ell als seus veïns, simulant la típica confusió amb l'adreça. Ho explica El Diari Japonès.
0: Ai, no sé si dir-la el següent, eh?
10: Vinga, va, que t'ho
0: sí? Pots. No, de poder puc, el tema. Aviam, mesures contra l'anomenat repte marró, sí, és el que sembla, a les piscines catalanes.
10: Efectivament. L'Ajuntament de Tàrrega farà analitzar els excrements trobats a la piscina municipal per establir si són humans, de debò, i esbrinar el sexe i l'edat de l'excretor o l'excretora. Volen estrènyer així el setge al seu voltant amb l'ajuda també de les càmeres de seguretat, ja que no és el primer cop que aquest estiu que són víctimes d'aquest anomenat repte marró. Una altra piscina entre les moltes que han hagut de tancar dos cops en menys, en aquest cas d'una setmana, en plena onada de calor per aplicar el protocol sanitari de neteja i desinfecció per presència d'excrements, ha estat la de Vilaseca. Ho recullen El Segre i La Vanguardia.
0: Gràcies, Sílvia. I a aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Miquel Muñoz.
11: Comencem amb la premsa nord-americana, que es fa ressò de l'acord a què ha arribat l'Iran a Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Hormuz. Doncs bé, el New York Times dedica en portada un reportatge sobre els mariners encallats al Golf Pèrsic i que estan atrapats des de fa 4 mesos en aquest foc creuat per la guerra. També ens fixem amb el Washington Post, que explica el nou mal de cap de Donald Trump. És l'heliport de la Casa Blanca. Les obres es veu quan comença el mes de juny i es va acabar d'instal·lar el passat 30 de juliol, però ara Trump ha demanat que s'aixequi tot perquè no li agrada com ha quedat. Sembla que hi ha una mica dependent a la gespa que han instal·lat al terra i això doncs no li acaba de fer el pes i ara ha demanat que els treballadors ho refacin tot i ha exigit que ha d'estar a punt per la visita del president Xi Jinping que ha de fer al mes de setembre. Acabem en aquest cas amb la premsa alemanya i britànica que expliquen que la policia alemanya ha trobat explosius en un dron a l'aeroport de Leipzig. El ministre d'Interior alemany adverteix que s'està investigant si l'atac frustrat podria haver estat planejat per una potència estrangera.
12: I els diaris econòmics destaquen el càlcul del finançament efectiu de les comunitats autònomes. Catalunya és la segona que més diners aporta per darrere de Madrid i se situa la novena en recursos rebuts per habitant. Segons les dades de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, la comunitat que més diners rep per habitant és Cantàbria i la que menys, Múrcia. El Cinco Días analitza les aportacions dels ciutadans d'origen marroquí a residents a Espanya. Els que viuen a l'Estat van enviar l'any passat 1.500 milions d'euros al Marroc. Per al país africà, aquests diners suposen l'1% del seu producte interior superàvit. L'únic estat que supera Espanya en enviaments al Marroc és França, que hi fa arribar més de 3.400 milions d'euros. I acabem amb On Economia, on expliquen la caiguda en la producció de cotxes elèctrics a l'estat espanyol. L'any passat es van fabricar 107.000 elèctrics purs, la pitjor xifra en els últims 4 anys, crida l'atenció perquè es van matricular més vehicles endollables que els que es van produir a l'estat. De fet, els cotxes arriben de fora i Espanya exporta el 86% dels que fabrica altres països.
0: En 4 minuts arribarem a 3 quarts de 8 al matí de Catalunya Ràdio. Repassem la premsa esportiva. Pau Dax, bon dia de nou.
4: Bon dia, Freddy.

0: Que el jugador del Madrid, Franco Mastantuono, marxi cedit a la Fiorentina és una notícia tan irrellevant com la seva primera temporada al Club Blanc. Però entre el nom i que marxa a Itàlia, ens ha deixat encefat a fer sonar el Franco amb qui vivíem millor, el que ens agrada, el bo d'en Batiato. I qui sembla que va perdre el centre de gravetat permanent durant una estona, si l'ha arribat a tenir mai a lloc, és el brasiler Neymar. Llegim a l'Ara que, després de vèncer el Remo a la Copa Brasilera amb el Santos, el davanter es va encarar amb la directiva del club rival als vestidors, un Neymar afectuós que també va marxar del camp llançant petons a l'afició rival que l'havia insultat durant el partit. Qui sembla que tampoc s'ha portat bé del tot és l'ex blaugrana Ilaix Moriba. Llegim a l'Esport que el Celta de Vigo ha apartat el jugador, juntament amb un company, per haver arribat tard als entrenaments. I acabem amb l'Esportiu, que ens fa deixar el futbol i parlar de motocross MX2. Ens expliquen que Guillem Farrés és líder sòlid al Mundial i aspirant al títol després de 5 victòries i 5 segons llocs en els 14 grans premis que s'han disputat fins ara.
1: I passem a la premsa del cor, amb el Carlos San Andrés. Bon dia, Carlos.
2: Bon dia.
1: Avui més cor que mai, eh?
2: Doncs sí. Us imagineu que 30 anys després el vostre fill o filla comença a sortir amb el fill o filla del que havia estat la vostra parella durant els Jocs Olímpics del 92? Doncs això és el que li ha passat a Cindy Crawford i Richard Gere. La supermodel i l'actor van estar junts del 91 fins al 95. I ara els seus descendents, fruits de relacions posteriors, reviuen la història dels seus pares i es converteixen en un duo de guapos per a la generació Z. Ella es diu Kaya Gerber, té 24 anys i és la filla de Crawford. Ell, com Erguir, en té 26. Tots dos, estupendos, hereus d'una genètica d'estrella, són els protagonistes de The Shards, un thriller adolescent on durant el rodatge es van disparar els rumors. La nova parella ja ha posat junt a l'estrena de la pel·lícula i desenes de paparazzis americans fiscalitzen tots els seus moviments. De moment, la discreció és la tònica que marca aquesta relació, un duo de rics i guapos que ens recorden que els 90 van ser una gran dècada.
3: Catalunya Ràdio.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: L'esport no fa vacances a l'estiu.
3: Tampoc a Catalunya Ràdio.
5: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
3: També del Girona i del Sabadell.
5: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
3: A més del mercat de fitxatges.
5: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
3: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
5: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Un minut per arribar a 7:45. Marta Viana, bon dia de nou.
7: Bon dia.
1: Qui fa anys avui, va?
7: Va, la cosa va de músics. Comencem pels de casa nostra.
8: Fins

0: llama ser intermediaris.
1: Quico Pi de la Serra, què diries? Quico... Escolta'm una cosa, et dono una pista perquè avui tot va de quatres.
2: Tot va de quatres? 74? No.
1: 84.
2: 84. He dubtat, eh? Perquè he pensat 80, no ho sé.
1: Doncs
2: el veig
1: 84.
2: Més jove,
1: el sí. També, Daniel Carbonell, eres més conegut com a Macaco. Si somos hijos.
2: ¿54?
1: Molt bé,
2: sí.
1: 54.
2: Venga.
1: Seguim ara amb Vinnie Vincent, guitarrista de Kiss. Ui. En aquest cas, en fa 74 i acabem, doncs...
2: Baix una mica, Macià, que no ens sentim.
1: Vine. Acabem a Vinnie Vincent, és el guitarrista de Kiss.
2: Quants
1: en fa, que sentim,
2: en
1: fa 74.
2: 74.
1: I acabem, doncs, amb Jerry Halliway dels Spice Girls, que sentim ara.
2: 44?
1: 54,
2: 54 també, caram, tu. I el Santoral?
1: Avui és Sant Just, Sant Pastor, Santa Berta, Sant Felicíssim, Sant Vicenç i Sant Agapit.
2: Agapit.
1: Agapit.
2: Gràcies, Marta.
1: Fins ara.
2: I aquest estiu, com sempre, a aquesta hora fem una recomanació literària des d'una llibreria.
3: Soc Irene Tortosala, de la llibreria L'Altell de Banyoles, i us vull recomanar Com besties de Violant Berot, una petita joia ara en català. Tracta d'un misteri que envolta la troballa d'una nena de 6 anys en una cova, i això provoca un bon terrabastall. I nosaltres, lectors, a través d'un interrogatori policial capítol a capítol de cada veí de la zona, ens permet reconstruir la història molt més enllà d'aquest fet, mentre les antigues creences de la muntanya conviuen amb la realitat. Però més enllà de l'argument, és un llibre que parla de la diferència, de la manera com mirem allò que no entenem i de la frontera entre el que considerem humà i salvatge. Una meravella magnètica. El recomanaria a qualsevol persona que gaudeixi dels llibres que plantegen més preguntes que respostes i que deixen pòsit molt després d'haver-los acabat.
2: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie documental El Mago Oscuro.
4: Un retrat de Dean Potter, un dels escaladors i saltadors base més influents i polèmics de la història. Repassa les gestes que el van convertir en llegenda i alhora mostra el seu món interior, conegut a través dels seus diaris personals. Cada capítol és pura tensió. Veiem com puja a cims imponents, com fa equilibris impossibles entre dues muntanyes o com es llança al buit imitant el vol dels ocells, i tot sense cap mesura de seguretat. Quatre capítols dirigits per Peter Mortimer, una figura clau dels documentals d'esports extrems. És a HBO Max.
2: Ara mateix són 3:15 de 8. Aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: Abans de decidir si obre una investigació formal, la magistrada ha demanat a la policia que respongui si hi va haver avisos previs de l'arribada massiva de migrants.
7: La Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta.
8: Ha publicat en un grup de més de 100.000 usuaris que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya.
9: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat crític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi. Però és un camí sense volta enrere.
10: Jo no tengo la menor idea porque no es mi competencia.
11: La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Maria Fernández Noguera. Menor.
12: Persona que no ha arribat a la majoria d'edat. La legislació sobre els menors estrangers no acompanyats prioritza sempre l'interès del menor per sobre de la seva condició de migrant i no se'l pot negar la protecció. A Ceuta, segons el govern espanyol, n'han arribat uns 500 els últims dies i a la ciutat autònoma no hi ha ni de lluny prou places per acollir-los. Ara, el debat sobre com les comunitats s'han de repartir aquests nens i joves torna a obrir un cavall de batalla política que no és menor.
2: Orni.
12: Fer-se l'orni és fer-se el desentès. I orni és una paraula d'origen incert que podria venir de la deformació de l'expressió fer el borni, en el sentit de no voler-hi veure. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, assegura que no tenia ni idea que la Comunitat de Madrid havia comprat un luxós àtic per 6,3 milions d'euros al barri de Chamberí, malgrat que aquest pis s'havia de destinar a una oficina temporal per ella. Diu que això qui ho manegava, era el seu conseller de presidència, i que, per tant, és ell qui haurà de donar les explicacions.
2: Velocitat.
12: Qualitat de valors, de ser ràpid en el moviment. En alguns contextos, la velocitat és una virtut, però en d'altres pot portar problemes, com, per exemple, a la carretera. Per això, Trànsit ha intensificat fins diumenge els radars i els controls de velocitat a tot Catalunya amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. I és que l'excés de velocitat és una de les principals causes d'accident, i en el que portem d'any ja hi ha hagut 80 morts a les carreteres catalanes. L'any passat, en la mateixa campanya d'inici d'agost, es van sancionar 33.000 conductors per anar massa ràpid.
2: Això són les tres paraules del dia. Posem-hi tres xifres amb la Sílvia Creus. 33,02.
13: Són els graus centígrads de temperatura que va assolir ahir a les 4 de la tarda la boia situada davant la costa occidental de Mallorca, davant de Sa Dragonera. Una temperatura rècord al mar, més d'un grau per damunt de l'anterior màxim. És una dada local i puntual que els meteoròlegs qualifiquen de sorprenent i preocupant.
2: 1.500.
13: El nombre de mànegues que ha comprat d'urgència el Departament d'Interior per als bombers de la Generalitat en plena campanya forestal. Segons l'informe justificatiu d'aquesta comanda no prevista, el motiu no és una mala planificació, sinó l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat més consum, desgast i pèrdua de material, un fet que suposaria un risc operatiu immediat que afectaria la seguretat de les persones, els béns i els mateixos bombers.
2: 8.700.
13: Els euros que es va gastar en sabates un home d'Uguíjar, en un municipi de l'Alpujarra de Granada. De fet, ni se'ls va gastar ni els va pagar. Va fer una comanda fent servir el DNI que havia perdut un familiar. Va llogar una nau per rebre-la i va signar l'albarà de lliurament imitant-ne la firma. Quan l'empresa fabricant va reclamar els diners, no va ser difícil pels investigadors arribar fins a ell. Això va passar l'any 2020, però fins ara no s'ha confirmat la sentència de 2 anys i 7 mesos de presó, ja que l'acusat la va recórrer al·legant alienació mental sobrevinguda, la típica alienació que et fa comprar 8.000 euros en sabata.
2: La típica. Gràcies, Sílvia. Anem a les tres imatges amb el Carlos San Andrés. A la primera imatge veiem uns bombers que intenten apagar el foc que surt d'entre la runa. És de nit i s'intueix un edifici destruït.
14: Són els bombers de Kiev treballant després de l'atac d'ahir. Rússia va bombardejar la ciutat amb 28 missils, en el que les autoritats ucraïneses han qualificat com un dels atacs més tràgics. El bombardeig ha deixat 17 morts i mostra la falta d'efectius per part d'Ucraïna per neutralitzar aquestes ofensives. Segons dades de l'administració militar ucraïnesa, els atacs aeris van afectar 7 escenaris diferents de la capital i van impactar contra magatzems logístics i zones residencials. Tot això passa ara que, des de fa setmanes, les línies de front estan estancades.
2: A la segona imatge hi veiem una dona al costat del que sembla un pou. Al seu costat hi ha diverses galledes de plàstic. La dona està intentant extreure aigua enmig d'un sorral.
14: És una imatge de l'agència Reuters que arriba des de Zimbàbue i que il·lustra l'amenaça que suposa el Niño per 274 milions de persones. Segons l'ONU, l'arribada del fenomen meteorològic agreujarà la situació a 45 països vulnerables durant les properes setmanes. Es preveu que les zones més afectades siguin el Sudan, Llatinoamèrica i el Carib. La fam i la falta de seguretat alimentària pot augmentar fins a un 22% en aquests territoris.
2: I la tercera imatge, hi veiem una pulsera negra, que sembla un rellotge intel·ligent, però que marca una temperatura. Júlia Albacar, què estem veient?
15: Doncs és una de les 45 pulseres intel·ligents que la Paeria de Lleida ha repartit entre els diferents treballadors municipals i que serviran per controlar la seva temperatura corporal i prevenir cops de calor. En cas que superin els 37,8 graus de temperatura del cos o els 42 a l'exterior, la pulsera avisarà que s'ha d'aturar l'activitat, buscar una ombra, hidratar-se i descansar.
2: 8 minuts i arribarem a les 8.
16: Catalunya Ràdio. El sabor d'Àsia amb Lidl val la pena. Ara a Lidl 100 grams de pa de gambes a 1,49, t'estalvies un 16%. I amb Lidl Plus, fideus asiàtics. Si te n'emportes 3, el quart et surt de franc. Combina'ls. Gaudeix dels sabors d'Habitàcia. Lidl val la pena.
17: El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3Cat. Aquest dissabte, triangular del Barça amb l'Udinese i el Nottingham Forest.
18: Les tasques d'extinció van bé.
19: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
20: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
19: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
20: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
19: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
20: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3Cat.
21: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: 6 minuts falten ara mateix per arribar a les 8 del matí. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bartrolí. La justícia d'Espanya i la del Marroc investiguen d'on va sortir la crida perquè desenes de milers de persones s'apleguessin a les portes de Ceuta el 30 i el 31 de juliol.
0: L'Audiència Nacional ja ha preguntat a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional si van rebre informació els dies previs que l'Artés, que s'estava preparant l'entrada multitudinària.
2: I tensió dins del Partit Popular per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta, justament.
12: La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei, però presidents autonòmics defensen el retorn dels menors. Sentim la dirigent Alma Ezcurra i la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
1: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
3: Lo lógico es que vuelan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se pone a funcionar un Estado de Derecho, la ley y el orden.
2: I creix la polèmica sobre l'àtic comprat pel govern d'Isabel Díaz Ayuso.
0: L'oposició denuncia falta de transparència, mentre la presidenta madrilenya es limita a dir...
3: De ello no tengo la menor idea, porque no es mi competencia saberlo. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
2: I la Guàrdia Civil continua buscant l'embarcació que ahir la tarda hauria embestit una moto d'aigua, Empúria Brava, a l'Alt Empordà, causant la mort del pilot.
12: El fill de la víctima, que també anava a la moto, assegura que una embarcació amb unes 10 persones a bord els va passar pel damunt.
2: I notícia que us avança avui al matí de Catalunya Ràdio, l'Agència Catalana de Residus fa una crida a tots els partits perquè apartin la recollida porta a porta i els contenedors intel·ligents de la batalla electoral.
0: Pilar Xiva, directora de l'Àrea d'Economia Circular.
9: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi. Però és un camí sense volta enrere.
0: Aquest programa ha rebut moltes queixes de veïns de com s'està implementant aquest sistema de recollida selectiva i desenes d'ajuntaments l'han frenat.
2: La policia investiga dos assassinats com a possibles crims masclistes.
12: D'una banda, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes, a Astúries. I de l'altra, una dona ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial de Múrcia, suposadament a mans de la seva parella.
23: Bon dia. Avui el temps es torna a complicar. Arriba aire fred a les capes altes atmosfèriques i atenció perquè aquesta tarda les tempestes poden ser fortes en un bon grapat de comarques. Des del Pirineu, Prepirineu aniran avançant cap a la Catalunya central, al prelitoral, i avançada la tarda també ho podrien fer cap al Pla de Lleida o la mateixa línia de la costa entre el Maresme i el Penedès. Compte amb els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya que ens adverteixen que en només 30 minuts poden caure més de 40 litres i que aquestes tempestes vagin acompanyades de calamarsa, pedra o fortes ventades.
2: Important això, ho anirem recordant, però prudència, perquè aquesta tarda podem tenir un temps francament complicat d'aquí aquesta alerta de protecció civil. En fi, repassem com tenim el trànsit ara mateix. Mariluz García, bon dia.
24: Hola, bon dia. Doncs amb lentitud a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà, en sentit sud, la C58 amb una petita retenció a Ripollet, direcció Terrassa, i cues habituals a les rondes, en la ronda a dalt del Nus de la Trinitat a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, de Sant Gervasi a Vallcarca, en sentit Besòs, per obres, i la ronda litoral de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat. A la C12, a Maials, al Segrià, en direcció Flix, hi ha hagut un accident que talla un carril.
2: I el transport públic, Maria Fernández Noguera?
12: Bon dia, doncs, matí relativament tranquil al transport públic, això sí, amb els retards habituals a Rodalies, destaquen les demores de 15 minuts als trens de l'R11, la línia que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. Pel que fa als autobusos, Segalés informa que la línia 220 que uneix Barcelona i Sentmenat ara mateix no funciona de manera temporal i, mentrestant, normalitat tant al metro de Barcelona com a Ferrocarrils de la Generalitat.
2: I ja sabeu que cada dia a aquesta hora li dediquem una cançó a qui vulgueu, la cançó que vulgueu, per descomptat, i pels motius que vulgueu, també per descomptat. Si voleu sorprendre algú, ens heu d'enviar una nota de veu, corteta, al 636-360609, al 636-360609, ens dieu quina cançó voleu dedicar, a qui, com per exemple ha fet la Teresa.
25: Bon dia, sóc la Teresa i m'agradaria dedicar-li la cançó de la Dama d'Aragó, de la Barcelona Gypsy Klezmer Orquestra, a la Tatiana, que compleix el dia 6, 27 anys. I que tinguis un molt bon dia, filla meva. T'estimo.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Marilut García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Algunes complicacions localitzades a l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà, en sentit sud, la C58 a Ripollet, direcció Terrassa, ronda a dalt entre el Nus de la Trinitat i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i de Sarrià a Vallcarca en sentit Besòs per obres, i la ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat.
1: La justícia espanyola i marroquina engeguen la maquinària per aclarir responsabilitats en l'entrada massiva a Ceuta. L'Audiència Nacional Espanyola pregunta a la Guàrdia Civil si va rebre alguna alerta de l'arribada i reclama informació exhaustiva de l'operatiu. I la justícia del Marroc ha detingut prop de 90 persones a qui acusa de facilitar les sortides clandestines. La Guàrdia Civil busca l'embarcació que la tarda hauria embestit una moto d'aigua a Empúries, Brava de l'Empordà, causant la mort d'un pilot. El fill de la víctima, que també anava a la moto, assegura que una embarcació amb unes 10 persones a bord els va passar per damunt. Dos crims masclistes a menys de 24 hores. A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella. També hi ha gent del cos dins de la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractament, i a Múrcia, una altra dona va morir apunyalada ahir a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. L'Iran anuncia un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països des de cadascuna de les ribes. El Ministeri iranià d'Exteriors avisa que perquè es faci efectiu primer cal que els Estats Units aixequin el bloqueig sobre els seus ports. A menys d'un any per les eleccions municipals, desenes d'ajuntaments han frenat els sistemes de recollida porta a porta o els contenidors intel·ligents per estalviar-se crítiques. Per aquest motiu, l'Agència de Residus de Catalunya fa una crida a tots els partits perquè deixin aquesta qüestió fora de la batalla electoral. Protecció Civil torna a posar en alerta el Pla Inuncat davant la previsió de fortes pluges a partir de la tarda al Pirineu, que s'estendran a bona part del país. Les autoritats demanen que s'extremi la precaució, se segueixin les prediccions meteorològiques i s'eviti fer activitats a l'exterior en cas de tempesta. I la tiada castellera del Firagós deixa 4 games extra plantats a la plaça del Blat de Valls. La colla vella dels Xiquets de Valls han obert amb un imponent 5-9 i han descarregat el 4-9 net. La colla jove Xiquets de Valls han assolit un solvent 3-9 amb folre i un 2-9.
3: Esports.
1: Pau Dax, bon dia.
4: Bon dia. La final del Mundial de Futbol del 2030 s'allunya del Camp Nou. El director de la FIFA, Gianni Infantino, hauria ofert el partit a la Federació Marroquina perquè jugui al futur estadi de Hassan II de Casablanca. El Barça torna a entrenar-se avui amb Deco, intentant desencallar el fitxatge de Julián Álvarez i pendent també del futur de Ferran Torres. I Iris Tió tanca els campionats europeus de natació amb 6 medalles. Ahir va guanyar la plata, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer, en la prova de rutina acrobàtica per equips.
1: Dijous 6 d'agost tenim al davant un matí de sol per aprofitar, perquè a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen ruixats intensos al Pirineu a primera hora de la tarda i es mouran cap al sud fins al Penedès i Ponent. Les pluges localment poden ser torrencials. La calor afluixarà i les màximes més altes no passaran dels 36 graus.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, avui és dijous 6 d'agost. Comencem el dia repassant l'actualitat de la ciutat amb el butlletí Castelldefels avui. Activada la prealerta per l'elevat risc d'incendi forestal. Castelldefels es troba en prealerta amb nivell 2 del Pla Alfa dels agents rurals. L'Ajuntament ha reforçat les mesures preventives i la vigilància als barris de la interfície forestal i fa una crida a la ciutadania perquè extremi les precaucions i eviti qualsevol conducta que pugui provocar un incendi. Prorrogada fins al 30 d'agost la prohibició d'utilitzar pirotècnia a Castelldefels. L'Ajuntament ha ampliat fins al 30 d'agost la prohibició temporal d'utilitzar material pirotècnic a tot el terme municipal davant la persistència de l'elevat risc d'incendi. Últims dies per obtenir descomptes en la xarxa de residus. Els veïns i veïnes de Castelldefels tenen fins al 31 d'agost per beneficiar-se de les reduccions en la taxa de residus de 2026 utilitzant la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil o les mini-deixalleries. A partir de l'1 de setembre, les aportacions ja compatibilitzaran per bonificacions a l'any 2027. I a l'agenda del dia... Avui a les 7, de 7 a les 8 del vespre, la Biblioplatja Carme Romaní acull una nova sessió de l'Hora del Medi Ambient amb l'activitat La vida marina, invertebrats marins, a càrrec d'Edulis. I a 2:15 de 10 del vespre, la plaça de les Palmeres es convertirà en una gran sala de cinema a l'aire lliure amb la projecció de la pel·lícula Shrek. I fins aquí Castelldefels avui. Més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals municipals. Molt bon dia.
0: Castelldefels avui.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org
3: Renault.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
7: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou't amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
3: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
9: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
10: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
9: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
10: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
2: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Què tal? Molt bon dia! Comencem una nova edició de Castelldefels Desperta. Us acompanyarem des de Ràdio Castelldefels fins a les 10 del matí d'aquest dijous 6 d'agost. Un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local, entrevistes i totes aquelles informacions que marquen l'actualitat del nostre municipi. Com cada dia, el control tècnic ens acompanya Gerard Carreras i us parla la Zeneida Martín. Doncs, com sabeu, tenim per davant dues hores de ràdio per posar-nos al dia en tot el que passa a Castelldefels, amb informació, entrevistes i altres continguts que us anirem descobrint al llarg del matí. Perquè encara que l'agost sigui un sinònim de vacances per molta gent, l'actualitat no s'atura i avui tenim uns quants temes sobre la taula que val la pena comentar amb una mica de calma. Parlarem, per exemple, de les bonificacions en la taxa de residus, unes reduccions que poden beneficiar a diferents col·lectius i que convé conèixer. També ens fixarem en les obres de renovació del Ferm de la C32, una actuació que busca millorar la seguretat viària i que aquests dies pot comportar algunes afectacions al trànsit, depenent de l'hora que agafeu les carreteres. I també posarem el focus en una qüestió que continua marcant aquests primers dies d'agost, que és l'alt risc d'incendi forestal. Com sabeu, Castelldefels es manté en aquesta situació de vigilància reforçada i, de fet, s'han ampliat les restriccions relacionades amb l'ús del material pirotècnic. Dues informacions que comentarem conjuntament perquè aquests dies la prevenció és més que important que mai. També coneixerem la instal·lació de nous contenidors a la nostra ciutat, una iniciativa que facilitarà el reciclatge. I com no podria ser d'una altra manera, continuarem parlant de Festa Major perquè les ganes ja es comencen a notar a la ciutat. Recuperarem alguns moments que ens van deixar la visita als estudis de la regidora de festes, repassarem les novetats d'aquesta edició i coneixerem una mica millor els pregoners d'enguany. També recordarem que continua oberta aquesta convocatòria del concurs de fotografia viu al parc, del qual fa justament ahir Paco Ávila, tècnic de cultura, ens parlava als estudis de Ràdio Castelldefels i animant doncs, això, a la ciutadania a descobrir que fotografiar els espais naturals del nostre entorn pot ser una qüestió meravellosa. I això només durant la primera hora, perquè més endavant recuperarem una entrevista de Banderes Verdes i, com cada setmana, ens visitarà el nostre company Alberto Fernández de la Torre amb la seva secció del castell, on podrem repassar tot el que ha estat passant aquestes setmanes al castell i què és el que hi ha previst pels pròxims dies. Així doncs, quedeu-vos amb nosaltres perquè tenim dues hores per davant per compartir tota l'actualitat a Castelldefels i explicar-vos-la amb calma. Comencem!
1: Castelldefels Desperta.

0: Doncs justament com estàvem parlant ara fa uns moments mentre obríem aquest Castelldefels Desperta, doncs continuem molt pendents de l'evolució del risc d'incendi forestal, perquè aquest continua sent un dels grans condicionants d'aquests dies d'estiu. Tal com podeu comprovar, les altes temperatures, la sequedat de la vegetació mantenen el risc de nivells elevats. I això ha fet que l'Ajuntament reforci les mesures preventives. Aquest, justament, el municipi manté en prealerta el Pla d'Actuació Municipal pel risc d'incendis forestals. La Generalitat situa Castelldefels en risc alt d'incendi en el nivell 2 del Pla Alfa. Recordem que aquesta és una situació que no implica cap emergència, però sí un reforç de la vigilància i de la coordinació entre els diferents serveis municipals d'emergència. A la pràctica, això significa que es manté un seguiment especial de les zones forestals, es revisen els accessos perquè els vehicles d'emergència hi puguin arribar amb rapidesa, si fos necessari, i s'intensifica la vigilància als entorns més propers del massís del Garraf i els barris situats justament a la interfície entre la ciutat i la muntanya. Doncs si coneixeu la nostra ciutat, doncs ja sabeu que parlem especialment del barri de Bellamar, el Poal, Montmarc, Can Roca, Vistalegre i també els Canyars. I és aquí justament on es demana extremar la prudència durant aquests dies. I justament en aquest mateix context, l'Ajuntament també ha decidit prorrogar fins al 30 d'agost la prohibició d'utilitzar material pirotècnic en tot el terme municipal. La restricció afecta tant els espais públics com les propietats privades a l'aire lliure. Això vol dir que, de moment, no es poden utilitzar petards, ni coets, ni bateries, ni cap altre tipus de material pirotècnic. Aquesta decisió respon a la persistència d'aquestes condicions que afavoreixen la propagació d'un incendi i té un objectiu molt clar, que és reduir al màxim qualsevol risc evitable durant aquest període de màxim perill. Recordem que des del consistori també es recorda que la col·laboració ciutadana és clau. Es recomana evitar qualsevol activitat que pugui generar foc o espurnes a prop de zones boscoses, no encendre barbacoes ni foc en espais que no siguin autoritzats i també no llançar borilles ni altres objectes en combustió des del vehicle. I com sempre és important seguir les indicacions dels serveis d'emergència i mantenir-se informats a través dels canals oficials mentre duri aquest episodi de risc elevat. I si es detecta una columna de fum o qualsevol indici d'incendi, cal avisar immediatament al 112, facilitant la ubicació amb la màxima precisió possible. És important recordar que la prealerta no significa que hi hagi una emergència activa, sinó que es tracta d'una mesura preventiva que permet reforçar la vigilància i actuar amb la màxima rapidesa en el cas de que fos necessari, que esperem que no ho sigui. És justament per això que des del Desperta ens sumem a la crida de la prudència. Uns petits gestos de responsabilitat poden marcar la diferència i justament ajudar a protegir tant el nostre entorn natural com la seguretat de totes les persones.
1: Castelldefels Desperta. Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopop. La historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Set list. Con los mejores clásicos en formato non-stop. y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia, desde Radio Castelldefels.
2: Castelldefels desperta.

0: I ara és el moment de mirar com tenim les carreteres en aquest dijous 6 d'agost. Així que connectem amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat a Castelldefels i també els principals accessos cap a Barcelona. Molt bon dia, Roger Serra.
1: Què tal? Bon dia. Doncs pel que fa a la xarxa viària més propera a Castelldefels, la veritat és que parlem de molta calma, com durant tota la setmana, en ple mes d'agost hi ha menys volum de trànsit del que seria habitual. No hi ha problemes ni en sentit sud, sentit Sitges, ni en direcció Barcelona. De fet, els principals accessos per l'extrem sud de Barcelona a aquesta hora van força tranquils. Les coses canvien ara mateix si venim cap a Barcelona us incorporeu a la Ronda de Dalt. Hem de recordar que tenim aquestes obres a la zona de la Vall d'Hebron, que també afecten el

0: Doncs abans de continuar amb més d'actualitat, fem un petit parèntesi per recordar alguns d'aquells serveis municipals que formen part del nostre dia a dia i que sempre va bé tenir presents. Sovint són petits gestos que, si fent entre tots, contribueixen a mantenir una ciutat més neta, més ordenada i també més sostenible. Parlem, per exemple, de reciclar correctament aquells residus que no podem llançar als contenidors habituals o de respectar els dies establerts per deixar els mobles i els trastos vells perquè es puguin recollir de manera adequada. Per això, com cada matí al Castelldefels Desperta, repassem els horaris de les mini deixalleries mòbils i recordem també quin barri avui té el moment de treure els mobles i els voluminosos perquè el servei municipal en faci la recollida. I justament avui dijous la mini deixalleria mòbil serà des de les 10 del matí fins les 12:50 i es troba ubicada a la Rambla Josep Tarradellas, al barri de la Muntanyeta, i després de les 4 de la tarda fins les 18:50 a l'Avinguda de la Constitució amb l'Avinguda del Poal, al barri del Poal. I també avui, com dèiem, el dia de treure els mobles i els trastos vells són els barris de la Pineda, Llumineta, entre el carrer 6 i 9 i Vista Alegre. Recordeu que els heu de deixar al carrer entre les 9 i les 10 de la nit, només aquests dies que corresponen a cada zona.
1: Castelldefels Desperta.
0: I no deixem de parlar de residus, perquè si encara no heu passat aquest any per la deixalleria, doncs potser és aquest un bon moment per fer-ho. I és que els veïns i veïnes de Castelldefels encara són a temps de beneficiar-se de les reduccions en la taxa municipal de residus, però el termini ja té data de caducitat i acaba aquest pròxim 31 d'agost. Aquesta és una de les mesures que sovint passen desapercebudes, però que premien un gest tan senzill com reciclar correctament aquells residus que no es poden llançar als contenidors habituals. Parlem, per exemple, de petits electrodomèstics, aparells electrònics, pintures, piles, bombetes, olis usats o altres materials que necessiten un tractament específic. Per aconseguir aquestes bonificacions no cal anar necessàriament a la deixalleria fixa. També compten les aportacions que es facin a la deixalleria mòbil o a les mini deixalleries repartides per diferents punts de la ciutat, com hem justament comentat, de manera que cadascú pot escollir l'opció que li sigui més còmoda. L'objectiu d'aquest sistema és doble. D'una banda, incentivar la gestió responsable dels residus i, d'altra, evitar que materials contaminants acabin als contenidors equivocats. I també, d'altra banda, reconèixer l'esforç de la ciutadania amb una reducció a la taxa municipal. Per això, des de l'Ajuntament es recorda que aquestes són les últimes setmanes per sumar aportacions que tindran en compte per la taxa d'aquest any 2026. I cal tenir present un detall important, i és que a partir de l'1 de setembre totes les aportacions que es facin ja comptaran doncs, per la bonificació de... no comptaran per la bonificació d'enguany, sinó que passaran ja a comptar doncs, de cara a la taxa de residus de l'any 2027. Així que si teniu a casa algun aparell que ja no funciona, una caixa amb piles gastades, una bombeta, algun pot de pintura o qualsevol altre residu especial,

0: especialment pendent de portar la deixalleria, justament ara és un bon moment per fer net i, de pas, aprofitar aquesta bonificació. Al cap i a la fi, són petits gestos que, sumats, contribueixen a mantenir una ciutat més neta, afavoreixen el reciclatge i ajuden a donar una segona vida a molts materials. Doncs us recordem que justament encara hi sou a temps, però el compte enrere ja ha començat. El termini finalitza el 31 d'agost per poder rebre aquesta bonificació d'aquest any enguany i ja de cara a l'1 de setembre doncs ja passarà a formar part doncs, de la taxa de residus de l'any 2027.
1: Castelldefels desperta.

0: Doncs no deixem de parlar de residus, perquè a Castelldefels ara ja podem trobar nous contenidors destinats a la recollida de roba, calçat i teixits domèstics. L'Ajuntament ha renovat aquest servei amb l'objectiu de facilitar encara més la separació d'aquest tipus de residus i fomentar la reutilització i el reciclatge. La primera fase d'aquesta actuació ja s'ha completat durant la segona quinzena del mes de juliol, amb la retirada dels antics contenidors i també la instal·lació de noves unitats més modernes i adaptades a les necessitats actuals de la ciutat. Aquests nous contenidors mantenen el característic color taronja que permet identificar fàcilment que estan destinats a la recollida de roba i calçat, però incorporen també una imatge més integrada amb la resta de contenidors de recollida selectiva que hi ha als carrers de Castelldefels. Però la principal novetat arribarà durant aquest mes d'agost amb una ampliació important dels punts disponibles. El servei passarà dels 45 punts actuals de recollida fins als 67, és a dir, s'incorporaran 22 noves ubicacions repartides pels diferents barris de la ciutat. Aquesta ampliació suposa un increment del 55% dels punts de recollida, amb l'objectiu que els veïns i les veïnes ho tinguin més fàcil a l'hora de reciclar aquelles peces de roba, sabates o bé teixits de la llar que ja no utilitzen. I és que la roba també forma part dels residus que poden tenir una segona vida. Quan dipositem una peça en aquests contenidors, si encara està en bon estat, pot ser reutilitzada. I quan això no és possible, els materials poden passar per processos de reciclatge per recuperar fibres tèxtils i convertir-les en nous productes. Per això, des de l'Ajuntament recorden un missatge important. La roba i el calçat no ha d'anar al contenidor gris de la resta. Separar correctament aquests residus permeten aprofitar materials, reduir la quantitat de deixalles que acaben a l'abocador o a la incinerització i avançar cap a un model de consum més sostenible. Aquesta renovació del servei s'emmarca en la línia de continuar millorant la recollida selectiva a Castelldefels i també facilitar a la ciutadania més eines accessibles per reciclar en el dia a dia. Perquè de vegades allò que ja no utilitzem pot continuar tenint valor. Una samarreta, un abric, unes sabates que ja no ens posem poden convertir-se en una oportunitat per reduir residus i donar una nova vida als materials.
1: Castelldefels desperta.

I ara canviem de tema perquè volem posar el focus en una qüestió que afecta directament a les grans, una de les grans preocupacions de moltes ciutats a l'àrea metropolitana, i és l'accés a l'habitatge. I és que una nova regulació urbanística que s'està impulsant a l'entorn metropolità de Barcelona obre un debat interessant també per municipis com Castelldefels. La informació l'avança El Periódico de Catalunya, que explica que Barcelona i altres municipis de l'entorn podrien flexibilitzar les obligacions d'aparcament en les noves promocions de l'habitatge protegit. I per entendre què canvia, cal explicar que fins ara, quan es construïa un habitatge protegit, la normativa obligava a reservar un nombre mínim de places d'aparcament dins dels edificis. Amb aquesta nova regulació, aquesta exigència es relaxaria, i especialment en municipis com Barcelona o l'Hospitalet, on les noves promocions de protecció oficial podrien arribar a construir-se sense un mínim obligatori d'aquestes places de pàrquing. La idea que hi ha darrere d'aquest canvi és intentar facilitar la construcció de més habitatge accessible. Segons els informes urbanístics, en alguns casos aquestes places d'aparcament acaben suposant un cost elevat per les promocions i podrien dificultar que determinats projectes fossin viables econòmicament. És a dir, el debat és el següent. En el moment que moltes ciutats tenen dificultats per ampliar el parc d'habitatge protegit, es planteja si tots els edificis han de tenir obligatòriament el mateix nombre de places d'aparcament o si cal adaptar aquestes exigències a la realitat de cada zona. I justament aquí és on apareix Castelldefels, perquè encara que la nova regulació tingui un impacte més directe a Barcelona i l'Hospitalet, la modificació també afecta a l'àmbit metropolità i planteja una reflexió que ens toca de ben a prop. En el cas de Castelldefels, segons aquesta nova proposta, les promocions d'habitatge protegit continuarien tenint una exigència mínima d'aparcament, una plaça per cada 4 habitatges. La diferència respecte a Barcelona és que fora del perímetre de les rondes es manté aquesta reserva, perquè es considera que en municipis amb major dependència del vehicle privat i amb una xarxa de transport públic diferent, el cotxe encara té un pes important en la mobilitat quotidiana. I aquest és precisament un dels arguments que apareixen en la proposta metropolitana. No es tracta, segons els responsables urbanístics, d'eliminar el cotxe, sinó adaptar les normes a les característiques de cada territori. Perquè la realitat d'una gran ciutat com Barcelona no és la mateixa que d'altres municipis del Baix Llobregat. A Castelldefels, per exemple, sabem que la mobilitat és un dels grans reptes del dia a dia. La connexió amb Barcelona, els desplaçaments laborals, la necessitat de combinar transport públic i vehicle privat, també la distribució dels diferents barris fan que el debat sobre l'aparcament tingui una dimensió diferent. Però al mateix temps també hi ha una altra qüestió sobre la taula, que és com facilitar que es pugui construir més habitatge assequible. Aquest és un dels grans reptes que comparteixen molts municipis de l'àrea metropolitana: trobar l'equilibri entre generar habitatge accessible, mantenir una mobilitat sostenible i adaptar els serveis i equipaments a les necessitats de la ciutadania. Justament aquesta modificació forma part d'una actualització del plantejament urbanístic metropolità, que busca harmonitzar criteris entre els diferents municipis i adaptar les normes a la realitat actual. Per tant, de moment parlem d'una proposta que encara s'ha de completar la seva tramitació, però que obre un debat que probablement anirem escoltant cada vegada més, i és: quan construïm habitatge nou, quines prioritats hem de posar sobre la taula? Més habitatge accessible? Més places d'aparcament? Més transport públic? La resposta segurament passa per combinar totes aquestes necessitats i tenir en compte la realitat de cada municipi. I en el cas de Castelldefels, un municipi metropolità, però també amb unes característiques pròpies, aquest debat també formarà part del futur urbanístic de la nostra ciutat.

0: Doncs ara canviem de tema. Volem parlar doncs, d'una millora que en tenim a la nostra ciutat i és la millora del nit bus. Perquè si aquest estiu us heu mogut de nit entre Castelldefels i Barcelona, potser ja ho heu notat. Dues de les principals línies de nit bus que donen servei a la ciutat, la N14 i la N16, han reforçat la seva oferta per adaptar-se a l'augment de passatgers i també facilitar els desplaçaments nocturns. Es tracta d'una millora impulsada per l'àrea metropolitana de Barcelona que beneficia directament als usuaris de Castelldefels, especialment durant els mesos d'estiu, quan augmenta la mobilitat per motius d'oci, feina o simplement per gaudir de les nits a la platja o a Barcelona. La principal novetat afecta la línia N14, que connecta Castelldefels amb Barcelona, passant per Gavà, Viladecans, Cornellà i Esplugues. Fins ara, aquests autobusos passaven cada 20 minuts, però des d'aquest estiu la freqüència s'ha reduït a 15 minuts tots els dies de l'any. I aquesta és una millora que, tot i que pot semblar petita, suposa reduir considerablement els temps d'espera. I també tenim canvis a la N16, una altra de les línies més utilitzades pels veïns de Castelldefels. En aquest cas, s'ha avançat l'inici del servei nocturn per evitar el buit que existia entre els últims autobusos diurns i els primers de la nit, que són el nitbus. A més, durant l'estiu, des del mes de maig fins al mes de setembre, la freqüència també passa dels 20 als 15 minuts. Aquesta millora també es manté els dissabtes i també les vigílies de festiu durant els mesos d'hivern. Segons la AMB, aquest reforç respon a l'elevada demanda que registren aquestes línies, especialment en els trajectes entre el Baix Llobregat i Barcelona durant la nit. I l'objectiu és oferir una alternativa més còmoda, sostenible i competitiva al vehicle privat. Però les novetats no s'acaben aquí. La xarxa de Nitbus també ha incorporat enguany una nova línia. Aquesta és la N21. Aquesta línia, N21, dona servei per primera vegada a Sant Climent de Llobregat i Gavà Mar. I justament amb aquesta incorporació, la xarxa nocturna metropolitana ja arriba a 24 línies i connecta 18 municipis de l'àrea metropolitana. Recordem també que el Nitbus funciona cada dia de l'any, aproximadament entre 10:45 de la nit i les 6 del matí, convertint-se en una opció cada vegada més utilitzada pels qui treballen en horari nocturn, com també per aquells que gaudeixen de l'oferta cultural i d'oci nocturn de l'àrea metropolitana. A més, es mantenen mesures que contribueixen a fer que els trajectes siguin més segurs. Recordem que els autobusos continuen oferint el servei de baixada a demanda en determinades condicions i és perquè aquest tipus de servei està pensat especialment per dones i menors que perquè puguin baixar en un punt més proper al seu destí. I això s'hi suma que tota la flota disposa de càmeres de videovigilància i que moltes marquesines s'han renovat amb una millor il·luminació. En definitiva, aquesta és una millora que pot passar desapercebuda si no s'utilitza el transport públic de nit, però que representa un pas endavant per molts veïns i veïnes de Castelldefels. Menys temps d'espera, més freqüència de pas i una mobilitat nocturna més còmoda i segura entre la ciutat i Barcelona.
1: Castelldefels desperta.

0: La he visto por el barrio y...
1: Esa la conozco yo, es la que no se enamora, otro pobre...
2: Doncs això que escoltem és un dels nostres pregoners d'aquesta festa major d'estiu, que ara després en parlarem, però us volia comentar doncs, que és Omar és Piqueras amb Omar Montes i la seva cançó Rumba Demònia.

Doncs encara no havíem parlat dels pregoners de la Festa Major 2026 i avui és un bon moment per fer-ho. Perquè, com cada matí al despertar, continuem desgranant poc a poc tot el que ens espera en una festa major que cada vegada és més a prop i que es viu amb moltes ganes a la ciutat. Sí que és cert que ja hem anat descobrint els grans concerts, les novetats d'enguany, com les penyes festives, els espais on es repartiran les activitats, la programació familiar o bé les propostes de cultura popular. I encara queden moltes coses per explicar, però avui ens aturem en un dels moments més simbòlics de qualsevol festa major. El pregó. Justament el pregó és aquell instant en què des del balcó de l'Ajuntament es dona oficialment el tret de sortida a 4 dies de música, tradició, retrobaments i carrers plens de vida. I enguany els encarregats d'obrir la festa seran 2 noms que a priori podrien semblar molt diferents però que comparteixen una mateixa cosa, que és l'estima per Castelldefels. I justament parlem doncs, de Piqueres, que justament l'estàvem escoltant fa uns minuts, i de la Coral Marinada. Aquesta és una elecció que representa molt bé el que és avui la ciutat, una combinació de tradició, història, talent jove i projecció de futur. La Coral Marinada arriba a aquest pregó en un any molt especial. L'entitat ha celebrat el seu centenari convertint-se en una de les associacions culturals amb més història de Castelldefels. Durant 100 anys ha acompanyat a la ciutat en celebracions, actes institucionals, esdeveniments populars, mantenint viva la tradició del cant coral català i transmetent-la de generació en generació.

0: Per molts veïns i veïnes, la coral forma part dels records de tota una vida i és un dels grans referents culturals del municipi. I d'altra banda, hi trobem a Piqueras, compositor, productor i cantant nascut a Castelldefels, que en molt poc temps s'ha convertit en un dels artistes emergents amb més projecció. Amb un estil que barreja el pop urbà, la rumba, el flamenc, ha anat fent-se un lloc en l'escena musical gràcies a temes com Barcelona, Malaje, Zalamera o Por lo que sea, o justament aquesta cançó que escoltàvem, que era Rumba Demònia. Tot i començar a actuar arreu del país i sumar cada vegada més seguidors, mai ha amagat les seves arrels i continua portant el nom de Castelldefels allà on va. I en tenim una salutació justament de Piqueras que ens ha fet a Ràdio Castelldefels. L'escoltem.
1: Por lo que sea, esta noche no pinta feo. Dicen que hay lluvia de estrella y tú eres una de ellas.
2: ¿Qué dicen mis guapos y mis guapas de Castefa? Yo soy el Piqueras y estoy súper ilusionado de poder decir de que este año voy a hacer el pregón y voy a tocar en la fiesta mayor de aquí de Castefa. Todo esto el 13 de agosto, así que estás más que invitado e invitada a venirte y a echar un ratito 10 de 10 con nosotros.

0: De fet, molts dels seus seguidors coneixen la ciutat gràcies a les seves cançons i a les seves entrevistes, on sempre explica que va créixer al costat del mar i que ha influït en la seva manera d'entendre la música. I ara serà precisament ell qui, des del balcó de l'Ajuntament, donarà la benvinguda a una de les festes més importants de la seva ciutat. La imatge es veurà el pròxim 13 d'agost i serà, sens dubte, molt representativa. Una entitat centenària compartint protagonisme amb un artista de més de 20 i pocs anys. Dues generacions, dues trajectòries molt diferents, però amb un mateix objectiu, que és convidar a tota la ciutadania a sortir al carrer i a viure intensament aquesta festa major. I no és una elecció casual. L'Ajuntament ha volgut simbolitzar amb aquest pregó la convivència entre el patrimoni cultural de Castelldefels i el talent emergent que continua naixent a la ciutat. És una manera de recordar que la Festa Major és de tothom, dels qui fa dècades que mantenen vives les tradicions i també dels joves que avui escriuen les noves pàgines de la història cultural del municipi. I precisament aquest esperit és el que anem descobrint dia rere dia aquí al Desperta. Una festa major que aquest any arriba amb moltes novetats, amb més participació ciutadana que mai, gràcies a aquestes noves penyes, amb una programació pensada per totes les edats i amb la voluntat de continuar convertint els carrers i les places en un gran punt de trobada. Per tant, el compte enrere continua. Cada matí anirem descobrint algun nou detall d'aquesta festa major que ja està escalfant motors i que d'aquí a només uns dies començarà oficialment amb el pregó que promet unir emoció, música, memòria i futur des del balcó de l'Ajuntament, i tot fa pensar que serà el millor punt de partida per aquests 4 dies que Castelldefels tornarà a viure la seva festa gran.
1: Castelldefels Desperta. Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
2: Te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas, el programa de viajes de Radio Castelldefels.

I com justament estàvem dient, continuarem desgranant dia rere dia algun d'aquests grans moments que ens deixarà la Festa Major d'aquest 2026, perquè cada vegada queda menys perquè es torni a omplir el que són les places i els carrers de música, cultura, tradició, trobades entre veïns i veïnes. I avui també ens volem aturar en una d'aquestes cites que any rere any formen part de l'essència de la festa, i és la paella popular. Una d'aquelles nits que tenen un punt especial, perquè no es tracta només de seure a taula i compartir un àpat, sinó de trobar-se amb amics, família i amb molta gent de la ciutat en un espai emblemàtic, com és el Parc de la Muntanyeta. Recordem que aquesta cita serà divendres 14 d'agost i serà a les 9 del vespre. Això es farà dins de la programació de la Festa Major d'estiu, i enguany arriba amb una novetat important, que per primera vegada les entrades es podran adquirir de manera anticipada. I això es farà en línia a través de la plataforma ja coneguda per molts de vosaltres, Entràpolis. Aquesta nova fórmula busca facilitar l'organització de l'activitat i, sobretot, fer més còmoda la participació ciutadana, ja que permet reservar plaça amb antelació i evitar possibles esperes o desplaçaments previs per aconseguir els tíquets. La paella popular torna a convertir el Parc de la Muntanyeta en un dels punts de trobada de la Festa Major, un espai que durant aquests dies de celebració es transformarà en un gran escenari a l'aire lliure on conviuen activitats familiars, música, propostes pensades per tots els públics. I la nit del 14 d'agost no acabarà amb el sopar. Després de compartir la paella, la festa continuarà amb dues propostes que prometen allargar l'ambient festiu, i serà un bingo musical i el concert de l'Homes Pop, una combinació pensada perquè tothom pugui continuar gaudint de la vetllada. Però la jornada de divendres de Festa Major vindrà carregada d'activitats des de primera hora. Durant el matí hi haurà propostes familiars, i al llarg del dia diferents espais de la ciutat acolliran actuacions i activitats per anar escalfant l'ambient. Entre les cites destacades també hi trobem el tribut a Queen de Bulsara, que actuarà a 11:15 a la plaça de l'Església, i una altra de les ubicacions que durant aquests dies es convertirà en un dels grans escenaris de la festa. Així que aneu prenent nota, divendres 14 d'agost a les 9, al Parc de la Muntanyeta té una cita amb la gastronomia, la música i el bon ambient de Festa Major. Una nova oportunitat per continuar fent una gran festa, ja que compta els dies per començar. I justament amb això arribem a les 9 del matí.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 9. Comencem aquest bloc informatiu a 3Cat Info amb una connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Hi ha cues per obres de l'autovia 2 a Esparreguera, direcció Lleida, la Ronda de Dalt, Interroquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs. I d'altra banda, aturats a la Ronda Litoral, entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i a la C12 a Maials, al Segrià, en direcció Flix per un accident.
1: La justícia espanyola i marroquina engeguen la maquinària per aclarir responsabilitats en l'entrada massiva a Ceuta. L'Audiència Nacional Espanyola pregunta a la Guàrdia Civil si va rebre alguna alerta de l'arribada i reclama informació exhaustiva de l'operatiu. La justícia del Marroc, de la seva banda, ha detingut prop de 90 persones a qui acusa de facilitar les sortides clandestines. Protecció Civil torna a posar en alerta el Pla Inuncat davant la previsió de fortes pluges a partir de la tarda al Pirineu, que s'estendran a bona part del país. Les autoritats demanen que s'extremi la precaució, se segueixin les prediccions meteorològiques i s'eviti fer activitats a l'exterior en cas de tempesta. L'Iran anuncia un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països des de cadascuna de les ribes. El Ministeri iranià d'Exteriors avisa que, perquè es faci efectiu, primer cal que els Estats Units aixequin el bloqueig sobre els seus ports. Dos crims masclistes a l'estat en menys de 24 hores. A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. La víctima, per cert, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una altra dona va morir apunyalada i a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. Trànsit intensifica aquesta setmana els controls de velocitat, coincidint amb uns dies de molta mobilitat a les carreteres catalanes. Fins diumenge ha desplegat més radars amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. L'any passat ja va fer una campanya similar i es van posar 4.800 sancions diàries. A menys d'un any per les eleccions municipals, desenes d'ajuntaments han frenat els sistemes de recollida porta a porta o els contenidors intel·ligents per estalviar-se crítiques. Per aquest motiu, l'Agència de Residus de Catalunya fa una crida a tots els partits perquè deixin aquesta qüestió fora de la batalla electoral. La Ràpid es planteja recuperar el pagament per aparcar la barra del trabucador. Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que els visitants del Delta ho veurien bé si la mesura acaba millorant l'experiència de la visita. Spider-Man Brand New Day es converteix en la pel·lícula més taquillera del 2026 a tot el món. L'entrega protagonitzada per Tom Holland i Zendaya ja supera els 1.100 milions de dòlars en només una setmana i desbanca així Toy Story 5.
3: 3Cat Info.
1: Titulars d'esports.
4: El Barça torna a entrenar-se avui amb Deco intentant desencallar el fitxatge de Julián Álvarez i pendent també del futur de Ferran Torres. Incertesa amb la final del Mundial de Futbol del 2030. El diari The Times avançava que el director de la FIFA, Gianni Infantino, hauria ofert el partit a la Federació Marroquina, però la FIFA ho va negar i el Camp Nou continua sent candidat a acollir la final. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Ahir va guanyar la plata en la prova de rutina acrobàtica per equips juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer.
1: I avui esperem un dia de temps inestable, amb xàfecs i tempestes que poden ser fortes i anar acompanyades de pedra o fortes ventades. Pràcticament tot Catalunya es troba sota avís d'intensitat de pluja. En només 30 minuts poden caure més de 40 litres per metre quadrat. Amb aquests xàfecs, la temperatura quedarà una mica més curta.
3: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
5: Renault.
6: Coneix
5: coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
9: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.
10: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
11: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
12: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
11: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
12: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
3: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Doncs ara sí, ja passen a prop de 10 minuts de les 9 del matí. I si us incorporeu ara a la sintonia de Ràdio Castelldefels, molt bon dia i benvinguts de nou a Castelldefels Desperta. Doncs després d'aquest informatiu continuem amb una segona hora que encara ens deixarà forces continguts per compartir amb tots vosaltres. Doncs si la primera hora de la part del programa hem repassat bona part de l'actualitat municipal, encara ens queden alguns temes interessants sobre la taula. En uns minuts tindrem a Sandra Martínez, que ens parlarà sobre la campanya de banderes verdes Ecovidrio, que és una iniciativa que un estiu més vol implicar doncs, els establiments de restauració, els municipis costaners, en el reciclatge del vidre. I justament doncs, coneixerem com és la progressió d'aquesta campanya i coneixerem com està funcionant aquesta edició, quins són els objectius i quin és el paper que té Castelldefels. I com cada setmana també ens visitarà el nostre company Alberto Fernández de la Torre, responsable de la secció de El Castell. Amb ell farem un nou recorregut per tot allò que ha passat aquesta darrera setmana i també descobrirem doncs, quines són les activitats i propostes que s'hi preparen durant els pròxims dies. Aquesta és una secció que sempre ens ajuda a mirar el nostre patrimoni amb altres ulls i conèixer millor tot el que s'hi mou. Per tant, encara ens queda una bona estona de ràdio, d'actualitat local, d'entrevistes i de conversa, així que gràcies per continuar amb nosaltres en aquest matí de dijous 6 d'agost. Seguim despertant Castelldefels.
1: Castelldefels Desperta.

0: I ja sabeu que estem desgranant de mica en mica tot el que comporta aquesta festa major de Castelldefels i bueno, ja es respira l'ambient de festa. Precisament aquesta edició tan especial n'hem pogut conèixer molts detalls aquests dies a Ràdio Castelldefels, on la regidora de festes, Cristina Corona, va visitar els estudis de l'emissora municipal en una entrevista amb la nostra companya Anna López. Durant aquesta conversa vam repassar les principals novetats de la programació i va explicar com s'està preparant una festa major que apunta a ser una de les més participatives d'aquests darrers anys. Ja sabem que una de les iniciatives que més expectació ha generat, sens dubte, és la creació d'aquestes penyes festives. L'Ajuntament les impulsava amb voluntat de reforçar la participació ciutadana, però és que la resposta ha superat totes les previsions. En total s'han inscrit 49 penyes, que reuniran a 1.009 penyistes, unes xifres que fins i tot han sorprès a l'organització. Així li explicava doncs, Cristina Corona a la nostra companya Anna López als estudis de Castelldefels.
1: La veritat és que això ho van engegar amb molta il·lusió, però bueno, jo pensant un número bastant... No vull dir el que vaig pensar, perquè diran, vaya poca previsió. Però quan hem tancat i hem vist que hi ha 49 penyes i 1.009 penyistes, clar, ha estat com una mica, uau, per una part, que xulo, que bé, perquè era, bueno, és molt més del que mai havíem pogut pensar, però per una altra part sí que és veritat que de la previsió que teníem pels actes de penyes, pregó, que volíem que farem un dinar i tot, és allò de dir apreta, corre i aviam com ho modifiquem tot. Però la veritat és que estem contentíssims. Eh? Mm. És, ja et dic, molt superior a l'esperat, però molt contents perquè a més ja el que he anat parlant amb gent de diferents penyes i tal, al final són grups d'amics molt orgullosos de ser de Castelldefels, de tindre la seva penya, de participar a totes les activitats, de donar recolzament també a tot el que fa l'agrupació, amb la qual estem desbordats però molt contents.
0: Les penyes seran molt més que un grup d'amics compartint samarreta. La idea és que es converteixin en el nou motor de la festa major, aportant ambient als carrers, participant en les activitats i reforçant aquest sentiment de ciutat que sempre acompanya les grans celebracions. De fet, moltes poblacions amb una llarga tradició festiva tenen les seves penyes i Castelldefels vol incorporar aquesta figura perquè siguin els mateixos veïns i veïnes que ajudin a donar vida a la festa. Segons explicava Cristina Corona, als micròfons de Ràdio Castelldefels el que més li ha transmès la gent amb qui ha pogut parlar és precisament aquesta il·lusió de sentir-se part activa de la Festa Major. A més, els penyistes no només participaran en una programació general, sinó que disposaran d'algunes activitats exclusives pensades per afavorir la convivència entre totes les penyes. Escoltem com ens ho relatava la Cristina Corona.
1: Al final les penyes aquí i a tot arreu és un sentiment de pertinença, d'orgull, de participar, de donar recolzament a tot el que es fa i sobretot això d'orgull i de pertinença és el més important. I jo amb la gent que he anat parlant, no he parlat amb tots, perquè ja et dic que hi ha 49, però amb els que he anat parlant és això el principal. I al final la gent el que tenim tots ganes és de passar-ho bé, d'estar amb els nostres amics, de que la festa sigui bueno, divertida però controlada i tothom està molt content. La idea era que el dia del pregó tinguessin un paper important després del pregó. Això no et puc dir perquè encara ho estem manegant, aviam com donem cabuda a un representant de cada penya, però sí que és veritat que tindran un paper important el dia del pregó. D'alguna manera, no em preguntis com perquè encara ho sabem, sortiran al balcó i saludaran a tots els penyistes que estaran a baix a la plaça. I després un altre dia es farà un dinar, possiblement a Arcadi Balaguer, entre l'Ajuntament i l'Edifici de la República, només per penyistes, vull dir, tot el que vagi amb la seva samarreta de la seva penya podrà accedir, el que no, no. Això són dues coses superexclusives de les penyes. Mm-hmm.
0: I una d'aquestes imatges que segurament veurem durant aquests dies seran doncs, desenes de samarretes diferents passejant pels carrers de Castelldefels. I, a més, els penyistes rebran aquest mocador de festa major abans de que comencin les celebracions. I per la resta de ciutadania, el mateix dia del pregó. Escoltem la Cristina Corona com ens comentava com podrem fer-nos amb un d'aquests mocadors de festa major.
1: Cada penya s'ha fet una samarreta amb el seu logo i el seu nom i és molt distintiu. A més, tots els de les penyes tindran assegurat, perquè la setmana que ve fem la reunió amb un representant de Codun, del mocador i d'una altra cosita, de festa major, amb la qual tots aniran superidentificats, però bàsicament per la samarreta. Dia del pregó, tota la tarda hi hauran instal·lades una carpa o dos a la plaça de l'Església perquè tothom que vulgui el seu mocador es pugui apropar i ho pugui recollir i se'l pugui posar en el moment del pregó i, bueno, i tota la festa major. Però sí que és veritat que ells, els de les penyes, ja ho tindran reservat i ja ho tindran a casa seva.
0: Pel que fa a la programació, una de les apostes d'enguany és repartir encara més les activitats pels diferents punts de la ciutat. La muntanyeta continuarà sent el gran escenari dels concerts multitudinaris, però també hi haurà activitats al castell, a plaça de l'Església, a l'entorn de la biblioteca Ramon Fernández Jurado i Arcadi Balaguer. L'objectiu és que sempre hi hagi alguna proposta en marxa i que cada públic trobi el seu espai. I musicalment doncs, també tenim un cartell carregat de noms destacats, però també molt diversos, moltes diverses propostes justament perquè cadascú trobi la seva música adequada. Escoltem com la Cristina Corona ens ho relatava.
1: Aquest any hi ha com 4 punts més importants, que és la muntanyeta, com sempre, la plaça de l'Església, com sempre, el castell, que aquest any serà molt xulo, i també aquí davant, a la plaça davant de la biblioteca. Bueno, també a Arcadi Balaguer els temes infantils es faran allà perquè hi ha ombra, el tema del clima ens preocupa molt, sobretot en activitats infantils, però bàsicament són aquests 4 punts que estaran 3 dies i mig constantment una activitat rere l'altra. Musicals, bueno, les 4 més importants, doncs, bueno, The Tallets, Chenoa, Los Toreros Muertos i Ginestà, que és també molt, molt de jove, però a part d'això hi ha moltes activitats musicals, hi ha Bulsara, hi ha l'orquestra, hi ha... L'any passat, no sé si te'n recordes, va vindre una orquestra Trobacassis, que era com una mena d'orquestra clàssica que després es transformava en un DJ i tal. Tornen amb un espectacle nou, també el guanyador de nous talents, Vesta, que és un grup actuaran de taloners de detallets, i el castell també, el castell és un format, ja ho sabem, més petit, més tranquil, però estarà molt xulo per pujar tranquil·lament, escoltar un concert i prendre algo i molt maco, molt tranquil i molt bonic.
0: I ja sabeu també que els més joves tindran un espai propi. La Festa Jove creix i aquest any es trasllada a la Via Fèrrea, on durant tota una tarda hi hauran activitats, música, concerts adreçats especialment al públic juvenil. Com hem parlat justament fa uns minuts, entre els grans protagonistes del pregó hi haurà el Piqueras, però també serà un dels artistes que justament doncs, faran la seva proposta en aquesta Festa Jove coneguda com la FAC. I també serà, com hem comentat, doncs, juntament amb la Coral Marinada, l'encarregat del pregó d'aquest 2026. Escoltem com la Cristina Corona en relata aquest escenari de la Festa Jove, la FAC.
1: L'any passat es va fer a la muntanyeta i aquest any, com que la cosa ha agafat una mica més d'entitat, es fa allà a la Via Fèrrea. I també és el dia 13 i és tota la tarda d'activitats de... Això sí que és de superjoves, eh? I especialment amb l'actuació de Piqueras, que ara està pujant molt i realment és que ho fa fantàstic, que a més és pregoner juntament amb la Coral Marinada de la Festa Major. Hem volgut, bueno, Piqueras, tothom que ens escolta, sobretot aquí a Castelldefels, i sobretot la gent més jove, sap qui és, un cantant emergent que està tenint un èxit tremendo, i vam voler donar una mica de contrast entre Piqueras, que és això, superjove, superfresco i amb un futurazo brutal per davant, amb la Coral Marinada, que aquest any han fet 100 anys, i compartir una mica aquest pregó, i jo crec que quedarà molt xulo, perquè a més a tots els hi ha fet molta, molta il·lusió aquesta mena de contrast.
0: Doncs us recordem, per si encara no ho sabeu, doncs que aquesta festa major d'estiu de Castelldefels tindrà lloc des del dia 13 al 16 d'agost, però el compte enrere ja ha començat, perquè aquest dissabte la llegenda del Garigot tornarà a donar tret de sortida a aquest ambient festiu, i durant els pròxims dies la ciutat anirà escalfant motors justament abans del pregó. Tot apunta que aquesta edició marcarà un abans i un després. De les més de 1.000 persones inscrites a les noves penyes, la veritat que faran doncs un recordatori doncs d'aquest any 2026, i la varietat d'activitats repartides per tota la ciutat i una programació musical pensada per totes les edats converteixen aquesta festa major en una de les més participatives que es recordaran. I si les previsions es compleixen, aquest estiu els carrers i les places tornaran a omplir-se de música, cultura popular i retrobaments per moltes ganes de festa.
2: Castelldefels desperta.
3: Tu, al final fem hamàquing o no? Jo puc passar pel bac i pilleu les hamaques.
4: Tu, Tete, em sembla que no tinc cordes. Haurem de passar pel de calor un fly, tio, que a veure si puc fer fliski, tio, i després pugem cap al parc. Vinga, xaer.

0: i la Feu Desperta.
1: El castell en agenda.

0: Doncs el castell de Castelldefels és molt més que la postal més coneguda de la ciutat, ja ho sabeu, i és un espai que parla del nostre passat, però que continua escrivint noves pàgines gairebé cada setmana. Entre les seves muralles conviuen segles d'història amb una programació cultural cada vegada més activa, amb projectes que tenen projectes de recerca que continuen descobrint nous capítols del nostre patrimoni i activitats que el converteixen en un punt de trobada per veïns i visitants. Per això, cada dijous ens agrada dedicar-li una estona al Desperta, no només per saber què és el que hi passa, sinó també per entendre millor tot allò que representa aquest espai per Castelldefels, perquè darrere de cada concert, de cada visita guiada o de cada excavació arqueològica hi ha històries, curiositats i molta feina que sovint no ens arriba amb els titulars. I qui millor per explicar-nos el nostre company Alberto Fernández de la Torre, que una setmana més ens acompanya als estudis de Ràdio Castelldefels per posar-nos al dia de tota l'actualitat del castell. Amb ell farem un recorregut pel que ens han deixat aquests darrers dies, parlarem dels projectes que continuen avançant i descobrirem les activitats que vindran durant les pròximes setmanes i també ens reservarem un espai per mirar enrere i conèixer alguna d'aquelles curiositats que fan del castell un lloc únic. Perquè el castell sempre té alguna història per explicar i avui, durant la pròxima mitja hora, ens descobrirem unes quantes. Alberto, molt bon dia i benvingut una setmana més al Desperta. Què ens portes avui del castell?
1: Molt bon dia, m'ha agradat molt això, de la postal. Com és? La postal, què?
0: És la postal més coneguda
1: més
0: de la ciutat.
1: Més coneguda de la ciutat, me l'apunto, per a mi. Esto me l'hago mío,
0: és veritat, Castelldefels, és que no, l'imaginaré, Castelldefels sense castell.
1: Castell de Fels.
0: Per això.
1: Castell de Fèlix, sí.

0: Sí. És això, tal qual. Doncs mira, si vols, podem començar repassant una miqueta tot el que vam fer la setmana passada o
1: Sisplau,
0: algunes de les
1: perquè...
0: cosetes.
1: Sí, perquè sempre esteu amb moltes, moltes coses allà al castell.
0: Sí, bueno, ja aviso, eh? Aquesta setmana fem cosetes, però és com a la música, no? Per exemple, les cançons de música electrònica, no? Tenen com una mena de pausa abans
1: De donar el subidón,
0: de
1: no?
0: donar el subidón, no? Que seria la setmana que ve amb les festes de majors. Doncs aquesta setmana tenim entitat, però no tant. Baixem una miqueta
1: Millor, perquè heu
0: el
1: d'agafar
0: ritme.
1: forces, perquè
0: Exacte.
1: les festes majors seran
0: Grans,
1: Sí.
0: seran majors, com sempre.
1: Sí.
0: Doncs mira, la setmana passada, com tot el juliol i tot l'agost, vam fer visites, de dimecres a diumenge, visites al castell amb audioguia. El diumenge, també, com cada primer diumenge de mes, vam fer jornada de portes obertes en full house, és a dir, no cabia más gente ya.
1: Ah, sí? O
0: No
1: sigui,
0: cabia
1: vau
0: más
1: tenir...
0: gente. La gente saliendo por la ventana, que no entre más gente, que no entre más gente.
1: És
0: Sí,
1: meravellós,
0: sí,
1: escoltar
0: sí, sí.
1: això.
0: La veritat és que sí, els companys que porten les visites i més ens han traslladat que va haver-hi molt moviment, que van
1: O sigui,
0: estar
1: això
0: totes les
1: significa
0: sessions.
1: que hi ha molta gent que està molt
0: Sí.
1: interessada en saber sobre
0: Sí.
1: la història del castell, Castelldefels, Piràtia,
0: Doncs
1: això
0: sí.
1: és meravellós, saber-ho.
0: Doncs sí. I després també, el diumenge a la nit, van tindre un curset als Jardins del Castell, d'on la London School Symphony Orchestra, que és una orquestra formada per 100 nanos joves, van vindre 80, eh? Em sabe
1: Ai.
0: mal, vinieron 80.
1: Ai, què va passar amb aquests 20?
0: Pues no lo sé.
1: Ai, pobres,
0: No
1: es
0: lo
1: van quedar
0: sé,
1: amb
0: però
1: les
0: bueno,
1: ganes.
0: suposo que bé, es quedarien a casa seva o anirien a altre puesto de vacances amb les famílies. Però bueno, dels 80 nois que van vindre, de menys de 18 anys, van fer les delícies del públic assistent i també van fer assistència completa. Es van posar 300 cadires, es
1: Sí.
0: calculava, bueno, una miqueta que podrien anar per aquí als trets i sí, va, que potser no sé, es van obrir les portes i molt ràpidament ja...
1: Es va omplir?
0: Sí. Com que
1: Llavors...
0: tenim la sort de que l'espai és molt gran, doncs
1: Clar.
0: va haver-hi molta gent que es va quedar també allà, doncs,
1: Vale.
0: pels voltants escoltant la música i, ostres, molt guai, eh?
1: O sigui, que
0: On
1: esteu
0: fire, on
1: a full,
0: fire,
1: on fire
0: on
1: jo.
0: Fire. A més, clar, sempre amb aquestes coses, no? Dius, ostres, són nanos joves, però, ostres...
1: Pensàveu que potser no tindria el
0: No,
1: tirón?
0: però bueno, no pel tirón, sinó, clar, els que ens agrada la música, no? Tu sempre penses en una orquestra de gent, doncs, això, que porta 40
1: Sí.
0: anys tocant i que... I no, per res es va notar que eren joves i les peces que van interpretar les van interpretar a la perfecció. O sigui que jo crec que tant per ells com pel públic assistent va ser una molt bona experiència.
1: Bueno, i a més el lloc, no? La ubicació, és que és
0: Tinc
1: meravellós.
0: una imatge
1: Ah,
0: per si vaig
1: en
0: fer...
1: teniu fotos,
0: Sí,
1: això ens agradaria veure-ho.
0: vídeos. Tinc una imatge d'un moment que em vaig poder escapar per gravar l'actuació. Cada cop i volta, doncs això, el públic expectant, els ocells passaven allà...
1: Oh.
0: Sí,
1: Doncs ens
0: els nanos
1: agradarà tenir
0: afinant.
1: aquesta imatge doncs,
0: Mira,
1: per les nostres xarxes
0: si
1: socials.
0: vols, ara després us les passo i si
1: Sisplau.
0: les voleu
1: Sí. El nostre company
0: publicar...
1: farà la
0: Exacte.
1: publicació i ens
0: I
1: encantaria.
0: la posta de sol, és que tot, la
1: Idíl·lic.
0: veritat és que tot va
1: Idíl·lic.
0: convidar a gaudir d'una bona tarda-nit de diumenge.
1: Oh, bueno, i a més diumenge, no? Diumenge, agost, bah, fantàstic.
0: Total,
1: Fantàstic per
0: total,
1: aquells que
0: total.
1: tenen vacances.
0: Bueno, o que se van voler apropar,
1: Ah,
0: també.
1: exacte.
0: Els que no tenien vacances també ens
1: Sí,
0: vam apropar
1: a més era per la nit, o sigui, molta gent ja estava
0: i
1: lliure.
0: fresquet també, o sigui que el temps també va convidar, no va fer aquella safogor que últimament no s'està acostumant
1: Totalment.
0: l'estiu
1: Sí.
0: i va estar molt bé, la veritat.
1: Doncs m'agraden aquests concerts que es fan a la nit i justament amb aquesta fresqueta. Em sembla un pla meravellós. I que en tenim més?
0: Doncs mira, ja comencem. Aquesta setmana, de dimecres a diumenge, també, visites amb audioguia d'11 a 7. Recordem això, ho recordem sempre, que l'última entrada per veure el castell és a les 6.
1: A les 6, perquè dura més aproximadament és una
0: Una
1: hora.
0: hora, exacte.
1: Vale, i és millor doncs, arribar a les 6 per no
0: Per
1: fer-lo
0: poder fer
1: ràpida.
0: l'últim pas.
1: Sí.
0: Sí, sempre ens passa això, eh? També la setmana passada que va coincidir les portes obertes amb l'orquestra, clar, molta gent es va apropar a última hora, però clar, ja a última hora a partir de dos quarts o quasi les 7 ja no, com que tanquem a les 7 a la visita, ja no.
1: Sí, perquè no sembla que la visita és molt ràpida, però realment no és tan ràpida, perquè en teniu
0: l'espai és molt gran, eh.
1: És molt gran i a més teniu moltes coses per ensenyar que bueno, que tenen això de realitat virtual, bueno, també, immersiva, no?
0: També tenim no només que l'entorn és molt gran, mm-hmm, i per fer el recorregut i per veure-ho tot i conèixer totes les històries de totes les sales, doncs ja es triga una miqueta, sinó que tenim dues parts. Hi ha una part que està instal·lada a lo que eren les cavallerisses, que és un museu de la pirateria, on parlem de la història de Castelldefels relacionada amb els pirates, que està molt bé.
1: No és aquesta la immersiva, no?
0: Aquesta és una de les immersives que tenim. No m'agrada fer spoiler, tot just quan s'entra hi ha una, com ho diríem? Per donar peu a que la gent vagi, però no fer spoiler. Tenim una primera part on, bueno, on reproduïm, mm-hmm, reproduïm molt al detall. Creo que voy bien, ¿eh? Reproduïm molt al detall la sensació d'estar en un vaixell.
1: Sí, jo puc dir que sí perquè jo he estat. I em sembla meravellosa la sensació d'estar justament en aquest espai i realment vivir-ho perquè, o sigui, val la pena.
0: Se mueven coses i se'n suma olor de flaire de mar.
1: Sí. Jo dic que sí, és veritat.
0: O sigui que
1: sí, animem a tots justament a aquesta part, és que em sembla meravellosa, fantàstica.
0: Ho és. I l'altre dia, que jo em vaig quedar tancat una estoneta, per aquestes coses que passen.
1: El senyor de la torre tancat?
0: Sí, al castell. També tenim una que és una miqueta, no és tan coneguda com l'immersiu de Pirateria, però també tenim un immersiu a l'església.
1: Ah, molt bé.
0: Aquesta
1: part
0: també està molt bé perquè, bueno, tot convida a gaudir d'aquell espai d'una manera diferent. A més, tenim visible tota una zona on es poden veure unes ruïnes també d'un poblat ibèric que, bueno, us invitem a ir.
1: Aquesta altra part, em sembla que sí que també vaig estar, també la vaig viure i em sembla que, bueno, que és fantàstica aquesta, o sigui, anar a aquesta visita guiada.
0: Jo crec que la gent sorprèn. Durant una època el castell va fer de presó pels brigadistes, tenim dibuixos de brigadistes també en alguna de les parets, aleshores, bueno, la veritat és que crida molt l'atenció, jo crec que és molt, molt agradable de fer.
1: Ens agrada que ens expliquis doncs com és aquesta visita, perquè realment doncs hem d'aconseguir doncs que encara cada cap de setmana esteu a
0: full. La famosa, a més, aquí és on tenim la famosa làpida que Valeria Liner li va dedicar al seu marit.
1: Esposo Òptim?
0: Exacte, el seu marit Òptim. El senyor, sempre li canvio el nom, senyor Gai, el tenim allà a la seva tomba perquè la gent la pugui veure.
1: I amb la Valèria, oi? Justament, tots dos. Molt bé. Doncs què més ens parles?
0: Doncs mira, aquest dissabte, dissabte 8, també tenim dintre de la sèrie de concerts que organitza Candlelight, que recordem, ho dèiem sempre, però m'agrada recordar-ho, que Candlelight són uns concerts a la llum de les espelmes que organitza una empresa externa de l'Ajuntament i que estan oberts a tot el públic. Vale? Doncs aquest dissabte tenim el concert de tribut a Hans Zimmer. Per qui no ho sàpiga, Hans Zimmer és el compositor de música de pel·lícules com Gladiador, El rei León, Dune, Origen, que és aquesta que el Leonardo DiCaprio va cap al passat, es fica dintre de la ment
1: de
0: la gent.
1: Somni, no?
0: Exacte. Què més? Interestelar, Batman el cavaller fosc, Top Gun 2, El último samurai, Superman, Pirates del Caribe, Kung Fu Panda.
1: Uau, o sigui que tindrem un bon repàs de moltes pel·lícules, o sigui, serà
0: doncs
1: com un candlelight de pel·lícula, llavors,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, tal qual. A més, la selecció musical i l'actuació correran a càrrec del quartet de corda Tarraco Quarter, que en aquest cas va ser també el quartet que va vindre a l'últim concert.
1: Que també va ser molt bo i també va tenir molta afluència.
0: Sí,
1: esteu a full.
0: Aleshores, bueno, convidar a tothom que li pugui agradar doncs, viure experiències noves o viure sensacions o que li agradi la música o que li agradi el cinema, doncs els convidem a poder anar a Candlelight.
1: Sí, perquè podem recollir diferents, o sigui, tots aquells que són amants del cinema, correcte, els que són amants de la música i els que són justament amants de viure una experiència diferent, doncs també poden apropar-se al castell. I sí, explica'ns, què més?
0: Bueno, portava curiositats. En doncs, principi, bueno, aquesta és una de tantes, però no sé per què aquesta setmana m'ha fet gràcia d'explicar-la.
1: Doncs a veure, explica'ns aquesta curiositat.
0: En plena Guerra Civil Catalana, Jan d'Anjou, fill del rei alternatiu René d'Anjou, va decidir posar ordre al Baix Llobregat. Esto suena ahí potente.
1: Sí, posar ordre.
0: Com que el baró Jaume Marc IV continuava donant suport a Joan II, Jan I li va confiscar els castells, tot i que encara no els tenia. Esto es un pequeño detalle que hay que mencionar. Aleshores, al maig de 1468 va anar a buscar la Castelldefels. El va assetjar i, després de només dos trets de la bomba Antònia, això ho vam explicar molt al principi, en un dels programes al principi, que hi havia un tipus de canó que es coneixia com Antònia. Era un canó
1: Antònia
0: portable. Sí,
1: i es coneixia com Antònia. Antònia.
0: Entonces, es como, hostia, si tienes un vecino que se llama Antonia y es un poco pesada, pues...
1: El canó.
0: Bueno, total, que ja intimidava més que destruir el canó aquest. Aleshores, el capità Diego de Castro, que és qui crec que defensava el castell en aquest moment, va pactar la rendició. En només un parell de dies, Jan va tornar a Barcelona amb les claus del castell i una victòria expressa sota el braç. I ja per mencionar-ho, no? Jan d'Anjou, que en francès és... Jean de Rouen, nascut el 1425, ens va deixar el 1470, fou l'únic fill de René d'Anjou, duc d'Anjou i pretendent del tron d'Aragón durant la Guerra Civil Catalana. Aleshores, a la documentació catalana de l'època sol aparèixer com a Jean d'Anjou o senyor primogènit.
1: Ah, està bé saber-ho.
0: Aquí lo
1: doncs dejo. Aquesta curiositat ens has explicat de la Guerra Civil Catalana.
0: Sí, doncs... sí, a més, és, el que és guai d'això és que està documentat.
1: I ho teniu allà al castell.
0: Al castell tenim un petit recull, també al web del castell, però com que avui en dia les xarxes socials, internet, les comunicacions són les que són, doncs sempre convidem a que la gent doncs, pugui investigar una miqueta sobre la història del nostre municipi.
1: Doncs em sembla molt bon apunt per començar a buscar històries i a buscar informació sobre el castell. Em sembla meravellós. Doncs justament ens quedem amb això, amb la Guerra Civil Catalana. Perfecte. I Jan d'Anjou, no?
0: Sí, jo és que per la pronunciació... Jean d'Anjou...
1: Bueno,
0: no sé, bueno.
1: Es veu que el nostre francès
0: el primogènit, no és el primogènit. El primogènit.
1: Doncs, i què més? Ens tens alguna cosa més per explicar?
0: Bueno, puc explicar més coses. Com que hem parlat de la pirateria, també podem parlar d'això una miqueta.
1: Doncs
0: no
1: a veure,
0: sé.
1: Sí? Explica'm. Sí.
0: Vinga, va. Doncs mira, en aquest cas, una de les coses que va succeir aquí al castell de Castelldefels, cap al 1550, és que, en aquest cas, el baró de l'Emprunyà, pues, este senyor, això ho provarem d'explicar una miqueta, més planera per no fer tan matxacona la secció del castell. Tenim que, clar, aquest senyor rebia pues, lo que és un diezmo, que és la dècima parte de los ingressos que la gent tenia en aquell moment, a moda d'impostos, etc. I de cop i volta, oye, que yo no estoy recibiendo nada, ¿qué pasa aquí? Aleshores, aquest senyor, el 23 i el 24 de febrer del 1550, convoca una assemblea veïnal, doncs això, amb els veïns de Castelldefels, Gavà, Vegas, Sant Climent, perquè clar, havia caigut de lo mío,
1: sí.
0: No m'està arribant res.
1: És veritat, caigut de lo mío.
0: Però clar, què passa? Els veïns li diuen ell que sí, que està molt bé, que nosaltres et volem pagar, però clar, tu què fas per nosaltres? Clar, en principi, els veïns deien, clar, els serveis de protecció que tu ens hauries de donar, No ens els estàs donant i ja hem tingut dos assetjaments pirates.
1: Mm-hmm.
0: En aquest cas van tindre lloc doncs, al voltant de la tardor de 1549 i de l'hivern de 1550.
1: 1550, wow.
0: Aleshores, doncs, bueno, d'aquestes reunions, el baró de l'Emprunyà doncs, va tindre tu va bien de començar les reparacions del castell.
1: O sigui, que en aquell moment ja van començar a fer reparacions.
0: Ah, exacte.
1: I encara continuem amb reparacions.
0: Sí, això sembla que no ho van fer. Hace 500 anys no lo hicieron bien y ahora tenemos que volver a... No, és broma. El que sí que cal mencionar és que, clar, al final, com passa molts cops, els veïns sí que van participar o van, en aquest cas, posar dels seus diners per tal de contribuir a la reforma, i també es va decidir de fer, doncs, 10, si no recordo malament, 10 o 12 torres de guaita.
1: De guaita, aquestes torres tan emblemàtiques.
0: Exacte,
1: de tota la ciutat.
0: Exacte. Tot i això, va haver-hi més atacs. Més o menys al voltant del 1600 va haver-hi també 5 o 6 atacs.
1: O sigui que hem sigut una ciutat atacada però també defensada.
0: Sí, sí, sí, clar. En principi, clar, de camí a Barcelona els corsaris, doncs, havien de parar a puestos i feien les seves cosetes, i clar, un dels puestos on se podien aturar era la zona del Baix Llobregat.
1: Sí, sí, a més, una gran zona. I amb el que és la torre, doncs justament, doncs, tenien una visió meravellosa de qui venia, qui entrava i qui sortia.
0: Exacte. Després, doncs, també pels corsaris, clar, doncs aquí tenim el Garraf, que té moltes escales, té molts llocs on podien aturar-se sense ser vistos.
1: I amagar-se, sí, sí.
0: Exacte,
1: sí.
0: Aleshores, clar, una miqueta, doncs aquesta és la nostra història.
1: Doncs m'agrada molt que ens hagis portat justament tota aquesta informació sobre la història, però també sobre el que va passar la setmana passada i el que passarà aquesta altra setmana.
0: Doncs, la propera no ho sé.
1: Bueno,
0: la propera no ho sé.
1: La propera ja parlarem, perquè ja estarem immersos en la festa major,
0: sí,
1: i segurament que tindrem moltíssimes novetats per comentar.
0: Segurament.
1: I anirem desgranant. Nosaltres estem desgranant dia a dia, doncs, una miqueta tot el que comporta la festa major. Demà tindrem a la Mireia Soler, tècnica de la cultura.
0: Segurament ens podrà
1: sí,
0: avançar moltes de les
1: ens
0: coses que
1: ens donarà més informació sobre la festa major.
0: A les festes i al castell, també.
1: I justament, doncs, parlarem, doncs, a veure, perquè hi ha propostes pel castell que estan encara en el tintero.
0: Alternatives.
1: Sí.
0: Estan les festes alternatives que es faran a l'altra banda de l'estació.
1: Sí, la FAC, ja, la coneguda com FAC.
0: I després
1: tindrem
0: un altre aquí també al castell.
1: Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut una vegada més als estudis de Ràdio Castelldefels.
0: Un plaer, com sempre.
1: I ens veiem dijous que ve, justament per comentar tot això que estem parlant.
0: Perfecte,
1: vale?
0: Aquí estarem.
1: Doncs moltíssimes gràcies.
0: De res.
2: El castell en agenda.

0: Doncs justament ara que hem parlat del castell, canviem de tema i us recordem que si sou amants de la fotografia, teniu una mirada especial sobre el territori, doncs teniu aquesta nova oportunitat per participar en un dels concursos amb més història de Castelldefels, ja que ja s'ha obert la convocatòria pel concurs de fotografia Viu al Parc, que és una proposta que convida a comptar amb una càmera als paisatges, la natura i el patrimoni dels parcs del Garraf, Olèrdola i del Foix. Recordem que aquest concurs forma part del programa Viu al Parc, una iniciativa impulsada per la Diputació de Barcelona que apropa la cultura, la divulgació i el patrimoni natural dels espais protegits del nostre territori. En aquesta edició, l'Ajuntament de Castelldefels participa en l'organització juntament amb la Diputació i amb la col·laboració del Grup de Fotografia Experimental de Castelldefels, que és una entitat que durant anys ha estat vinculada al desenvolupament d'aquest certamen. I precisament sobre la trajectòria del concurs i la seva particularitat ens parlava a Ràdio Castelldefels Paco Avila, tècnic de cultura de l'Ajuntament, que ens recordava que estàvem davant d'una proposta que ja és consolidada dins del calendari cultural de la ciutat. L'escoltem.
1: Que la particularitat és que bueno, tots els parcs naturals de la Diputació de Barcelona tenen el seu propi concurs de fotografia. El nostre té la peculiaritat de que ja és el més veterà, té 32 edicions, encara és analògic, vol dir que totes les fotografies són amb, no té quasi cap sistema digital. És tot amb reflex i màquina aquesta, i ho controla i organitza el grup de fotografia de Castelldefels, experimental de Castelldefels. Llavors, bueno, és un històric, són els últims romàntics de la fotografia. Llavors, bueno, per nosaltres és una... Com a Ajuntament, recolzar aquesta proposta de la Diputació és un, bueno, ja és una tradició, ja portem 32 edicions i, bueno, i el Parc del Garraf és un parc diferent a la resta de parcs naturals de la província. No? És un parc, per la seva orografia, per la seva tipologia, no hi ha massa arbres, en aquest sentit és més un parc calcari, un tipus d'autòcton, una mica complicat aquest parc. Diferent.
0: Recordem que el concurs està obert a totes les persones aficionades a la fotografia, majors d'edat, i permet presentar fins a 3 imatges en cadascuna de les dues modalitats convocades. La primera categoria és els parcs i busca fotografies que mostrin qualsevol aspecte relacionat amb el patrimoni natural i cultural dels parcs de Garraf, Olèrdola o del Foix. I aquí tenen cabuda des dels paisatges, la fauna, la flora, elements arquitectònics, equipaments culturals, tot allò que permeti doncs, descobrir els espais naturals des d'una perspectiva diferent. I la segona modalitat és la matinal, centrada en les imatges que es captin justament durant una jornada en concret, que serà el pròxim 8 de novembre al conjunt monumental d'Olèrdola. Així ens explicava Paco Ávila la diferència entre les dues categories i què busca cadascuna d'elles.
1: Hi ha dues modalitats, que és una que és fotografies sobre qualsevol aspecte de patrimoni natural i cultural del parc del Garraf, de l'Olèrdola i del Foix. Són tres parts en un. I després hi ha una altra modalitat que és en qualsevol instantània, el dia 8 de novembre es fa la matinal al parc, que és la festa del parc, al castell, al conjunt monumental de l'Olèrdola. No? Llavors van decidir fer dues categories, una per qualsevol aspecte del parc, el que sigui, i després una altra només pròpia per a les activitats que es fan dintre de la matinal del parc del Garraf i l'Olèrdola i el Foix, que és el dia 8 de novembre, pel matí. Hi ha tota una activitat de divulgació, d'activitats infantils, música. Llavors aprofitem que puja la gent per fer fotos. O sigui, que serà aquesta dues modalitat.
0: Un dels objectius del concurs és també posar en valor un territori proper, però encara que amaga molts racons per descobrir. El Parc del Garraf, per exemple, té unes característiques molt diferents d'altres espais naturals de la província de Barcelona, amb una orografia marcada pel paisatge calcari i una biodiversitat pròpia. De fet, des de l'organització destaquen que moltes de les fotografies participants permeten veure aquests espais des de perspectives que sovint passen desapercebudes. Pel que fa a la participació, el concurs no està limitat només a Castelldefels. Cada any hi arriben fotografies de diferents municipis. Escoltem com ens ho explica el Paco Ávila.
1: No només de Castelldefels, participen de totes les ciutats que estan al voltant del parc. Sitges, Vilanova, Sant Pere de Ribes, Olèrdola, Begues, Castelldefels, Gavà... I hi ha gent que és professional, hi ha gent que té bon nivell. La veritat és que cada vegada, és veritat, les fotos que portem al concurs de fotografia són brutals. Hi ha cada vegada ho tenen més difícil jurat per triar. I sempre que venen, tenen un alt nivell. Hi ha gent d'agrupació fotogràfica, hi ha gent de la ciutat, cada vegada més s'apunta gent de Castelldefels que està vinculada al grup de fotografia o al grup de fotos sèniors de la gent gran, i jo crec que és una bona oportunitat perquè la gent que està aquí a Castelldefels pugui... el parc ho tenia aquí al costat, que està d'esquena, o sigui que no hi ha... I si t'agrada la fotografia en la natura i el parc, aquí tens una possibilitat, no?
0: Una altra de les característiques del certamen és precisament aquesta connexió amb el territori. Molts dels participants aprofiten les seves sortides al Garraf, a Olèrdola o al Foix per buscar aquella imatge especial, aquell moment concret de llum o aquell detall que pot convertir una fotografia en una obra premiada. En aquest sentit, Paco Ávila destaca que el concurs ajuda també a redescobrir aquests espais naturals.
1: Home, jo crec que el concurs és molt participatiu. Jo crec que té l'avantatge de que està consolidat ja dintre del calendari d'activitats de la ciutat. El programa Viu al Parc és un programa que ja porta 32 anys. És un programa que es poden fer... es pot participar sent membre d'un grup fotògraf de fotografia o d'una penya, i és gent que té bastant arrelada al territori, no? La particularitat és que tota la gent que es presenta bàsicament són de les pobles que estan al voltant i que ja ho tenen com a tradició, que pugen al Garraf, a Olèrdola i al Foig i fan fotos in situ, no? I a vegades descobreixes aspectes del parc que són increïbles, no? Me'n recordo l'any passat, o fa 2 anys, va guanyar una foto que era de la presa del pantà del Foig, totalment verda, i era el que van trobar al moment a una alga que estava per allà. Això només lo pots fer si vas allà aquest dia, no?
2: Clar, clar.
1: I és gent que fan una descoberta del parc, dels parcs, i que aprofiten i s'agrada, i que poden tirar hores per fer una fotografia, no?
0: Doncs recordeu que les persones que esteu interessades ja poden presentar les seves obres. Les fotografies s'han de lliurar en paper fotogràfic i muntades sobre una cartolina seguint les indicacions establertes a les bases del concurs. Recordem que el termini finalitza el 20 de novembre de 2026, abans de les 2 del migdia, i les obres s'han de presentar a la Masia Can Roca de Baix, seu de la Regidoria de Cultura de Castelldefels. El certamen repartirà un total de 1.225 euros en premis, i en la categoria Els Parcs hi haurà un primer premi de 375 euros, un segon de 200 i un tercer de 150 euros.

0: En la modalitat La Matinal, els premis seran de 250, 150 i 100 euros. I el veredicte del jurat i el lliurament dels premis es faran el 3 de desembre a la sala Margarida Xirgo de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. I serà coincidint justament amb la inauguració d'una exposició amb la selecció de les fotografies participants. Així que aquesta és una nova oportunitat, doncs, per mirar el territori amb uns altres ulls i convertir la fotografia, la riquesa natural i cultural en un dels espais propers, on també és una manera de descobrir, estimar i protegir el nostre entorn.
1: Castelldefels Desperta.

Doncs aquí, fins aquí arribem amb el Castelldefels Desperta. Han estat dues hores que hem compartit amb vosaltres l'actualitat de Castelldefels, repassant les notícies més destacades d'aquest dijous 6 d'agost i parlant de qüestions que formen part del nostre dia a dia, la prevenció davant del risc d'incendi, la mobilitat, els espais municipals, la sostenibilitat, l'habitatge i també la festa major. A més, hem tornat a mirar el castell amb el nostre company Alberto Fernández de la Torre i, com sempre, el control tècnic ha estat el nostre company Gerard Carreras. Jo us he parlat, que sóc la Zenaida Martín, i, com sempre, gràcies per ser-hi a l'altra banda i per escoltar-nos cada matí. Ara us deixarem amb la nostra companya Anna López amb el seu programa Així Som, on continuarà amb tota l'actualitat de Castelldefels. Que tingueu molt bon dijous. Recordeu que demà tornem amb més actualitat local a Ràdio Castelldefels. Gràcies per despertar Castelldefels amb nosaltres. Gràcies i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: En Bules, 10 del matí. El repartiment de menors immigrants de Ceuta tensiona les relacions entre PP i Vox a les quatre comunitats on governen en coalició. Els populars admeten que la llei els obliga a acollir-los, mentre l'extrema dreta insisteix que no acceptarà cap acollida. El govern acusa el PP d'estar sotmès a Vox. Iran anuncia un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països des de cadascuna de les ribes. El Ministeri iranià d'Exteriors avisa que perquè es faci efectiu, primer cal que els Estats Units aixequin el bloqueig sobre els seus ports. Ucraïna ataca dues refineries de Rússia com a part d'un gran bombardeig amb més de 600 drons contra una vintena de regions del país. Zelensky reclama als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos, com el que hi va fer 17 morts a la capital, a Kiev. A menys d'un any per les eleccions municipals, desenes d'ajuntaments han frenat els sistemes de recollida porta a porta o els contenidors intel·ligents per estalviar-se crítiques. Per aquest motiu, l'Agència de Residus de Catalunya fa una crida a tots els partits perquè deixin aquesta qüestió fora de la batalla electoral. Detingut a Puerto Lumbreras, a Múrcia, l'home acusat de matar la seva exparella, una dona de 44 anys. A Llanes, a Astúries, aquesta tarda hi ha convocada una concentració en suport als familiars i en condemna pel crim d'una altra dona a mans de la seva exparella a la caserna de la Guàrdia Civil. Es busca l'embarcació que ahir a la tarda hauria embestit una moto d'aigua en Empúria Brava a l'Empordà, causant la mort del pilot. El fill de la víctima, que també anava a la moto, assegura que una embarcació amb unes 10 persones a bord els va passar per damunt. Els casos d'Ebola s'han duplicat en l'última setmana a la República Democràtica del Congo. Són dades de l'OMS, que reclama que s'intensifiqui la resposta davant un brot que avança molt ràpid. L'epidèmia afecta 5 províncies i 51 zones sanitàries del país. Protecció Civil torna a posar en alerta el pla inuncat davant la previsió de fortes pluges a partir de la tarda al Pirineu, que s'estendran a bona part del país. Les autoritats demanen que s'extremi la precaució, se segueixin les prediccions meteorològiques i s'eviti fer activitats a l'exterior en cas de tempesta. I Spider-Man Brand New Day es converteix en la pel·lícula més taquillera del 2026 a tot el món. L'entrega protagonitzada per Tom Holland i Zendaya ja supera els 1.100 milions de dòlars en només una setmana.
2: Esports.
1: Audax, bon dia.
3: Bon dia. Incertesa amb la final del Mundial de Futbol del 2030. El diari The Times avançava que el president de la FIFA, Gianni Infantino, hauria ofert el partit a la Federació Marroquina, però la FIFA, volem dir, ho va negar. El Camp Nou continua sent candidat a acollir la final. I el Barça torna a entrenar-se avui amb Deco, intentant desencallar el fitxatge de Julián Álvarez i pendent també del futur de Ferran Torres. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Ahir va guanyar la plata en la prova de rutina acrobàtica per equips, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer.
1: Dia de temps inestable amb xàfecs i tempestes que poden ser fortes i en acompanyades de pedra o fortes ventades. Pràcticament tot Catalunya es troba sota avís d'intensitat de pluja. A només 30 minuts poden caure més de 40 litres per metre quadrat. Amb aquests xàfecs la temperatura quedarà una mica més curta.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Castelldefels ha prorrogat la prohibició temporal de l'ús de material pirotècnic a tot el terme municipal davant la persistència de les condicions d'elevat risc d'incendi forestal. La restricció afecta tot el terme municipal, inclou tant els espais públics com els espais privats a l'aire lliure. Per tant, queda prohibit l'ús de petards, coets, bateries i qualsevol altre element pirotècnic mentre la mesura continuï vigent, en principi fins al proper 30 d'agost. La llegenda del Garigó tornarà a convertir-se en una de les protagonistes dels actes previs de la Festa Major de Castelldefels, un espectacle on el públic podrà gaudir d'una proposta que combina teatre, foc, música, tradició i cultura popular. La representació, que es durà a terme aquest dissabte 8 d'agost a les 10 de la nit a la plaça del Garigot, al Parc de la Muntanyeta, és impulsada per l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. S'ha consolidat com una de les cites més singulars del calendari festiu local. En rere any, la llegenda cobra vida gràcies a la participació de desenes de persones que donen forma a un espectacle que ret homenatge als elements més emblemàtics de l'imaginari popular de la ciutat. I del 26 de juny fins al 5 de setembre, sota la nova denominació de Palm Market, la plaça de les Palmeres es transforma en un espai a l'aire lliure dissenyat per gaudir d'una programació pensada per a públics de totes les edats. Els dijous es dedica al cinema a la fresca, els divendres a la música en viu, els dissabtes als plans familiars i els diumenges a les tardes de comèdia. Aquest divendres, música amb l'Encanto del Loco a partir de 2:15. El dissabte, Peter Pan, espectacle familiar a partir de 7:45. I el diumenge, Pal Comedy, amb l'actuació de Xavi Franquesa a partir de 7:45. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. Pues avui sabrem els continguts de l'espai del dia de Musicàlia i també parlarem de que la Diputació de Barcelona gestiona més d'un centenar de places residencials d'estades temporals per ajudar a conciliar. Ho farem amb el Joan Carles Valentín, cap del Servei de Gestió Assistencial dels Serveis Residencials d'Estades Temporals de la Diputació. En el terreny de la mobilitat sabrem els canvis que hi ha a Castelldefels aquests dies de la mà del tècnic de mobilitat Òscar Herrero. I com sabeu, són 49 finalment les penyes que s'aplegaran a la Festa Major d'estiu de Castelldefels, una novetat. Aquesta ens visitarà una d'aquestes penyes per conèixer per què s'han presentat i per què han conformat aquest col·lectiu. I més coses d'aquí fins a la 1 del migdia. Welcome!

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: A tu no et passa que quan has d'obrir una porta no saps mai si l'has d'empènyer o estirar? Jo sempre ho faig al revés.
2: Què dius? En les botigues normalment t'ho indica. I posa, estireu o empenyeu?
1: Sí, sí, ja ho sé, però no sé què em passa que no l'encerto mai.
2: Doncs vigila que qualsevol dia te la menjaràs.
0: A Punt de Sal. En català, per expressar ordres afirmatives o donar instruccions, utilitzem l'imperatiu i no l'infinitiu. Per exemple, deixeu sortir abans d'entrar o empleneu aquest formulari. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Viajando por las ondas. El programa que te lleva de viaje a través del 98.0. Todos los miércoles a las 6 de la tarde. En Radio Castelldefels.

0: La Diputació de Barcelona gestiona més d'un centenar de places residencials d'estades temporals per ajudar a conciliar els serveis residencials, estades temporals i respir, ubicats al recinte Mundet, estan dirigits a persones grans i o amb discapacitat intel·lectual, i és ara l'estiu quan es registren un augment de la demanda. Parlem del tema Joan Carles Valentín, ell és cap del servei de gestió assistencial dels serveis residencials, estades temporals i respir de la Diputació de Barcelona. Molt bon dia, Joan Carles.
1: Bon dia.
0: A qui van adreçat aquests programes?
1: Aquests programes van adreçats a totes aquelles famílies cuidadores de la província de Barcelona que necessiten un parèntesi per alleujar la sobrecàrrega que els significa cuidar persones amb dependència. La Diputació de Barcelona posa a l'abast dels 311 municipis de la província aquestes estades residencials que són temporals. En el cas de persones grans, són d'un mínim de 15 dies, màxim 2 mesos, i en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, són d'un mínim de 3 dies i màxim 2 mesos a l'any.
0: Quin és el perfil de les persones usuàries d'aquest servei?
1: Les persones usuàries tenen un alt grau normalment de dependència. Són persones les quals requereixen moltes cures, cures intensives i molt freqüents. Per aquest motiu, les famílies necessiten un descans. Necessiten un descans o bé també necessiten doncs resoldre assumptes personals. Moltes vegades nosaltres oferim estades de respir per a aquelles persones que, per exemple, han de tenir una intervenció quirúrgica i no tenen cap manera de resoldre les cures del seu familiar.
0: Quan parlem de dependència, ens referim a que poden ser usuàries persones grans del primer, segon o tercer nivell de dependència?
1: Exacte. Si nosaltres no tenim en compte el grau de dependència i tenim en compte molts altres criteris on valorem el grau de sobrecàrrega del familiar i llavors establim un barem per veure quines famílies ho necessiten més que d'altres.
0: A quantes persones van atendre l'any passat aquests serveis residencials d'estades temporals?
1: Nosaltres, en el respir, diferenciant els dos programes, el respir de persones grans i el de persones amb discapacitat intel·lectual, en el primer cas vam atendre a unes 800 persones. En el cas de persones amb discapacitat intel·lectual, com que la rotació és més elevada, per això que comentava abans, són 3 dies mínim, vam atendre gairebé 2.000 persones.
0: Durant els mesos d'estiu, com comentava la introducció d'aquesta entrevista, Joan Carles, és quan es produeix una major demanda del servei.
1: Exactament. Les famílies volen aprofitar el període estival per descansar i per tant, hi ha una demanda que és molt més elevada que altres èpoques de l'any. De tota manera, nosaltres sempre intentem atendre totes les sol·licituds i encara que algunes vegades no podem, per això, perquè hi ha més demanda que oferta, no podem atendre-les en el moment precís que la família ho demana, intentem donar una estada al més a prop possible del que s'havia demanat. En els períodes d'estiu, normalment la demanda ens puja un 40% aproximadament.
0: Aquests serveis es troben al recinte Mundet.
1: Efectivament, el recinte Mundet de Barcelona. Tenim dos centres residencials. El Pavelló Nord és on oferim el respir per persones grans i l'edifici Serradell és on oferim el respir per a persones amb discapacitat intel·lectual.
0: També la Diputació de Barcelona posa a disposició dels municipis de la demarcació, en aquest cas, exceptuant Barcelona Ciutat, el servei d'atenció d'urgències a la vellesa. En què consisteix aquest programa?
1: Efectivament, aquest servei d'atenció d'urgències a la vellesa es posa a disposició dels municipis perquè quan es troben amb una persona gran, més gran de 60 anys, en una situació de desemparament, d'indefensió, i els municipis no poden donar una resposta ràpida per buscar el millor recurs possible, llavors recorren al nostre servei, on tenim això, 16 places, perquè durant 6 mesos els ajuntaments, els municipis, puguin trobar el recurs més adequat per una persona que viu al carrer, una persona que rep maltractaments a casa, una persona que, més gran de 60 anys, com deia abans, que se li ha cremat el seu domicili i no sap on, no té cap domicili.
0: En aquest cas són situacions, doncs, d'emergència.
1: Exactament. Exactament, on, on l'emergència, l'Ajuntament no té una capacitat ràpida de resposta i mentre es busca la resposta doncs pot derivar-nos a la persona perquè resideixi amb nosaltres com a màxim 6 mesos.
0: Pel que fa, Joan Carles, al servei de places residencials, estades temporals, com es tramita per part de les famílies? Les famílies que estiguin interessades, què han de fer?
1: Exacte. En el cas de les persones grans, de respir per a persones grans, les famílies han d'acudir a la treballadora social del seu municipi, en el cas de Barcelona, del seu districte, i demanar pel programa Respir. La treballadora social cursarà la sol·licitud i ens la farà arribar a nosaltres. En el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, el sistema és el mateix, però a més també poden recórrer a la treballadora social de l'entitat, del centre de treball o de l'escola d'educació especial. També poden recórrer a la treballadora social d'aquestes entitats per tramitar la sol·licitud.
0: Molt bé, doncs recordem que ja funciona aquest servei que s'incrementa, com deies, un 40% durant l'estiu, però que es pot sol·licitar durant tot l'any.
1: Exactament. Nosaltres rebem sol·licituds durant tot l'any i durant tot l'any atorguem les estades residencials. També aprofito per comentar que és el pavelló nord, que és el centre per a persones grans, està remodelant-se. I que ben aviat, segurament l'any que ve, disposarem de 140 places més.
0: Aquestes que en total serien com unes 240 places residencials per diferents programes d'estada residencials temporals, no?
1: Exacte. Sí, tindríem, sí. Tindríem 140 places més.
0: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per informar-nos sobre aquest programa, Joan Carles Valentín, cap del Servei de Gestió Residencial dels Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir de la Diputació de Barcelona. Un programa adreçat, doncs, precisament a persones grans i amb discapacitat intel·lectual amb un determinat grau de dependència, per tal que aquelles famílies o aquelles persones que cuiden aquestes persones tinguin també doncs, un impàs, un parèntesi a l'atenció a les seves famílies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Igualment, molt bon dia.

el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 11. Protecció Civil torna a posar en alerta el pla Inuncat davant la previsió de fortes pluges a partir de la tarda al Pirineu que s'estendran a bona part del país. Les autoritats demanen que s'extremi la precaució, se segueixin les prediccions meteorològiques i s'eviti fer activitats a l'exterior en cas de tempesta. El repartiment de menors immigrants de Ceuta tensiona les relacions entre PP i Vox a les quatre comunitats on governen en coalició. Els populars admeten que la llei els obliga a acollir-los, mentre l'extrema dreta insisteix que no ho acceptarà. El govern espanyol acusa el PP d'insolidari i d'estar sotmès a Vox. Ucraïna ha atacat dues refineries de Rússia com a part d'un gran bombardeig amb més de 600 drons contra una vintena de regions del país. Zelensky reclama als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos com el que hi va causar 17 morts a Kiev. L'Iran anuncia un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països des de cadascuna de les ribes. El Ministeri iranià d'Exteriors avisa que, perquè es faci efectiu, primer cal que els Estats Units aixequin el bloqueig sobre els seus ports. 3 detinguts i un investigat pel sabotatge a les vies de tren de l'empresa minera ICL a Súria l'abril passat. Els activistes vinculats al moviment ecologista Revoltes de la Terra han quedat en llibertat pendents de judici i se'ls acusa de danys agreujats, desordres públics i pertinença a grup criminal. Detingut a Puerto Lumbreras, a Múrcia, l'home acusat de matar la seva exparella, una dona de 44 anys. Allà, en Astúries, aquesta tarda hi ha convocada una concentració en suport als familiars i en condemna del crim per l'assassinat d'una altra dona, en aquest cas a mans de la seva exparella a la caserna de la Guàrdia Civil. Spider-Man Brand New Day es converteix en la pel·lícula més taquillera del 2026 a tot el món. L'entrega protagonitzada per Tom Holland i Zendaya ja supera els 1.100 milions de dòlars en només una setmana i desbanca Toy Story 5.
2: 3CAT Info.
1: Titulars d'esports.
3: Incertesa amb la final del Mundial de Futbol del 2030. El diari The Times avançava que el president de la FIFA, Gianni Infantino, hauria ofert el partit a la Federació Marroquina, però la FIFA ho va negar ahir. El Camp Nou continua sent candidat a acollir la final. I el Barça torna a entrenar-se avui amb Deco intentant desencallar el fitxatge de Julián Álvarez i pendent també del futur de Ferran Torres. I Iris Tió ja és a Barcelona i tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Ahir va guanyar la plata en la prova de rutina acrobàtica per equips juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer.
1: Avui el temps serà inestable, amb xàfecs i tempestes que poden ser fortes i anar acompanyades de pedra o fortes ventades. Pràcticament tot Catalunya es troba sota avís d'intensitat de pluja. Només 30 minuts poden caure més de 40 litres per metre quadrat. Amb aquests xàfecs la temperatura quedarà una mica més curta.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia. La Biblioplatja de Castelldefels continua aquest mes d'agost convertint-se en un espai de lectura, aprenentatge i sensibilització ambiental a peu de mar. A més del servei habitual de préstec i consulta de llibres que ofereix la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, la programació inclou diverses activitats gratuïtes per a tota la família. Entre les propostes destacades hi ha una nova edició de l'Hora del Medi Ambient, un cicle que convida a conèixer millor la biodiversitat marina i a reflexionar sobre la seva protecció. Algunes d'aquestes activitats es duen a terme gràcies a l'aportació dels establiments de temporada de la platja, que col·laboren en la promoció d'accions de sensibilització ambiental. Avui, a les 7 de la tarda, hi haurà l'activitat familiar Invertebrats Marins, conduïda per Edulis, per descobrir algunes de les espècies invertebrades que habiten el Mediterrani i el seu paper en els ecosistemes marins. L'Ajuntament de Castelldefels ha activat el seu pla de protecció civil en fase de prealerta amb motiu de l'avís de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic de Catalunya, que preveu precipitacions intenses per avui a la tarda i vespre. L'episodi es preveu per la tarda nit d'aquest dijous 6 d'agost entre les 2 de la tarda i les 2 de la matinada de divendres. I la Rosa Castelldefels és protagonista de l'estiu al Baix Llobregat. La recepta s'incorpora a la campanya El Baix Llobregat som el teu estiu, que promou més d'un centenar d'activitats arreu de la comarca. La iniciativa convida a descobrir el territori a través de la gastronomia, la natura, la cultura i les experiències a l'aire lliure, amb Castelldefels com un dels seus principals atractius. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
4: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

Fa uns mesos van tenir l'oportunitat de parlar amb els Vesta, que va ser el grup guanyador del concurs Nous Talents d'enguany. Doncs bé, un dels premis d'aquest concurs era ser teloners a la festa major d'estiu, i això és el que faran els Vesta el proper dissabte 15 d'agost, sent els teloners dels Tallets. Vesta actuaran a les 9 de la nit i els Tallets ho faran posteriorment a les 10 al Parc de la Muntanyeta. Com dèiem, fa poc temps van tenir l'oportunitat de parlar amb gairebé tots els membres d'aquest grup de Castelldefels, que actuava també a la festa major del barri de Vista Alegre. I aquestes són els diàlegs d'aquesta entrevista que mantenien, com dèiem, amb aquest grup guanyador del concurs de Nous Talents 2026.

0: Fa un parell de caps de setmana que van tenir l'oportunitat de veure les festes de barri de Vistalegre, els Vesta. Ells són sis components i tres dels membres d'aquesta banda som amb nosaltres, l'Albert Jiménez, guitarrista i compositor. Què tal?
1: Bona tarda. Què tal?
0: Màxim Esteban, que canta i composa també. Què tal, Màxim?
2: Hola, bona tarda.
0: I Carlos García, que s'ocupa dels teclats. Què tal, Carlos?
3: Molt bones, com anem?
0: Bé, bueno, estàvem preguntant ara, parlant amb ells, sobre com es van conèixer i a què es barreja l'esport i es barreja la música també, perquè els procedeixen justament de dedicar-se en uns casos al bàsquet i l'altre al futbol. Explica'ns una mica com us vau conèixer, Albert.
1: Bueno, jo vaig començar a jugar a futbol, no, aquí a Castelldefels, i amb 5-6 anys vaig conèixer el Carlos. Vam estar molts anys junts, els seus pares molt amics dels meus, i jo cap als 14-15 vaig canviar al bàsquet aquí al Castelldefels també, i res, a l'any vaig marxar entrenador al Sant Feliu, que era femení Barça, on el Max bueno, era jugador ja semiprofessional al Barça, i vam coincidir allà, i és el que dèiem, no?, que des que ens vam conèixer no ens hem separat. I res, això neix de... Bueno, el Max fa música fa molts anys, i cap al 2015-16 o una cosa així em va dir: aprèn a tocar la guitarra, a veure què tal. I la veritat que ha sigut com el meu profe, no?, el meu guia. Escoltem la mateixa música, tot com molt igual. I va arribar un punt aquest any que vam dir: ostres, potser és el moment de fer alguna cosa seriosa, de fer una cosa xula, perquè per fer cançons a casa, fer covers, coses així, sempre tenim temps. I vam dir: crec que és el moment, no? I justament vam dir: anem a mirar gent que es vulgui sumar al projecte, tenim cançons que presentar. I justament el Carlos, després de molts anys, es van trobar un altre cop i li va dir: Carlos, com tens per dir-me d'algú que toca el piano? Perquè el Carlos en principi marxava fora a viure. I em va dir: escolta'm, que al final no marxo, quin projecte és? Li van presentar el projecte i va dir: sumem. I una mica amb el Víctor igual. El Víctor el vaig conèixer, que és el bateria al bàsquet aquí a Castelldefels, i vaig veure una foto que fa molts anys tocava la bateria, i vaig dir: saps d'algú que toqui la bateria? Aquest és el nostre projecte. I va dir: mira, justament porto un any sense tocar, tenia un grup de metal també ell, i va dir: vull tornar a tocar la bateria. I hem fet un equip molt, molt maco, i gràcies al productor que tenim actualment hem conegut el Pau i el Lars, que són el guitarrista i el del baix, que tenen un grup de metal també, i la veritat que molt content. Ens hem juntat com persones molt maques en un projecte molt xulo, i, bueno, que digui Max també, que és una mica... No,
2: com veus, l'Albert és el liante. O sigui, l'Albert és el que ens ha fet...
0: Però tu ets
2: de...
0: el cantant, eh?
2: Sí, sí, l'Albert ens ha fet de nexe. Sí que és bé, com diu l'Albert, jo fa anys que em va donar per la música. Jo he jugat professionalment al bàsquet durant molts anys, allà és on ens vam conèixer, però sempre he tingut molt a prop la música per amics que s'hi dedicaven, i, bueno, sempre m'havia semblat molt interessant. Havia après a tocar la guitarra de petit, i em feia servir una mica com a via d'escapament quan jugava a bàsquet, no? Doncs els diumenges, els caps de setmana, em venia de gust, doncs tocava, feia cançons, i un dia doncs vaig dir: bueno, doncs per què no faig una cançó una mica en sèrio, no? Vaig enregistrar la primera, la vaig treure, en aquell moment jugava a bàsquet al Barça, per tant, doncs va agafar una mica de notorietat, perquè va ser curiós, no? Un jugador professional de bàsquet que de cop ha fet una cançó, no? I sí, no era un reggaeton, que és potser el que està més comú a prop de l'esport, no? I va ser així sorprenent. Llavors, bueno, vaig estar pel meu compte fent cançons, vaig enganxar l'Albert, que li agrada molt la música, i dic: t'agrada molt la música, toca algun instrument, no?, que a més és una persona molt creativa, i li vaig dir: ostres, jo crec que se't donarà bé, ho podràs fer. I així va començar, vam començar, com diu ell, no?, una mica de profe, dient-li quatre consells, ara toca molt millor que jo, i ara fa poc doncs em va liar ella, dir: ara que no jugues més a bàsquet, que ho deixava, doncs anem a fer-ho en sèrio, tenim cançons xules, anem a intentar tirar-ho endavant. I aquí estem, intentant-ho. De moment la gent li està agradant. Anem sumant a gent molt talentosa com el Carlos, el Víctor, el Lars, el Pau. Així que moltes ganes de veure fins on arribem, no? I l'Albert, com no es cansa, si tira ahí del carro arribarem molt lluny.
0: Escolta'm, a banda dels esports us va unir que us agradava la mateixa música, no? Potser. Quins són els vostres referents, Carlos?
3: Ostres, jo crec que sóc el més diferent del grup. Jo escolto una mica de tot. Em vaig criar, als meus pares els encanta la música, llavors m'he criat escoltant Hotel California o coses així, no? Sultans of Swing, però d'aquí també escolto una mica de reggaeton i escolto una mica de tot. Però sí que és veritat que quan l'Albert em va escriure preguntant si coneixia algú que toqués el piano, clar, primer vaig dir, que raro que no pregunti si vull tocar jo. I llavors vaig ser jo el que va preguntar, bueno, això exactament què és? Em va explicar una mica el projecte, em va enviar un parell de cançons i vaig dir, bueno, jo aquí vull estar, no? El futur ja es veurà, no? I si ve esta tira cap endavant, òbviament, haurem de quedar-nos per aquí, que l'Albert és veritat que no para, buscar coses, i no pararem de fer concerts, és algo que ens agrada molt. Tenim un grup molt maco, com ha dit l'Albert, i la veritat que molt motivats a seguir tocant, a seguir aprenent. I jo és veritat que he tocat des de molt petit, des dels 4 anys vaig començar amb la música gràcies a ma mare, allà tocant el piano, aquí a la Minuet, aquí a Castelldefels, sí. Mítica escola. I mira, estic molt content d'haver tocat. Vaig tenir un grup quan era molt jove i quan, bueno, quan se'm va oferir això vaig dir, ostres, pot ser molt divertit. A l'Albert ja ens coneixem des de fa temps i vam dir, vinga, cap endavant, i aquí estem.
0: Quines són les vostres referències, Màxim i Albert?
1: Mira, una és clara perquè és que, conjunta.
2: Sí, ja direm, o sigui... un molt clar es diu Dani Fernández, que justament ara sona molt a tot arreu. Va ser molt curiós perquè jo el vaig conèixer just quan ell començava en solitari per Amics en Comú i vaig anar al seu primer concert a Barcelona com a artista solitari. Jo no el coneixia i m'agrada molt la seva música, música espanyola, música molt pop-rock, al principi era potser més tranquil, ara ja està més dins d'aquest pop-rock. I m'agradava molt, no? I justament jo l'anava escoltant així com més de fons, però és un artista que a l'Albert se li ha posat aquí, al mig, és... Bueno, sap totes les seves cançons, ha anat a 1000 concerts seus, llavors és un so que sempre ens ha agradat molt, ens ha acompanyat molt, i una mica és pel que vam començar a unir aquest camí de música. Ostres, volem fer alguna cosa junts, cap on tirem, no? Jo feia un pop així molt tranquil, molt romàntic, i l'Albert va començar a portar aquest punt així més canyero, que em va agradar molt, va començar a escriure cançons, i vaig dir, Albert, això és superxulo, jo crec que té una habilitat molt bona, que és capaç de treure referències de qualsevol tipus de música, no? I llavors l'Albert escolta una cançó que li agrada i és capaç de començar a escriure i a buscar inspiració d'aquell sentit. Llavors acabem tenint maquetes o primeres versions de cançons molt semblants a coses que ens agraden. Per tant, doncs, això ens anima a la roda a seguir endavant, no? I referència principal et diria Dani Fernández, coneixent sí. L'Albert, que et anava a contestar això, no?
1: Però... Sí, bueno, ells sí que venen molt de la música, el Víctor, tots venen d'estudiar música, jo sóc l'únic que no he estudiat música, no he fet res de música, i no tinc família que toqui res ni canti res. L'únic que ma germana fa molts anys va començar una pàgina web, quan es portava les pàgines web d'entrevistes, va fer entrevistes, va continuar, fins que ara bueno, té un Instagram i té moltes entrevistes, té contactes amb molta gent que va quan treuen disc, quan venen aquí a Barcelona a fer concerts.
2: Promoció.
1: Sí, el tema de promocions, ella està molt activa, té molts contactes i jo crec que això també gràcies a ella toco molts pals. O sigui, potser et dic que el reggaeton és el pal que menys escolto, però sí, traient això, el Dani Fernández, et puc des de grups d'Andalusia, el Duende Callejero, Salistre, una mica així més rumbeta, no? Sí. I català també, Nil Moliner també m'agrada moltíssim, que justament l'altre dia amb la meva dona vam anar a un event privat d'ell i allà vaig entendre moltes coses perquè va dir que ell fa cançons per la música en directe. Clar, jo mai havia anat al Moll de la Fusta a tocar un dia amb la guitarra amb una noia, poca cosa més. I, ostres, quan hem fet assajos i tot això i ens hem pujat a un escenari...
2: Una altra pel·li.
1: Sí. Per exemple, tenim una cançó, no?, que vam fer de la seva àvia quan va morir, que entra també a aquest disc, que el primer dia que la va tocar ella al piano, que sempre la feia amb la guitarra, amb ell, vam dir, ho tenim complit. O sigui, amb això tenim... No són persones que treballem o fem tot per omplir un Sant Jordi demà, saps? Amb el que estem fent, és que l'altre dia ho comentàvem, no?, amb la festa major, és una bogeria per nosaltres, no hem tret disc i tenim moltes persones darrere treballant que estan sumant i estan al carro 100% i això és increïble.
0: Parlant del disc, sí que esteu a punt de treure el primer, no?, de la vostra discografia. Com és?
2: Sí. A més, tot això és perquè avui en dia també treure discos és com estrany, no? Perquè potser els que estan més a prop de la indústria veus que tothom treu cançons, i single, i single, i single, i és com raro, no?, treure un disc, no? Però l'Albert ho tenia aquí, entre ceja i ceja, no?, com diuen, i va, anem a treure... És que tenim moltes cançons xules i ostres... És una mica l'ànsia aquesta, dius, tenim tantes xules que les escoltin ja, no? Per què hem d'anar traient una, ara esperar un temps, traient una altra, no? En tenim unes quantes, doncs endavant, no? Les traiem. Llavors una mica és amb la idea aquesta, no? Tenim un recopilatori ara de 5-6 cançons que estem mirant a veure quines, doncs podem fer un petit EP per veure, doncs, bueno, les llancem, no? I ens presentem i endavant, no? Ja les estem tocant, no? En els concerts. La gent se les comença a prendre, la gent les comença a cantar, no? Llavors, doncs, bueno, anem a treure-les.
1: Això és una cosa com estranya, no? Que normalment treu sí. disc i després, o treus EP o treus... I després les cantes.
0: Sí.
1: El que estem fent és una mica com estrany, no? Que estem cantant cançons que entraran a l'EP i no entraran a l'EP. Llavors, sí. Perquè sentim que les hem de cantar. O sigui, anem com...

0: O, per exemple, a mi m'agrada molt el carnaval de Càdiz, les xirigotes, i ostres, l'any passat i aquest any els que van guanyar van omplir el Teatre Latina i van ficar la nostra cançó. És com tot molt estrany, no? Però és molt bonic i és el que et dic, no treballem per omplir res. Omplim per aquestes coses, o sigui, ho fem per aquestes coses perquè és molt bonic el que fem.
1: Això és gràcies a l'Albert. Estem... Si no t'has donat compte encara, l'Albert és el que ens dirigeix. Sí, aconsegueix tot. Tot el que es proposa ho aconsegueix. Volia fer un EP, farem un EP. Volia tocar a la plaça de l'Església, tocarem a la plaça de l'Església. I jo crec que això no pararà. Llavors, realment, crec que la resta del grup segueix molt a l'Albert perquè té molt clar el que fem, té molt clar que el que fem està bé i al final agrada. Jo, a l'últim concert que vam fer, el segon, aquí a Vista Alegre, jo veia la gent i la gent s'ho passava bé. No? Llavors, veus un grup molt, molt jove, però amb molta energia, són persones molt diferents, avui falten un parell d'integrants, però són persones molt diferents que encaixen molt bé. Llavors, quan ens veus a l'escenari, inclús estant nosaltres a l'escenari, ens ho passem molt bé i crec que aquesta energia es transmet moltíssim a la gent i quan toquem a la plaça de l'Església jo estic segura que resarem.
2: Imagino que la producció, l'enregistrament del disc doncs, també té el seu què per la part de la producció ahir, del so que voleu que surti o com voleu que soni l'EP, però jo crec que el millor de tot és la comunicació amb la gent, no? En directe.
3: Sí, sense dubte, és el més divertit. Jo que aporto bastants anys fent cançons, però sempre això, no? A casa meva, a l'estudi, enregistrant-me, anant a gravar, després posant-la a les xarxes socials i ale, escolteu-la, no? Em faltava aquesta part, no? Jo me'n recordo que ara com hem començat, havia fet bueno, alguna cosa petita en directe, així més reduïda, el casament de l'Albert o alguna cosa així més en petit comitè, però me'n recordo que l'altre dia quan vam pujar a l'escenari li vaig dir a l'Albert, o sigui, gràcies per haver-me liat a fer això, no? Perquè la sensació, com dius tu, és completament diferent, o sigui, no té res a veure el veure que algú t'està escoltant, l'està cantant per, no només per tu mateix, sinó per altra gent, girar el cap i veure el teu millor amic amb la guitarra allà, que està boig, veres el Carlos allà, que amb el piano, que dius, ara em toca a mi, que ara me luzo, no? Una mica tota la posta la posa en l'escenari i el veure la gent, no? La gent cantar la cançó que tu has escrit, no? Que fa un minut i mig que ha començat, la primera vegada que l'escolten i veus algú que ja s'ha quedat en una part i l'està cantant, no? I, ostres, això la veritat que no té preu.
0: No. Sí. Sí, exacte. I bueno, ho dèiem, no? Que n'hi ha cançons, el disc que parla molt, d'engloba molt com l'amor, no? D'estimar una persona...
3: Són poc originals, també t'ho dic.
0: Sí. La meva dona m'ho deia, però ¿por qué l'escrives tanto a l'amor i al desamor, al perro? No, una mica, però engloba a l'estimar una persona, no? A lluitar per una persona que estimes, a deixar-la marxar, a passar un dol i que aparegui una altra persona i que et canviï una mica els plans, no? També l'estimar una persona que marxa, que n'hi ha una cançó que es parla bé al Max.
2: Que això costa, s'ha de ser generós.
0: Això costa, és una cançó que... els tres cops que l'hem fet he acabat plorant.
3: Sí,
0: li vaig comentar el primer dia, sempre que cantis aquesta cançó no vull estar a l'escenari, i no he estat encara.
3: Sí, perquè això és el que diu, no? Sí que és veritat que tractem molt sempre de l'amor totes les cançons, des de diferents perspectives, des de la d'algú que no hi és, des d'algú que deixes marxar, com dius tu, ser generós, deixar marxar algú que pues, l'estimes molt però no és el que no pot ser, no? O al revés, no? La il·lusió aquesta de conèixer algú amb qui t'il·lusiones. I és molt xulo. Després sempre tenim baralles internes, no? Perquè, clar, nosaltres que sabem una mica per qui van aquestes cançons, no? Pues sempre hi ha alguna persona que més inspiració o l'altra, no? Llavors sí. Sempre és... aquesta no m'agradava, aquesta cançó va per aquesta persona, no la fem perquè no m'agradava, o aquesta tal, no sé, una mica els trapos sucios, els cotilleus de les cançons, no? Però sí, crec que és molt xulo, trobem una manera de cantar-li, pues en aquest cas, a l'amor o altres emocions des de punts molt diferents, no? Però que alhora fan que, tot i venir d'una perspectiva molt específica, no? De moments molt concrets nostres, veus que la gent... doncs, connecta, no? L'Albert també m'explicava una anècdota d'ostres, li vaig passar una maqueta, una idea nova. Mm. Albert, escolta-la, l'he posat a la feina i tenia una companya que plorava.
0: Sí.
3: I dius, ostres, algú que ha sortit d'un pensament, uns sentiments, unes paraules que he fet, una altra persona ha connectat com si fos la seva història, no?
2: Sí, sí.
3: Llavors, això és superxulo, la veritat. I crec que és de les poques coses que només fa la música, no?
2: Teniu concerts per endavant, a banda d'aquest...

0: Té del primer diumenge?
1: De moment tenim això, esperant a que si a veure si l'Ajuntament torna a fer els nous talents per presentar-nos i res. Bueno, de, que es pugui dir de moment,
2: sí,
1: no?
2: Això anava a dir, no obris la boca, eh? Que hi ha un parell de coses que estan...
1: Bueno, estan en l'aire.
0: Si estan en l'aire, les deixem allà.
2: Mm. No les agafis, clar.
0: Clar, millor quan estiguin ja assegurades. Sí. Moltíssimes gràcies, Carlos, Albert, Màxim, per venir. Que us vagi molt bé aquest diumenge amb els plans futurs. Clar, i amb el llançament de l'EP, també, no, Carlos?
3: No, clar que sí. Jo estic molt segur que hem contactat amb una persona que podrà fer-ho molt bé. Que una cosa que s'ha de dir és que som molt exigents tots. És a dir, l'altre dia vam passar una maqueta pel grup de WhatsApp i tothom estava dient tot el que pensava. Som molt crítics, ens agrada fer les coses bé. Uh-huh. Llavors estic segura que l'EP sonarà superbé i ens donarà molt boom i representarà el que fem darrere bueno, de la producció i de tot això. No? Llavors segur que sí, que sortirà molt bé i res, amb ganes de seguir tocant en directe.
2: Exacte.
0: Molt bé. Sí, sí. Molts èxits, Màxim, Albert, Carlos, que us vegi molt bé aquest diumenge i la resta de la carrera, per suposat.
1: Moltíssimes gràcies per comptar amb nosaltres.
0: A vosaltres.
1: Merci.
4: No me sale olvidarte y ya no voy a mentir.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Mariona, enhorabona. M'agrada molt com us ha quedat la botiga.
2: Oi que sí? És més gran que l'altra i la decoració és més actual.
1: Sí, a mi aquest estil de decoració m'encanta. Us va bé aquí?
2: Doncs sí. La veritat és que arran del canvi d'ubicació, les vendes han augmentat. Aquest carrer és més comercial i hi passa més gent.
0: A Punt de Sal. En català, l'expressió arran de vol dir com a conseqüència de. Per exemple, arran del canvi d'ubicació, les vendes han augmentat. O bé, vaig canviar de feina arran del nou horari i no arrel de. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
4: Thank you for that lovely tune, that funky music.
5: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.

0: Doncs parlem ara amb l'Òscar Herrero, cap de mobilitat de l'Ajuntament de Castelldefels, de diferents qüestions relacionades. Què tal? Molt bon dia, Òscar.
1: Hola, Anna, molt bon dia. Què tal?
0: Com anem? Doncs en primer lloc parlem d'una millora substancial dels busos nocturns. En què consisteix?
1: Sí, doncs ara a partir del 16 de juliol, doncs ja, això ja està actiu, tant la N14 com la N16 han incrementat la freqüència. Doncs ara els nitbus tenim una freqüència de 20 minuts i han passat a 15. La N14 serà durant tot l'any i la N16 serà els mesos d'estiu, de maig al setembre. Vale? És aquest canvi que hi ha. I sobretot, i de la N16 també serà tot l'any, els dissabtes i vigílies dels festius. Vale? Però la resta de dies laborables no.
0: És a dir, que redueix 5 minuts, no?
1: Efectivament. Pues si ara passa un autobús cada 20 minuts, pues ara passaran cada 15. Doncs un autobús cada 15 minuts és un molt bon servei, no? Tenir aquest servei.
0: L'itinerari serà el mateix?
1: Sí, els itineraris seran el mateix. Ja van tenir una millora substancial, perquè abans només teníem a Castelldefels dos nitbus, que era aquest, el 14 i el 16, i feia molta volta, no? Perquè al final, com a la nit hi ha poques busos, doncs clar, has de cobrir i donar molta volta. I ja des de fa un temps, la N16 ja no fa aquesta volta perquè ja no entra al Prat, no? Sinó ara tenim la N19, i aquesta N19 és la que va de Castelldefels cap a l'aeroport i al Prat. Doncs la N16 ja fa temps que és més directa, no? Barcelona-Castelldefels, venint aquí per la carretera a l'antiga C245, i no dona tanta volta i també és més àgil, perquè abans agafar un nitbus d'aquestos pues, podies estar pràcticament 2 hores, no? De Barcelona a Castelldefels.
0: Era una ruta turística.
1: Sí, efectivament. No? Teníem un autobús que, bueno, millora molt, no? Per la gent que no té alternativa, però clar, també era molt llarg el recorregut. Amb aquest canvi pues, ja vam millorar substancialment, no? La N16, que és més directa, i a més ara, amb aquest increment de freqüència, pues, bueno, milloren molt més també.
0: Recorda'm, no sé si estic equivocada, però també des de fa poc temps en aquest servei es pot demanar que sigui a demanda.
1: Sí, efectivament, això també és un servei que hi ha, no?, per millorar també la seguretat, sobretot pensant aquí en la densitat de gènere, per baixada, no per pujada. Doncs les pujades sempre són a les parades, però si alguna persona vol baixar en un tram interparades, doncs pots seleccionar, dir-li al conductor que pari perquè estigui més a prop del seu destí. És un tema també de seguretat, a la nit, pensant més en dones o no, persones que puguin tenir alguna dificultat, doncs això, s'apropa més el servei a la casa.
0: Molt bé, sense desviar-se del recorregut, sempre
1: sí,
0: parada i parada.
1: Sí, efectivament, l'autobús sempre fa el mateix recorregut, per pujar sempre a les parades, però per baixar, no? És el que es diu una baixada de demanda, doncs una persona pot demanar baixar entre 2 parades i li queda més a prop del seu destí, per millorar la seguretat en aquest sentit.
0: Molt bé, dos més qüestions relacionades amb la mobilitat, tenint aquest cap de setmana el pròleg de la Festa Major, la representació de la llegenda del Garigot, i afecta també a la mobilitat en aquest sentit, aquesta activitat.
1: Sí, efectivament, com cada any, no? Pues on es fa aquí tot l'esdeveniment del Garigot, pues lo que és la zona de la muntanyeta, el carrer de Tortrueta, justament on amb la Rambla Josep Tarradellas, pues aquí queda tallat el trànsit i també ens afecta els autobusos. Pues els autobusos que passen per aquí, pel carrer de Tortrueta, continuen passant per Lluís Companys, però en comptes de baixar per Trueta, pues hauran de baixar per Primer de Maig, no? Passaran 2 carrers més enllà. I això afecta la parada que justament està aquí a la muntanyeta, en Tarradellas, que quedarà anul·lada perquè totes les línies passen d'aquí, i afecta també a la parada que està a Taigó Rossinyol, aquí darrere de l'església, pues les línies X95, L95 i el CF2 pues no passaran per aquí, sinó la gent que està aquí haurà d'anar a la parada que està enfront de la biblioteca. Val? Perquè aquí no passaran per aquí. Passaran la resta de línies, la 96, 97, sí que passen per aquí, però la L95 i la X95 pues, es desvien per Primer de Maig i la parada d'aquí pues, la faran a la zona de la biblioteca.
0: Doncs recordem també que hi ha obres que s'estan desenvolupant a Castelldefels. Recordem quines són les que afecten majoritàriament
1: sí.
0: A la mobilitat.
1: Tenim unes quantes obres que també hem aprofitat ara l'estiu, no? Perquè a nivell residents pues no hi ha escola, molta gent marxa de vacances i com no estan a la zona de platja, que és on tenim més moviment, pues bueno, aprofitem també aquests mesos per fer obres de certa significació. No? I tenim ara la Diagonal, val? És una obra que ja portem, que s'està millorant al barri d'On Mar. Pues han començat a fer aquí el que és la fase de millorar tot el que és la urbanització, i aquí tenim la Diagonal tallada entre el que seria l'avinguda 303 i la 319. Val? Això està fet, va avançant l'obra, van baixant cap al centre, i ara està fet aquest tram. També tenim la Constitució, tallat el sentit cap al centre, entre pràcticament seria l'avinguda de la platja I l'Avinguda 305, pues aquí aquest tram està tallat per la gent que va a la platja. Per això el desviament de la gent que ve a Constitució cap al centre pues ha d'anar pel pont de l'Avinguda de la platja i recuperar per Pitor. I ja sortir per l'Avinguda Ciutat de Màlaga o ja per Pineda, això ja on vulguin recuperar. És un desviament senzill que pot donar algun problema, sobretot els caps de setmana, no? Sobretot al migdia, que és quan més gent també entra a la platja, pues coincideix l'entrada a la platja amb aquest desviament. Bueno, però normalment això són moments puntuals, cada setmana la resta està funcionant força bé, aquest desviament. I per últim, l'altra obra que tenim en marxa és el carrer Barcelona, que està tallat el sentit també cap al centre, doncs només està obert el sentit platja del carrer Barcelona, i això de moment es manté, també s'està fent la reurbanització de tot aquest carrer, no? Amb claveguera, amb tota l'urbanització sencera, i això encara queden mesos i continua afectada aquesta zona.
0: I la setmana que ve hi ha una actuació puntual que també afectarà la mobilitat.
1: Sí, a la setmana que ve tenim una afectació que ens afecta al transport públic, que és a la Ronda Otero Pedrallo. S'ha de reparar un tema de manteniment del pas LED que hi ha justament amb el carrer Església. S'ha de reparar i de 9:30 a 1:30 pues hi haurà un desviament que estarà tallat dels dos sentits a la Ronda Otero Pedrallo i els autobusos aniran per a Vanavieja, General Palafox. Doncs les dues parades que queden a Otero Pedrallo entre General Palafox i Constitució, una de Puigcerdà i una de Baixada, quedaran anul·lades de 9:30 a 1:30. Val? Doncs la gent haurà d'anar ja a baixar a el que és Constitució. Val? Per agafar aquestes línies intentarem posar alguna parada provisional a Vanavieja i això és el que estem treballant ara.
0: Doncs Òscar Herrero, cap de mobilitat de l'Ajuntament de Castelldefels, moltíssimes gràcies per informar-nos de totes aquestes obres i com afecten a la mobilitat d'obres que s'estan desenvolupant ja des de fa un temps a Castelldefels i altres actuacions puntuals també. També recordem doncs, que ara els busos nocturns, en lloc de passar cada 20 minuts, passen cada 15 minuts, redueixen la seva freqüència. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies, Anna.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Castelldefels, així som.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 12 del migdia. Activa't el Pla Inuncat davant la previsió de fortes pluges a partir d'aquesta migdia tarda al Pirineu, quan s'estendran a bona part del país. Una de les zones que poden resultar més afectades és la de l'interior del Camp de Tarragona. Les autoritats demanen que s'extremi la precaució, se segueixin les prediccions meteorològiques i s'eviti fer activitats a l'exterior en cas de tempesta. Dimiteix el candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió, després de la polèmica per un àudio filtrat a les xarxes socials en què criticava el partit. El exalcalde ha anunciat que plegue per dignitat i responsabilitat després que Esquerra li obrís dimarts un expedient. Nou incident en unes obres d'Adif. Una vuitantena de veïns de Trinitat Vella de Barcelona els han hagut de desallotjar aquesta matinada per tremolors. Els veïns desallotjats han pogut tornar a casa dues hores més tard. La Guàrdia Civil ha detingut el patró del vaixell que ahir a la tarda va passar per sobre d'una moto d'aigua a Empúria Brava, a l'Empordà, i va provocar la mort d'un home de 54 anys. L'acusen d'homicidi imprudent i omissió del deure de socors. El repartiment de menors immigrants de Ceuta tensiona les relacions entre PP i Vox a les quatre comunitats on governen en coalició. Els populars admeten que la llei els obligui a acollir-los, mentre l'extrema dreta insisteix que no ho acceptarà. El govern espanyol acusa els populars d'insolidaris i d'estar sotmesos a Vox. L'Iran anuncia un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. El Ministeri iranià d'Exteriors avisa que perquè es faci efectiu, primer cal que els Estats Units aixequi el bloqueig sobre els seus ports. Dos soldats israelians morts al sud del Líban, on des d'ahir s'ha reparat la violència. Israel ha llançat aquesta nit nous atacs i va disparar ahir un dron contra una mesquita amb el qual va matar una persona i va ferir a una altra desena. Spider-Man Brand New Day es converteix en la pel·lícula més taquillera del 2026 a tot el món. L'entrega protagonitzada per Tom Holland i Zendaya ja supera els 1.100 milions de dòlars a només una setmana i desbanca Toy Story 5.
2: Esports.
1: Pau Dax, bon dia.
3: Bon dia. El Barça torna a entrenar-se avui amb la novetat d'Anthony Gordon. Deco intenta desencallar el fitxatge de Julián Álvarez i està pendent també del futur de Ferran Torres. Incertesa amb la seu de la final del Mundial de Futbol del 2030. La FIFA desmenteix el diari The Times i nega que hagi ofert el partit al Marroc com a represàlia pel conflicte que manté amb la UEFA, i les nedadores catalanes de natació artística que han disputat l'Europeu de París han tornat aquesta matinada a Barcelona. En total, el combinat espanyol ha aconseguit 8 medalles i Iris Tió se n'ha penjat 6.
1: Com us explicàvem, el temps canvia molt aquesta tarda. Xàfecs i tempestes que poden ser fortes i anar acompanyades de pedra o fortes ventades. Pràcticament tot Catalunya es troba sota avís d'intensitat de pluja. A només 30 minuts poden caure més de 40 litres per metre quadrat. La temperatura caurà en el moment del ruixat intens.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Castelldefels ha activat el seu pla de protecció civil en fase de prealerta amb motiu de l'avís de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic de Catalunya, que preveu precipitacions intenses per avui, 6 d'agost, a la tarda i vespre. L'episodi es preveu per la tarda i nit d'aquest dijous 6 d'agost, entre les 2 de la tarda i les 2 de la matinada de divendres. Castelldefels reforça la recollida selectiva de residus tèxtils amb 9 contenidors i un increment del 55% en els punts de recollida disponibles. La iniciativa busca facilitar la reutilització i el reciclatge de la roba i el calçat, promovent l'economia circular i reduint els residus. La renovació del servei no s'atura aquí. Durant el mes d'agost es durà a terme una segona fase que permetrà incorporar 22 noves ubicacions repartides pels diferents barris de Castelldefels. Amb aquesta ampliació, la ciutat passarà dels 45 punts de recollida actuals a un total de 67, un increment del 55% que facilitarà encara més l'accés de la ciutadania al servei. I la llegenda del Garigot tornarà a convertir-se en una de les protagonistes dels actes previs de la Festa Major de Castelldefels. La representació, que es durà a terme aquest dissabte a les 10 de la nit al Parc de la Muntanyeta, és impulsada per l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. S'ha consolidat com una de les cites més singulars del calendari festiu local. I és tot el moment. Més notícies ja en el decurs de l'informatiu que arribarà a la 1. Fins després.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més, establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Sabíeu que un actor de l'edat d'or de Hollywood es va suïcidar a Castelldefels?
1: Bocins d'història.
0: George Sanders va ser un actor britànic nascut a Rússia a principis del segle passat que va tenir una dilatada carrera a Hollywood. Es va fer conegut fent d'actor secundari en algunes pel·lícules de Hitchcock, tot i que el seu paper més conegut i el que li va fer guanyar l'Oscar com a actor de repartiment el 1950 va ser per al film Eva al desnudo.
2: Couldn't go on. You'll give the performance of your life.
0: També va fer cabaret, ràdio i teatre. Va gravar un disc i va posar veu al tigre Shere Khan del clàssic de Disney, El llibre de la selva.
3: It's me, Shere Khan. I'd like a word with you, if you don't mind.
0: L'actor britànic tenia 65 anys quan el dia de Sant Jordi del 1972 es va registrar al Gran Hotel Rei Don Jaime de Castelldefels. Havia venut feia uns dies la seva casa de Mallorca on passava llargues temporades. El 25 d'abril, dos dies després de l'arribada de l'actor a la nostra ciutat, va ser trobat mort a l'habitació de l'hotel. S'havia pres un còctel de vodka amb barbitúrics, els mateixos que havien matat a la Marilyn Monroe 10 anys abans. La llarga depressió que l'acompanyava durant anys era coneguda per la gent que l'envoltava. Una de les notes de suïcidi que es van trobar al costat del seu cos deia: «Benvolgut món, marxo perquè estic avorrit. Sento que he viscut massa. Et deixo amb les teves preocupacions en aquesta dolça claveguera. Bona sort».
1: Bocins d'història.
4: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 6 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Castelldefels intensifica el pla de neteja viària amb més baldeig i nova maquinària. L'Ajuntament de Castelldefels continua reforçant les tasques de neteja intensiva als carrers del municipi amb l'ampliació de serveis de baldeig tant en horari diurn com nocturn. El consistori també preveu incorporar noves unitats per ampliar l'abast dels treballs de neteja. Activada la prealerta per risc d'inundacions davant la previsió de pluges intenses aquesta tarda. L'Ajuntament de Castelldefels ha activat el Pla de Protecció Civil en fase de prealerta per la previsió de precipitacions intenses aquest dijous a la tarda i al vespre. El consistori ha posat en marxa diverses mesures preventives, entre les quals destaca la neteja d'embornals i el control dels principals punts de drenatge de la ciutat. Les penyes de Festa Major debuten amb més d'un miler de participants a Castelldefels. La nova iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels per la Festa Major de 2026 ha superat totes les expectatives. Un total de 49 penyes i 1.009 penyistes s'han inscrit en aquesta primera edició, una xifra que confirma l'interès de la ciutadania per participar activament en la vida festiva del municipi. Comencem!

0: L'Ajuntament de Castelldefels continua desplegant el seu pla de neteja intensiva amb l'objectiu de reforçar el manteniment de l'espai públic i millorar l'estat dels carrers a tots els barris de la ciutat. Entre les actuacions que s'estan potenciant destaca el baldeig, un sistema de neteja viària que permet eliminar la brutícia acumulada a la calçada i a les voreres mitjançant l'ús d'aigua a pressió. Aquest mètode s'utilitza per retirar pols, taques, restes orgàniques, excrements d'animals i altres residus que sovint no es poden eliminar completament només amb les tasques habituals d'escombrada. Els treballs es realitzen amb vehicles especialitzats equipats amb sistema d'aigua a pressió i en alguns casos es complementen amb mànegues manuals per actuar als punts més difícils d'accedir. Segons ha explicat el consistori, els serveis s'han organitzat per adaptar-se a les característiques de cada zona de la ciutat i reduir les afectacions a la vida quotidiana dels veïns i veïnes. Així, als barris del centre, les actuacions es duen a terme principalment durant el matí, mentre que els sectors més perifèrics s'executen majoritàriament en horari nocturn. L'objectiu del govern municipal és intensificar la neteja diària i reforçar la imatge d'una ciutat més neta, ordenada i compromesa amb la sostenibilitat ambiental. Una actuació que també dona resposta a les peticions que molts veïns i veïnes han traslladat durant els darrers mesos en relació amb la neteja dels espais públics. Precisament sobre aquest reforç de les tasques de neteja i sobre la implantació del sistema de baldeig als carrers de Castelldefels, escoltem les declaracions del regidor del Servei de Neteja i Recollida de Residus, David Soler.
1: Seguim treballant amb les neteges intensives de la ciutat de Castelldefels i ara hem introduït també des de fa uns mesos el baldeig. Ho fem pels matins i a les nits. Sobretot tots els barris del centre el fem durant el matí per intentar minimitzar les molèsties dels veïns. I tota la zona perimetral de Castelldefels la fem en horari nocturn. La veritat és que estem intentant intensificar molt la neteja dels nostres carrers i, sobretot, millorar aquesta sensació que tenim de ciutat neta, ordenada i, sobretot, mediambientalment sostenible. Estem doncs, molt satisfets dels nous equips que estem tot rebent i tota aquesta nova maquinària que estem incorporant a la presa de neteja. A les properes setmanes rebrem dues noves unitats de baldeig i amb aquestes dues unitats podrem arribar a molts més carrers de la ciutat de Castelldefels. Són molts els veïns que ens demaneu que intensifiquem la neteja a la via pública i la veritat és que amb els mecanismes que tenim actualment a Castelldefels ho estem aconseguint. Però tot això no seria possible sense vosaltres, que col·laboreu, que contribuïu a que Castelldefels sigui cada vegada més guapa i més neta.
0: El responsable municipal ha destacat que el servei està incorporant nous equips i maquinària per augmentar la capacitat d'actuació sobre el terreny. En aquest sentit, l'Ajuntament preveu rebre durant les properes setmanes dues noves unitats de baldeig que permetran ampliar la cobertura del servei i arribar a un nombre més elevat de carrers de la ciutat. Des del consistori asseguren que aquesta renovació de recursos que ha contribuït a millorar l'eficiència de les tasques de neteja i consolidar les actuacions intensives que s'estan desenvolupant actualment. La voluntat és mantenir una presència continuada dels equips municipals als diferents barris i actuar de manera més àgil davant de les necessitats detectades. Finalment, l'Ajuntament ha volgut recordar que el manteniment de la neteja viària és també una responsabilitat compartida. Per això ha fet una crida al civisme i a la col·laboració ciutadana per mantenir els espais públics en bones condicions i contribuir entre tots a fer de Castelldefels una ciutat cada vegada més neta i agradable per viure-hi. Castelldefels es manté pendent de l'evolució meteorològica després de que el Servei Meteorològic de Catalunya hagi elevat la possibilitat de precipitacions intenses durant la tarda i el vespre d'aquest dijous. Davant aquesta situació, l'Ajuntament ha activat el Pla de Protecció Civil en fase de prealerta i ha posat en marxa un dispositiu preventiu per reduir el risc d'incidències. Les previsions ho apunten a la possibilitat de xàfecs localment forts que podrien anar acompanyats de tempesta, ratxes intenses de vent i puntualment calamar-se. Per aquest motiu, els serveis municipals han intensificat la vigilància dels punts més sensibles de la ciutat i han preparat diversos recursos per actuar amb rapidesa si fos necessari. Entre les actuacions preventives previstes hi ha la neteja dels embornals principals i dels punts crítics de drenatge, el control de les capçaleres de conca, la revisió de sortides al mar i la comprovació del funcionament de les estacions de bombament. També s'ha previst la mobilització de personal de reforç i la possibilitat d'establir restriccions o desviaments de trànsit en el cas que la situació ho requereixi. De fet, aquestes tasques de prevenció s'han anat realitzant durant els darrers dies. Sense anar més lluny, aquesta mateixa setmana la campanya municipal Castelldefels Guapaineta informava dels treballs de neteja de manteniment dels embornals del municipi. Uns treballs destinats a eliminar fulla, sorra i altres residus acumulats per facilitar el correcte desguàs de l'aigua de pluja i prevenir possibles incidències de la via pública. Davant d'un episodi com el que es preveu per les properes hores, Protecció Civil recorda la importància de seguir els consells d'autoprotecció davant del risc d'inundacions. Escoltem aquest missatge difós per Emergències de la Generalitat de Catalunya.
2: En cas de pluges intenses, prepara't. Abans que arribin les pluges, revisa la teulada i mantén nets els baixants i desguassos d'aigua de pluja, especialment els patis i terrats. Informa't. Observa les previsions meteorològiques i l'estat de la xarxa viària. Protegeix-te. Si entra aigua a casa, no baixis a les zones inundables, soterrani, garatge, etc. Puja als pisos superiors i queda-t'hi. Circula preferentment per les rutes principals i les autopistes, modera la velocitat i manté les distàncies de seguretat. No travessi rieres, torrents, passos soterranis ni zones que es puguin inundar, ni a peu ni en cotxe.
0: Des de les autoritats es recomana evitar aparcar vehicles en rieres o zones inundables, no travessar passos soterrats ni punts acumulats d'aigua i limitar els desplaçaments durant els moments de més intensitat de precipitació. També es demana seguir únicament la informació procedent dels canals oficials i extremar la prudència. La prealerta es mantindrà activa almenys fins a la matinada de divendres, coincidint amb la finalització de l'episodi meteorològic previst. Mentrestant, els serveis municipals i els cossos d'emergència continuaran fent seguiment de la situació per actuar amb màxima rapidesa davant de qualsevol incidència que es pugui produir. La Festa Major de Castelldefels estrenarà enguany una de les seves grans novetats, les penyes de Festa Major. La iniciativa impulsada per fomentar la participació ciutadana i reforçar el sentiment de pertinença a la ciutat ha tingut una resposta molt per sobre de les previsions inicials. El període d'inscripcions es va tancar el passat 31 de juliol amb 49 penyes registrades i un total de 1.009 participants. Les dades han sorprès fins i tot el govern municipal, que reconeix que l'acollida ha estat molt superior a l'esperada. Un èxit que obligarà a replantejar alguns dels actes previstos inicialment per adaptar-los a un volum de participació molt elevat. Precisament la regidora de festes, Cristina Corona, ha destacat la sorpresa i la satisfacció de l'organització davant l'allau d'inscripcions rebudes.
3: La veritat és que això ho van engegar amb molta il·lusió, però bueno, jo pensant un número bastant... No vull dir el que vaig pensar, perquè diran, vaya poca previsió. Però quan hem tancat i hem vist que hi ha 49 penyes i 1.009 penyistes, clar, ha estat com una mica, uau, per una part, que xulo, que bé, perquè era, bueno, és molt més del que mai havíem pogut pensar, però per una altra part sí que és veritat que de la previsió que teníem pels actes de penyes, pregó, que volíem, que farem un dinar i tot, és allò de dir apreta, corre i aviam com ho modifiquem tot. Però la veritat és que estem contentíssims. És, ja et dic, molt superior a l'esperat, però molt contents perquè, a més, ja el que he anat parlant amb gent de diferents penyes i tal, al final són grups d'amics molt orgullosos de ser de Castelldefels, de tindre la seva penya, de participar a totes les activitats, de donar recolzament també a tot el que fa l'agrupació, amb la qual estem desbordats, però molt contents.
0: La creació de les penyes busca convertir els veïns i veïnes en protagonistes de la festa, una fórmula tradicional en moltes poblacions que contribueix a generar ambient festiu, dinamitzar les activitats populars i reforçar els vincles entre la ciutadania. Més enllà dels números, des de l'Ajuntament es posa en valor el component social de la iniciativa. Les penyes han nascut amb voluntat de fomentar la convivència, la cohesió i l'orgull de ciutat, afavorint que les persones de diferents barris i generacions comparteixin espais i experiències durant els dies de celebració. De fet, segons ens explica la regidora, aquest sentiment de pertinença és precisament un dels aspectes que més destaquen les persones que han decidit formar part d'una penya.
3: Al final, les penyes aquí i a tot arreu és un sentiment de pertinença, d'orgull, de participar, de donar recolzament a tot el que es fa i sobretot això d'orgull i de pertinença és el més important. I jo amb la gent que he anat parlant, no he parlat amb tots, perquè ja et dic que hi ha 49, però amb els que he anat parlant és això el principal. I al final la gent, el que tenim tots ganes és de passar-ho bé, d'estar amb els nostres amics, de que la festa sigui, bueno, divertida però controlada i tothom està molt content. La idea era que el dia del pregó tinguessin un paper important després del pregó. Això no et puc dir perquè encara ho estem manegant, aviam com donem cabuda a un representant de cada penya, però sí que és veritat que tindran un paper important el dia del pregó. D'alguna manera, no em preguntis com perquè encara ho sabem, sortiran al balcó i saludaran a tots els penyistes que estaran a baix a la plaça. I després un altre dia es farà un dinar, possiblement a Arcadi Balaguer, entre l'Ajuntament i l'Edifici de la República, només per penyistes. Vull dir, tot el que vagi amb la seva samarreta de la seva penya podrà accedir, el que no, no. Això són dues coses superexclusives de les penyes. Mm-hmm.
0: Les penyes tindran un paper destacat durant la Festa Major. A banda de participar en la programació general, els seus membres podran accedir a activitats exclusives que estan acabant de definir-se. Entre les propostes previstes hi ha un acte específic per als penyistes i una participació especialment durant la jornada del pregó, que marcarà l'inici oficial de les celebracions. Per facilitar-ne la identificació de cada penya, ha estat creada la seva pròpia samarreta amb un nom i un logotip. A més, els participants inscrits rebran material distintiu de la Festa Major que els permetrà fer visible la seva pertinença al grup durant els diferents actes. Sobre aquesta identificació i sobre el repartiment dels tradicionals mocadors de Festa Major, ens ho explicava novament la regidora Cristina Corona.
3: Cada penya s'ha fet una samarreta amb el seu logo i el seu nom i és molt distintiu. A més, tots els de les penyes tindran assegurat, perquè la setmana que ve fem la reunió amb un representant de Codun, del mocador i d'una altra cosita, de Festa Major, amb la qual tots aniran superidentificats, però bàsicament per la samarreta. El dia del pregó, tota la tarda hi haurà instal·lades una carpa o dos a la plaça de l'Església perquè tothom que vulgui el seu mocador es pugui apropar i ho pugui recollir i se'l pugui posar en el moment del pregó i, bueno, i tota la Festa Major. Però sí que és veritat que ells, els de les penyes, ja ho tindran reservat i ja ho tindran a casa seva.
0: El dia del pregó s'habilitaran punts de recollida a la plaça de l'Església perquè la ciutadania pugui obtenir el seu mocador. Tot i això, els membres de les penyes el tindran reservat prèviament i el podran recollir a través dels seus representants. Amb aquesta primera experiència, Castelldefels incorpora una figura molt arrelada en les festes populars arreu del país i ho fa amb unes xifres que evidencien l'interès dels veïns i les veïnes per implicar-se en la celebració. Un debut que, a falta de veure la resposta als carrers, ja es pot considerar un èxit de participació. La Festa Major de Castelldefels tindrà accent local. El grup Vesta actuarà com a taloner de Detallets després d'haver-se imposat en la categoria de música en el concurs de Nous Talents 2026, una iniciativa municipal que dona suport als artistes emergents de la ciutat i que ofereix una plataforma per mostrar el seu talent davant del gran públic. La banda va aconseguir el primer premi en la final celebrada el passat mes de juliol, un reconeixement que, a més de valor artístic, comporta l'oportunitat de formar part de la programació de la Festa Major d'estiu. Vesta és un projecte musical nascut de la passió compartida per la música dels seus integrants. En una entrevista concedida fa uns mesos a Ràdio Castelldefels, el vocalista del grup explicava com la seva experiència musical va començar mentre que compaginava la música amb la seva carrera com a jugador professional de bàsquet.
4: Com diu l'Albert, jo fa anys que em va donar per la música. Jo he jugat professionalment al bàsquet durant molts anys, allà ens vam conèixer. Però sempre he tingut molt a prop la música per amics que s'hi dedicaven i bueno, sempre m'havia semblat molt interessant. Havia après a tocar la guitarra de petit i em feia servir una mica com a via d'escapament quan jugava a bàsquet. No? Doncs els diumenges, els caps de setmana, em venia de gust, doncs tocava, feia cançons. I un dia doncs, vaig dir, bueno, doncs per què no faig una cançó una mica en sèrio? No? Vaig enregistrar la primera, la vaig treure, en aquell moment jugava a bàsquet al Barça, per tant doncs, va agafar una mica de notorietat, perquè va ser curiós, no? Un jugador professional de bàsquet que de cop ha fet una cançó, no? I sí. No era un reggaeton, que és potser el que està més comú a prop de l'esport, no? I va ser així sorprenent. Llavors, bueno, vaig estar pel meu compte fent cançons, vaig enganxar l'Albert, que li agrada molt la música, i dic, t'agrada molt la música, toca algun instrument, no? Que a més és una persona molt creativa, i li vaig dir, ostres, jo crec que se't donarà bé, ho podràs fer. I així va començar, vam començar, com diu ell, no? Una mica de profe, dient-li quatre consells, ara toca molt millor que jo. I ara fa poc doncs, em va liar ella, dir, ara que no jugues més a bàsquet, que ho deixava, doncs anem a fer-ho en sèrio, tenim cançons xules, anem a intentar tirar-ho endavant.
0: Amb el pas del temps, aquell projecte personal va anar incorporant nous membres fins a convertir-se en una banda consolidada amb un repertori propi i una clara vocació de directe. Els seus integrants asseguren que una de les seves principals motivacions és continuar creixent damunt dels escenaris i connectant amb el públic.
5: No, el futur ja es veurà, no? I si Vesta tira cap endavant, òbviament, haurem de quedar-nos per aquí, que l'Albert és veritat que no para, buscar coses, i no pararem de fer concerts, és algo que ens agrada molt. Tenim un grup molt maco, com ha dit l'Albert, i la veritat que molt motivats a seguir tocant, a seguir aprenent, i jo és veritat que he tocat des de molt petit, des dels 4 anys vaig començar amb la música gràcies a ma mare, allà tocant el piano, aquí a la Minuet, aquí a Castelldefels, sí. Mítica escola. I mira, estic molt content d'haver tocat. Vaig tenir un grup quan era molt jove i quan, bueno, quan se'm va oferir això vaig dir, ostres, pot ser molt divertit. A l'Albert ja ens coneixem des de fa temps i vam dir, vinga, cap endavant, i aquí estem.
0: Paral·lelament, el grup continua treballant en nous projectes musicals i en la publicació de cançons pròpies, un repertori que ja ha començat a presentar en directe i que està permetent guanyar seguidors concert rere concert.
4: Avui en dia també treure discos és com estrany, no? Perquè potser els que estan més a prop de la indústria veus que tothom treu cançons, i single, i és com raro, no?, treure un disc, no? Però l'Albert ho tenia aquí, entre ceja i ceja, no?, com diuen, i va, anem a treure... És que tenim moltes cançons xules i ostres, és una mica l'ànsia aquesta, dius, tenim tantes xules que les escoltin ja, no? Per què hem d'anar traient una, ara esperar un temps, traient una altra, no? Tenim unes quantes, doncs endavant, no?, les traiem. Llavors, una mica és amb la idea aquesta, no? Tenim un recopilatori ara de 5-6 cançons que estem mirant a veure quines doncs, podem fer un petit EP per veure, doncs, bueno, les llancem, no? I ens presentem i endavant, no? Ja les estem tocant, no? En els concerts. La gent se les comença a prendre, la gent les comença a cantar, no? Llavors, doncs, bueno, anem a treure-les.
0: Per Vesta, els escenaris són precisament l'espai on les seves cançons prenen tot el sentit. Els músics destaquen l'emoció de tornar en directe i de veure com el públic fa les seves composicions. Ara aquesta experiència arribarà a una nova dimensió. Gràcies a la victòria del concurs de nous talents, el grup tindrà l'oportunitat d'actuar en un dels concerts més esperats de la Festa Major. Compartint cartell amb detalls davant de milers de persones. Un premi que confirma el potencial del grup i que convertirà la Festa Major d'enguany en una cita molt especial per una banda que continua fent camí des de Castelldefels cap als escenaris cada vegada més grans.
6: Hola, som Vesta.
7: I tenim una cosa molt important que dir-vos.
8: Gràcies als nous talents, tenim l'oportunitat de tocar el dia 15 d'agost al Parc de la Muntanyeta a les 9, sent taloners de detalls. Us esperem.

0: Els usuaris del transport públic nocturn disposen des d'aquest estiu d'un servei més ampli entre Castelldefels i Barcelona. L'àrea metropolitana de Barcelona ha impulsat diverses millores a la xarxa del Nitbus amb l'objectiu de donar resposta a l'increment de la demanda i facilitar la mobilitat durant les hores nocturnes. La principal novetat afecta a la línia N14, una de les més utilitzades pels veïns i veïnes de Castelldefels. Els autobusos passen cada 15 minuts, en comptes de cada dels 20 minuts habituals, una reducció del temps d'espera que busca fer més atractiu l'ús del transport públic. Ens ho explica Òscar Herrero, cap de mobilitat de l'Ajuntament de Castelldefels.
1: Doncs ara, a partir del 16 de juliol, doncs ja, això ja està actiu, tant la N14 com la N16 han incrementat la freqüència. Doncs ara els Nitbus tenim una freqüència de 20 minuts i han passat a 15. La N14 serà durant tot l'any i la N16 serà els mesos d'estiu, del maig al setembre. Vale? És aquest canvi que hi ha. I sobretot, i de la N16 també serà tot l'any els dissabtes i vigílies de festius, val? Però la resta de dies laborables no. Si ara passa un autobús cada 20 minuts, doncs ara passaran cada 15. Doncs un Nitbus cada 15 minuts és un molt bon servei, no? Tenir aquest servei.
0: Les millores també arriben a la línia N16. En aquest cas, s'ha avançat l'inici del servei per garantir una millor connexió amb els últims autobusos diurns i evitar franges sense cobertura de transport públic. Durant els mesos d'estiu, aquesta línia també incrementa la seva freqüència de pas. Pel que fa als recorreguts i a la cobertura que ofereixen aquestes línies, ens ho detalla el cap de mobilitat municipal. L'escoltem.
1: Generessin el mateix. Ja van tenir una millora substancial, perquè abans només teníem a Castelldefels dos Nitbus, que era aquest, el 14 i el 16, i feia molta volta, no? Perquè al final, com a la nit hi ha poques busos, doncs clar, has de cobrir i donar molta volta. I ja des de fa un temps, la N16 ja no fa aquesta volta perquè ja no entra al Prat, no? Sinó ara tenim la N19, i aquesta N19 és la que va de Castelldefels cap a l'aeroport i al Prat. Doncs la N16 ja fa temps que és més directa, no? Barcelona-Castelldefels, venint aquí per la carretera a l'antiga C245, i no dona tanta volta i també és més àgil, perquè abans agafar un bus d'aquestos pues, podies estar pràcticament 2 hores, no? De Barcelona-Castelldefels amb un autobús que, bueno, millora molt, no? Per la gent que no té alternativa, però clar, també era molt llarg el recorregut. Amb aquest canvi pues, ja vam millorar substancialment, no? La N16, que és més directa, i a més ara, amb aquest increment de freqüència, pues, bueno, milloren molt més també.
0: La xarxa de Nitbus es consolida així com una alternativa cada vegada més utilitzada pels desplaçaments nocturns entre Castelldefels i el Baix Llobregat i Barcelona, tant per motius laborals com d'oci. Un altre dels serveis que es manté és la parada de demanda, una mesura destinada a reforçar la seguretat dels trajectes nocturns. El sistema permet en determinades condicions que dones i menors puguin baixar de l'autobús en punts més propers al seu destí. Sobre aquest servei, escoltem de nou a l'Òscar Herrero.
1: Un servei que hi ha, no?, per millorar també la seguretat, sobretot pensant aquí en la diversitat de gènere, per baixada, no per pujada. Doncs les pujades sempre són a les parades, però si alguna persona vol baixar en un tram interparades, doncs pots seleccionar, dir-li al conductor que pari perquè estigui més a prop del seu destí. És un tema també de seguretat a la nit, pensant més en dones o no, persones que puguin tenir alguna dificultat, pues això, s'apropa més el servei a la casa. L'autobús sempre fa el mateix recorregut, per pujar sempre és a les parades, però per baixar, no? És el que es diu una baixada de demanda, pues una persona pot demanar.

0: i això afecta la parada que justament està aquí a la muntanyeta en Terradellas, que quedarà anul·lada perquè totes les línies passen d'aquí, i afecta també a la parada que està a Taigó-Rossinyol, aquí darrere de l'església, pues les línies X95, L95 i el CF2 pues no passaran per aquí, sinó la gent que està aquí haurà d'anar a la parada que està enfront de la biblioteca, val? Perquè aquí no passaran per aquí. Passaran la resta de línies, la 96, 97, sí que passen per aquí, però la L95 i la X95 pues, es desvien per primer de maig i la parada d'aquí pues, la faran a la zona de la biblioteca.
1: Des del Consistori es recomana planificar els desplaçaments amb antelació i consultar la informació actualitzada sobre les afectacions de trànsit i transport públic. I pel que fa a l'agenda d'aquest dijous, la ciutat ofereix diverses propostes per gaudir de l'estiu. A les 7 de la tarda, la Biblioplatja acull una nova edició de l'Hora del Medi Ambient. En aquesta ocasió, l'activitat estarà dedicada a la vida marina i invertebrats marins, a càrrec d'Adulis. Es tracta d'una proposta oberta a tots els públics per descobrir la biodiversitat del litoral. En cas de pluja, l'activitat quedarà suspesa. A la nit, el protagonisme serà el Palm Market, que continua la seva programació d'estiu amb una nova sessió de cinema a la fresca. A partir de 9:45 del vespre es projectarà la pel·lícula Es Rec, una proposta pensada per gaudir en família i a l'aire lliure. Dues activitats per complementar una tarda d'esquí a Castelldefels entre divulgació ambiental i entreteniment familiar.
2: Avui en passo.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs dels principals titulars de la jornada d'avui, dijous 6 d'agost a Castelldefels. Castelldefels intensifica el pla de neteja viària amb més baldeig i nova maquinària. L'Ajuntament de Castelldefels continua reforçant les tasques de neteja intensiva als carrers del municipi amb l'ampliació dels serveis de baldeig, tant en horari diurn com nocturn. Activada la prealerta per risc d'inundacions davant la previsió de pluges intenses aquesta tarda. L'Ajuntament de Castelldefels ha activat el Pla de Protecció Civil en fase de prealerta per la previsió de precipitacions intenses aquest dijous a la tarda i al vespre. El consistori ha posat en marxa diverses mesures preventives, entre les quals destaca la neteja d'embornals i el control dels principals punts de drenatge de la ciutat. Les penyes de Festa Major debuten amb més d'un miler de participants a Castelldefels. La nova iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels per a la Festa Major de 2026 ha superat totes les expectatives. Un total de 49 penyes i 1.009 penyistes s'han inscrit en aquesta primera edició, una xifra que confirma l'interès de la ciutadania per participar activament a la vida festiva del municipi. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora. Molt bona tarda i fins demà.

0: Afons.
1: Posem el focus en unes dades que ens ajuden a entendre millor com es mou el turisme al nostre territori. El Lab Turisme de la Diputació de Barcelona ha presentat la tercera edició de l'informe de visitants als atractius turístics de la regió de Barcelona corresponent al 2025, amb una novetat important, un visor interactiu que permet consultar les dades per municipis, comarques i tipologies d'atractius. I aquestes dades deixen també una fotografia positiva per a Castelldefels. El Canal Olímpic es consolida com el segon atractiu turístic més visitat del Baix Llobregat, mentre que el castell és també el segon recurs més visitat de la comarca a la categoria

0: de Patrimoni Arquitectònic. Per conèixer què hi ha darrere d'aquestes xifres, com es recullen, què ens indiquen i com poden ajudar els municipis a planificar millor les seves polítiques turístiques, saludem ara la Montse Giró, cap del Lab Turisme de la Diputació de Barcelona. Montse, benvinguda i molt bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies.
0: Per començar, què és exactament aquest informe? Quin valor té per als municipis i als professionals del turisme?
1: Sí, l'informe de visitants als atractius turístics de la regió de Barcelona que hem fet públic recentment des de Turisme de la Diputació és un recull de dades de freqüentació als principals atractius i recursos turístics de la regió de Barcelona que en aquest anàlisi no exclou la ciutat de Barcelona. Com deies, és la tercera edició d'aquest informe que enguany pues, mostrem en format interactiu. No? Ho hem fet amb una eina de visualització en línia que permet consultar a mida totes les dades des del 2018 al 2025. Per tant, tenim un històric de 8 anys respecte a aquestes dades i que es poden consultar per àmbit geogràfic, no? Sigui municipi, comarca o marca turística, per tipologia d'atractiu i per any de la dada. No? Per tant, es disposa de dades en quant a dimensió i territorialització d'aquests fluxos turístics. Uh-huh. Aquest exercici el que volem és fer transferència d'aquestes dades que venim recollint des del Lab Turisme des del 2011 i aquesta recollida es fa en col·laboració cal dir-ho també, pues, en col·laboració amb els consells comarcals i els consorcis de turisme del territori que ens ajuden a fer aquesta recopilació de dades des dels seus territoris. No? I aprofito pues, per agrair aquesta col·laboració que fem amb els tècnics d'aquests ens turístics. No? I, per tant, per nosaltres la transparència de la informació és un dels nostres objectius que tenim en l'ADN com a administració pública posant en obert aquestes dades de la Diputació per tots els agents del sector turístic i també per la ciutadania.
0: Montse, justament mencionaves que esteu recollint les dades des del 2011. Estem parlant que aquest informe és la seva tercera edició. En quin moment es va començar a fer l'informe i com ha evolucionat? Potser al principi eren dades més avançades cap a professionals, perquè ara l'interessant, i crec que és important remarcar d'aquesta eina, és que qualsevol ciutadà hi pot accedir també i comparar els municipis i l'evolució dels darrers anys.
1: Exacte. Nosaltres vam recollint aquestes dades des del 2011. Sí que és veritat doncs, que hem anat com a poc, no? Pues interactuant amb les diferents comarques per anar recollint aquesta informació que a nosaltres des de la Diputació ens costa més arribar. No? A través de les comarques és el nostre braç una mica de col·laboració amb el territori i hem anat pues, creixent, diguéssim, amb el volum de dades que tenim i ja fa 3 anys doncs, que vam començar a editar aquest monogràfic sobre els visitants als atractius turístics i l'havíem fet fins ara en format document, PDF, diguéssim, analitzant una mica comarca a comarca quins eren els principals atractius i per tipologies, etc. Però ara, bueno, doncs amb les eines que tenim a disposició avui en dia, doncs hem volgut donar un pas més enllà i tenir aquest visor més, que és com una eina més dinàmica, més interactiva, en obert, i que es pot trobar a la web del Lab Turisme i, per tant, a disposició de tothom, perquè cadascú cerqui la informació del seu interès a través dels diferents filtres que permet l'eina, no? Que pots triar doncs, l'any de les dades, que podem veure des del 2018 i, per tant, podem veure abans de la pandèmia, no? I com ha anat evolucionant una mica els fluxos per territoris i també doncs, per marca turística, pots seleccionar per marca turística, per comarca i a través d'un mapa interactiu pots filtrar també per municipi. I després el que dèiem de les tipologies de recurs. No? Hem identificat 8 diferents tipologies de recurs i també doncs, pots filtrar per aquesta tipologia. Així, doncs, l'usuari pot anar això, jugant una mica amb les dades, consultar informació concreta que cerqui, però també veure tendències no? amb les tipologies de recursos, etcètera. No? Mm-hmm. I pues això, hem afegit també pues, un llistat complet de tots els atractius analitzats, que en el 2025 són un total de 180, i veure pues, en una mateixa taula, per exemple, pues, tots els recursos, el nombre de visitants de tots aquests recursos i les variacions interanuals respecte als anys anteriors. No? Així, pues, no sé, un ajuntament en concret, una comarca que vulgui veure les dades del seu àmbit territorial o un operador turístic, no?, especialitzat en natura i vulgui veure quins són els recursos vinculats a la natura que estan tenint més interès en el nostre territori, o fins i tot pues, un estudiant o una universitat que estigui fent algun treball de recerca, etc., vinculat a l'activitat turística, doncs pot veure ja pues, aquestes dades.
0: Ara que parlava de les tendències, parlem d'aquestes grans tendències del turisme a la demarcació. L'informe parla de més de 26 milions de visites, 26 milions de visites al 2025. Quin retrat fan aquestes dades del turisme a la província de Barcelona?
1: Doncs tenim una àmplia oferta d'atractius turístics, no? Com deia, són 180 els que estan analitzats en aquest informe, en aquest estudi, però són els principals, diguéssim, locomotores turístiques del nostre territori, no? Bueno, aquí el que cal destacar potser és que hi ha una certa concentració de recursos o atractius a les comarques de Barcelona, o sigui, dintre dels 180 recursos analitzats n'hi ha 107 que són d'aquest àmbit territorial, de les comarques de Barcelona, no? Que és com un 60% sobre el total, i això inclús és més evident si en lloc de veure el nombre de recursos, mirem el volum de visitants d'aquests recursos i així tenim que el 78% del total de visitants es concentra en aquestes 6 comarques de Costa Barcelona. No? Podem veure també doncs, això, grans locomotores potents com són la Roca Village al Vallès Oriental, no? Un recurs vinculat al shopping, el Parc Natural de Collserola, que està entre diverses comarques, el Viladecans d'Estail Aulets, que està al Baix Llobregat, o el Monestir de Montserrat, no? Que tots, només aquests quatre recursos ja sumen 18 milions de visitants. Per això podem dir que són com locomotores turístiques. També veiem doncs, una alta diversificació en quant a les tipologies d'atractius. Tenim, el que dèiem, dos grans recursos vinculats al comerç, al shopping, que són centres comercials de perfil turístic. No analitzem altres tipus de centres comercials que donen servei més al resident, no? Però tenim 16 espais naturals, tenim gairebé 10 recursos vinculats al enoturisme, tenim 87 museus i col·leccions, tenim 48 recursos vinculats al patrimoni arquitectònic, 6 recursos vinculats al turisme actiu i esportiu i altres atraccions turístiques. Per tant, aquesta diversificació també està palesa amb les dades, no? Al final, quan agregues, no?, aquestes dades i fas aquest anàlisi per tipologia d'atractiu, doncs veus una mica aquesta diversificació en quant a tipologia de motivació turística.
0: Ens destacaves aquests atractius més visitats vinculats a les compres i als espais naturals. D'aquí, molt interessant aquestes dades que trobem al vostre visor, perquè per una banda el perfil turístic suma un total de 10,4 milions de visites i per altra els espais naturals que ens destacaves, Montse. En total heu analitzat, teniu dades de 16 espais naturals que apareixen a l'oferta del visor i sumen 9,9 milions de visitants. O sigui que la veritat, molts milions dins d'aquests 26 que estàvem parlant en general de 2025, i ens expliquen, com ens estaves dient també, aquestes preferències dels visitants. A partir d'aquí, m'agradaria passar al cas concret de Castelldefels, posar la lupa a la nostra ciutat. D'aquí, de Castelldefels, heu recollit dades de dos espais, estem parlant del Canó Olímpic i del Castell, amb unes dades especialment positives, també les destacàvem al principi, el Canó Olímpic es consolida com el segon atractiu turístic més visitat del Baix Llobregat i el castell és el segon recurs dins de la tipologia de patrimoni arquitectònic. En aquest sentit, a més, també al principi, Montse, ens deies que agraïeu la tasca que feu amb el Consell Comarcal. Des d'aquí és des d'on també recolliu dades d'aquests dos espais de Castelldefels? Col·laboreu també amb l'Ajuntament o com feu tota aquesta cerca de dades dels nostres espais i si teniu previsió també d'incloure més espais emblemàtics de la nostra ciutat al Visor?
1: Exacte, sí. Sí, sí, aquest, destacava al principi aquesta col·laboració en la recollida a través dels Consells Comarcals, que són els que tenen, al final, més contacte, no?, amb el territori i amb els municipis, no? I ells ens ajuden, a través també dels tècnics municipals de cada ajuntament, doncs aquesta recollida. La recollida es fa voluntària, és a dir, o sigui, nosaltres hem anat recollint i els diem, no?, que aquestes dades seran públiques, no?, que estem fent la recollida en global per tota la província de Barcelona i que es publicaran. Per tant, aquí recollim dades que voluntàriament cedeixen als diferents atractius que surten en aquest visor. Sí que és veritat que no es mostren els recursos atractius que tenen menys de 700 visitants, ¿vale? Aquest és un tema important també, perquè hi ha després tota una cua llarga d'atractius amb menys visitants, però que aquí no s'han inclòs per no fer la fotografia més gran, no? Tampoc es disposa, per exemple, de dades de platges, no? Que en el cas de Castelldefels, doncs, és un dels grans atractius, no? Però aquest és un recurs, un atractiu que és més difícil disposar de dades, no? No es disposa de dades així sistemàtiques de recollida i que siguin comparables amb la resta de platges de la costa de Barcelona, no? Sempre que recollim aquestes dades intentem homogeneïtzar el que és la recollida, que es faci amb els mateixos criteris, no? Sí que hi ha algunes platges que tenen sensòrica o algun tipus de control d'accessos, etc. Però el que no volem és posar dades que no estiguin contrastades o que siguin metodologies pròpies, no? Llavors, en el cas de les platges, i en el vostre cas en concret, doncs és important destacar això, que no hi ha dades de platges. I, per tant, tenim des de Castelldefels aquests dos recursos que ens han facilitat les dades, el canal olímpic, no?, que és aquest recurs categoritzat dins de la tipologia de recurs actiu esportiu, que ha rebut 240.000 visitants durant el 2025, un volum similar al de l'any anterior, però el més alt de la seva sèrie, des del 2018, com dèiem, i com deies tu també, és el segon atractiu de la comarca amb volum de visitants per darrere el Viladecant de Styles Outlet, no? I en el cas del Castell de Castelldefels, que és un recurs patrimonial, arquitectònic, ha rebut un total de 27.000 visitants, amb aquest creixement important del 27% respecte a l'any anterior. I podem dir, per exemple, que del total de recursos de patrimoni arquitectònic de tota la regió de Barcelona, que són 48, que s'han analitzat, el castell estaria en el número 8 dintre d'aquest rànquing, que no som molt partidaris de fer rànquings, però sí ajuda una mica a dimensionar una mica aquest recurs i la resta de recursos, no?
0: Ara que justament menciones que un rànquing pot ajudar a dimensionar, també com contribueix aquesta eina a avançar cap a un model de turisme sostenible? Com pot avançar també l'Ajuntament? Com li pot ajudar a prendre decisions en base a aquestes dades?
1: Bé, sí, principalment aquestes dades el que ajuden és, el que hem dit, dimensionar els fluxos turístics dintre d'un territori, com és la província de Barcelona, tan divers, no?, a territorialitzar aquesta informació, o sigui que les dades estan geoposicionades i es poden veure, doncs, per municipis i veure com on es concentren aquests grans fluxos, no? La gent es desplaça, no?, per conèixer i visitar aquests atractius i aquesta visita sovint va el seu impacte va més enllà de la pròpia visita al recurs, no? Pot quedar a dinar, pot anar a prendre un gelat o anar a la platja, no? Llavors, aquests impactes que poden generar aquestes visites de forma més indirecta, que a més són en termes econòmics, no? Cap a la restauració, per exemple, però també tenen un impacte social, cultural i ambiental, no? En aquest sentit, per exemple, com deies, en els espais naturals, arran sobretot de la pandèmia, no? Van veure augmentats els seus fluxos turístics, no? I ho estem veient any rere any. La gent va descobrir o redescobrir aquests espais prop de Barcelona i la Diputació gestiona aquesta xarxa de parcs de la província i han vist la necessitat de controlar i monitoritzar aquests fluxos, les entrades, els accessos, els aparcaments, etc. No només perquè l'experiència del visitant sigui òptima, sinó també per preservar i conservar aquests espais verds, no? Que tenen molta pressió turística, concentrada, a més, molt en caps de setmana i festius, etc. No? Per tant, aquests exercicis ens poden ajudar, doncs, a detectar punts calents de massificació, ens poden ajudar a planificar necessitats de serveis públics, com poden ser aparcaments, senyalització, serveis de neteja, etc. I també veure el que dèiem amb les tipologies de recurs, no? Veure una mica l'especialització d'un territori vinculat als seus recursos turístics, als seus visitants, no? Veiem, bueno, doncs, territoris més vinculats a l'enoturisme, altres que tenen un mix més genèric, no? de tipologies de recurs, però bueno, això poden ajudar a veure la seva política turística. Per tant, eines com aquestes, no? El que vol fer la Diputació és reforçar el suport als ajuntaments en el coneixement i la planificació de les seves polítiques públiques i, bueno, i millorar, pues, l'impacte del turisme en la vida local, no? I la sostenibilitat una mica també del sector, no?
0: Ja per acabar, tot just acabeu de posar al servei del territori aquest instrument estratègic, però també m'agradaria demanar-te una mirada al futur, quin seria el següent pas del Lab Turisme? Esteu treballant ja en incorporar nous indicadors o noves funcionalitats o ja m'estic avançant molt perquè, com dèiem, tot just acabeu d'estrenar aquest visor?
1: Bueno, la idea és aquest visor anar-lo actualitzant any rere any, que això, bueno, ja suposa una feina de tercer, no? Perquè creiem que bueno, que té un valor, no? Pel territori. Hem d'anar veient, no? Si aquesta informació la podem granularitzar més, és a dir, n'hi ha alguns recursos que recullen dades per mesos, per exemple, no? Això, aquestes dades ara són anuals, però si poguéssim baixar a nivell mensual, o sigui, la temporalitat, podríem detectar també, pues, com està sent l'estacionalitat de l'activitat turística, no? Si veiem que els fluxos, pues, estan més concentrats en determinades èpoques de l'any, festiu, Setmana Santa, etc. No? Llavors, per una banda, això, podem anar millorant aquesta eina, anar-la actualitzant. Però clar, nosaltres això és una de les eines que tenim al Lab Turisme, no? Nosaltres a la pàgina web, doncs, fem altres tipus de transparències, de publicacions en relació, doncs, a l'ocupació turística, a l'impacte del turisme, etc. No? Vull dir que això avui és el tema era el dels visitants, però si ens van coneixent i visitant la nostra pàgina web, anem traient informes mensuals, com va l'activitat turística per territoris, d'on prové el turista, el perfil del turista, etc. No? Ara no em voldria estendre, però tenim, diguéssim, altres informacions en relació al turista i al seu comportament, no? Que també és important veure com es va canviant, no?, el seu comportament, les tendències, no?, com reserva, com contracta, etc. Tot això ho anem fent a través d'una enquesta que fem cada any al turista en destinació i podem anar sabent totes aquestes dades. Per tant, anem intentant, no?, cobrir una mica els buits d'informació que donen els principals instituts d'estadística, etc., no?, amb turisme per anar oferint, pues, a la ciutadania i als agents del sector turístic, pues, coneixement en forma de dades que els puguin ajudar, doncs, a la gestió turística en general.
0: Perfecte, seguirem pendents, per una banda, de l'evolució d'aquest visor, aquest nou visor interactiu, i per altra, donarem un cop d'ull també a la pàgina web del Lab Turisme per conèixer totes aquestes dades i altres projectes que teniu en marxa des d'aquest Lab Turisme de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies, Montse Giró, cap d'aquesta entitat de la Diputació, i gràcies a això per aquesta estoneta, per compartir aquesta radiografia del turisme a la demarcació i especialment per posar la lupa amb nosaltres també a la situació de Castelldefels amb aquests dos espais dels que disposeu de dades, el Canal Olímpic i el Castell, que estem d'enhorabona amb unes bones dades que, com deien, doncs, el Canal a segona posició general de la comarca del Baix Llobregat i el Castell segona posició dins de la tipologia patrimoni arquitectònic del Baix Llobregat. Moltíssimes gràcies, Montse Giró, i molt bon dia.
2: A fons.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: En alerta per l'episodi de pluges pedregades i de fortes ratxes de vent previstes per aquesta tarda. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
1: Atenció, perquè hi ha avisos de perill a una trentena de comarques, inclòs, a diferència dels últims dies, al litoral de Girona i Barcelona a la tarda i de Tarragona a partir del vespre, Marta Prat.
3: Protecció Civil adverteix de la possible crescuda de rius, rieres i barrancs sobtats i fa una crida a la prudència i evitar zones inundables.
1: Barcelona, Miquel Jarque.
4: Sí, i és que a partir d'aquest migdia les precipitacions poden caure a qualsevol punt de Catalunya. És per això que estan actius avisos per intensitat de pluja de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i també per més de 90 litres en 3 hores. Protecció Civil es coordina amb l'ACA i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per vigilar possibles crescudes. D'entrada, no està previst enviar missatges és alert.
1: La bona notícia ens arriba de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que ha quedat estabilitzat aquest migdia.
3: I a Barcelona, uns tremolors en unes obres de DIF han obligat a desallotjar durant unes hores una vuitantena de veïns del barri de la Trinitat Vella. I Empúria Brava, l'Alt Empordà, detingut el patró del vaixell que ahir a la tarda va passar per sobre d'una moto d'aigua i va provocar la mort d'un home de 54 anys.
1: Girona, Fèlix Martín.
5: I va passar per sobre, no es va aturar per ajudar-lo, la víctima anava amb el seu fill, va alertar dels fets, també ho van fer diversos testimonis. De seguida van saber que era un vaixell de lloguer a Roses i quan l'home que el conduïa el van a tornar, el van detenir acusat d'homicidi imprudent. És un turista francès de 52 anys i el jutge l'interrogarà demà.
1: A Ceuta, una setmana després de l'entrada massiva de persones des del Marroc, encara hi ha a la ciutat, segons les autoritats locals, entre 3.000 i 5.000 migrants, entre els quals, com a mínim, els més de 500 menors que hi queden, segons el Ministeri, i que s'hauran de repartir per les comunitats autònomes.
3: I Vox ja parla de boicotejar el repartiment allà on governa, en coalició amb el Partit Popular. En aquest context, Juan Jesús Vives, president de Ceuta, i Marga Proens, de les Illes, tots dos del PP i dels més afectats per l'arribada de migrants, s'han reunit a Palma abans que Vives es vegi amb el rei a Maribel.
1: I a Catalunya, concretament a Girona, Esquerra haurà de buscar un nou alcaldable. Marc Puigtiu ha dimitit per l'àudio filtrat a les xarxes socials en què criticava el partit.
3: Qui també mira les municipals de l'any que ve és l'Agència de Residus de Catalunya. Demana als partits polítics que no utilitzin la recollida de brossa com a arma electoral, especialment la recollida selectiva que alguns ajuntaments han frenat per evitar les crítiques veïnals. Pilar Xiva és membre de l'agència.
6: Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
1: I en el convuls escenari mundial, dos apunts. Ucraïna intensifica els atacs contra Rússia amb un bombardeig de més de 600 drons que ha atacat dues refineries i diversos objectius militars. Zelensky reclama a l'OTAN més defenses antiaèries després del darrer atac rus sobre Kiev.
3: I el Pròxim Orient torna a augmentar la tensió al Líban amb nous atacs israelians al sud del país després de la mort de dos soldats israelians i enmig de les acusacions contra Hezbollah per trencar l'alto al foc.
1: I a la cultura parlarem de lectura. Més enllà dels clubs que cada vegada generen més interès, ara arriben els gabinets de lectura, on els assistents paguen entrada. Ho defensa l'escriptor Sergi Pàmies.
7: El que t'assegura el pagament és el compromís del lector. Requereix un cert rigor tant per part del ponent com per part dels que hi van, no?
1: I quan faltin 20 minuts per les 3, com és habitual al Catalunya migdia, Ernest Macià, bon dia.
8: Bon dia.
1: Arribaran els esports amb el primer entrenament d'Anthony Gordon al Barça, on ha escurçat per ser les vacances el migcampista Gavi.
8: Doncs sí, avui tornava la feina al Barça després de dos dies de festa i bé, dues cares noves, com molt bé expliques, a l'entrenament que viatjaran, per cert, d'aquí a 48 hores en el torneig que el Barça fa a Udine demà passat a Itàlia.
1: I ara, la... Hem anat ràpid, però volia dir, ara la doble T, pendents del cel, comencem pel trànsit, després el temps. Mariluz García, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Doncs ja millora la situació a l'AP7, afectada a Tarragona en sentit sud per l'incendi d'un camió. Queda un carril tallat, però encara congestionada des de Roda de Barà. També aturades en aquesta zona a l'N340, a l'altura de Creixell, també en sentit sud. Complicacions a la C12, a Maials, al Segrià, on retiren un camió accidentat aquest matí, a la Nacional 2, a la Jonquera, en tots dos sentits, i a la frontera del Portús, en direcció França, i a Barcelona per les obres a la Vall d'Hebron, a la Ronda de Dalt i a Cua d'Horta a Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs.
1: I si heu d'agafar el cotxe, pendents també del temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Enric Agut, bon dia.
11: Hola, Marc.
1: On hem de mirar?
11: Doncs mira, ara mateix a tot arreu, eh? Però ara mateix on plou és el Pirineu, Prepirineu, amb algunes tempestes que poden ser fortes, tal com es veuen al radar, hi ha taques vermelles, també alguna gairebé lilosa, i també cauen alguns ruixats més anàrquics a Terres de l'Ebre, Priorat, al Baix Camp. Bé, tot això ha d'anar més, i aquesta tarda tot el país estarà, doncs, mirant el cel, al radar, haurem d'obrir el paraigua amb molts indrets perquè plourà, i en alguns casos pot ploure amb molta intensitat. És una tarda la més insegura de tota la setmana, amb pluges que algunes poden tenir un caràcter torrencial i per això un bon grapat de comarques estan sota avís d'intensitat de precipitació. En mitja hora poden caure més de 40 litres i també algunes tempestes anar acompanyades d'algun fenomen intens, de fenomen violent, de fortes ràfegues de vent o pedres de diàmetres grans, més de 2 centímetres. Ara mateix els ruixats estan Pirineu, Prepirineu, també punts a les Terres de l'Ebre. Amb el pas de les hores, els ruixats del Pirineu han d'anar baixant cap al centre del país, comarques de Girona, també arriba a la costa central, alguns, cap al Pla de Lleida, i marxarien després de nit per les comarques tarragonines. Demà, canvi de temps, matí tranquill, a la tarda algun ruixat, però molt aïllat, al nord-est. Al moment de ruixat intens, el que també notarem és que la temperatura es desplomarà.
1: Doncs començarem per aquí, el Catalunya migdia. Gràcies, Enric. Fins demà.
11: Fins demà.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: 2:06. Ara ho explicava l'Enric, creix la probabilitat de temps violent a Catalunya fins aquesta nit. Protecció Civil té activat en estat d'alerta del Pla Inuncat i vigila els cabals de totes les conques. Es preveuen pluges fortes, pedregades i ratxes de vent amb possibles esclafits per aquesta tarda mateix. A diferència d'altres episodis, aquesta vegada tots aquests fenòmens arribaran al litoral i a l'àrea metropolitana de Barcelona. Hi ha avisos que superaran els 90 litres per metre quadrat en només 3 hores. Es demana màxima prudència a l'hora de travessar rieres, rius i barrancs, Miquel Jarque.
4: Fins al vespre, al cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà ha assegurat que les pluges es mouran de manera lenta i escombraran tot el Principat.
13: A diferència de dies enrere, en què les tempestes han afectat sectors de muntanya, sobretot del Pirineu, Prepirineu, avui també podran arribar a sectors del litoral, tant de Girona com de Barcelona, durant la tarda i també fins i tot a les comarques del litoral de Tarragona a partir del vespre i la nit. Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent, com poden ser ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
4: Tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan coordinats amb Protecció Civil en la vigilància dels cabals dels rius.
1: Miquel, recordem els consells de Protecció Civil.
4: Aquí la clau és evitar desplaçaments, no aparcar en rieres i punts inundables i no travessar-los. Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil.
14: Gairebé tot el territori cal vigilar. Portem molts dies amb molta calor, ja sabeu que el terreny torna a estar una altra vegada molt sec, per tant, encara que li costarà una mica d'enxupar l'aigua, de beure-la, per això no esperem que les reaccions siguin molt exagerades, però sí que al final, en un lloc on pugui ploure de manera intensa durant un període de temps, pot haver-hi un increment.
4: La possibilitat de tempestes també pot afectar l'operativa de l'aeroport de Barcelona, sobretot de cara a la tarda. Per raons de seguretat, els controladors aeris espaien els avions que aterren o s'enlairen i això pot provocar retards.
1: Doncs pendents del cel han estat molts dies els bombers que finalment han donat per estabilitzat cap a la una del migdia l'incendi forestal de Sanet a l'Alta Ribagorça després de gairebé una setmana de feina i de 110 hectàrees cremades. Tot i la millora de la situació, mantenen un helicòpter bombarder treballant des de l'aire per refrescar punts calents i monitoritzar constantment l'evolució del foc. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
15: Els bombers consideren ja que l'incendi no presenta una evolució activa que faci preveure un creixement si es mantenen les condicions actuals. Aquest matí, però, els efectius terrestres han continuat treballant manualment a la cua i al flanc dret del perímetre, les zones més accessibles, consolidant els punts calents amb línies d'aigua. A primera hora, també s'havien incorporat vehicles lleugers per reforçar aquestes tasques. Malgrat l'estabilització, una bona notícia, el dispositiu no es dona per finalitzat. Els bombers mantenen activat un helicòpter bombarder que continuarà fent descàrregues puntuals i, sobretot, vigilància permanent de l'incendi davant la possibilitat que les tempestes previstes durant els pròxims dies puguin provocar alguna reactivació.
1: Dues i nou minuts, nou incident en unes obres de DIF a Barcelona. Uns tremolors de matinada han fet que es desallotgessin una vuitantena de veïns del barri de la Trinitat Vella al districte de Sant Andreu.
16: Empezó a temblar todo el suelo. Empezaron el aparato de aire acondicionado a temblar y seguidamente, pues bueno, nos asustemos mucho. Las puertas temblaban también. Avisé a mi marido, a mis hijos, y entonces llamé por teléfono y me dijeron que teníamos que salir del edificio.
1: Un parell d'hores després, quan s'han fet les comprovacions necessàries que no hi havia cap risc, Jordi Canal han pogut tornar a casa seva.
17: Sí, segons el tinent d'alcaldia, Jordi Valls, el problema han estat les vibracions que provocava una màquina compactadora de terres que treballava en unes obres que DIF fa a la zona. Uns treballs relacionats amb la variant de Vallbona de la línia R2 de Rodalies, on ja es va produir un esvoranc fa una setmana. Sentim Valls.
18: Clarificar que després d'alguns episodis que hem tingut de tuneladores no té res a veure amb cap tipus de tuneladores. És un treball de superfície que, bàsicament, a l'hora de compactar, pues, genera certes vibracions a diferents àmbits, i entre ells han sentit vibracions el dia d'avui els veïns de Trinitat Vella.
17: Segons Valls, la màquina compactadora està ara aturada. L'Ajuntament de Barcelona demana a DIF que replantegi els treballs perquè es minimitzin aquestes molèsties i també que abans de fer-los n'informi més detalladament als veïns.
1: I fa una setmana que les mirades estan centrades a Ceuta després de l'arribada de més de 70.000 persones. Les autoritats de la ciutat, però, asseguren que encara hi ha entre 3.000 i 5.000 migrants a Ceuta tot, mentre segueix augmentant el nombre de morts amb un nou balanç oficial, Marc Camps.
3: Sí, segons les últimes informacions, hi hauria 91 morts, 80 a Ceuta i 11 al Marroc. Tot i això, l'ONG Caminando Fronteras, que des de fa gairebé 25 anys defensa els drets humans de les persones migrants a la Mediterrània, afirma que almenys són 141 les persones que han perdut la vida. D'altra banda, la ciutat està lluny de tornar a la normalitat. Botiguers expliquen que hi ha escassetat d'alguns productes bàsics. Sentim un testimoni.
19: Los establecimientos no hemos dado abasto porque la mercancía que había solo era para la gente de Ceuta. Nosotros hemos intentado que todo el mundo tenga suministros para que puedan comer, beber. Bueno, hemos estado y seguimos estando en una situación en la que no hay mercancía, no hay coses necessàries per a la vida, com és l'aigua, el pa.
3: La Cambra de Comerç i la Confederació d'Empresaris de Ceuta han demanat ajudes econòmiques pels negocis que van haver de tancar durant dos dies arran de l'entrada massiva.
1: L'altra cara de la crisi és la política. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, és avui a les Balears, l'altra comunitat governada pel Partit Popular que pateix les conseqüències de l'arribada creixent d'immigrants. Aquest migdia s'ha trobat amb la seva homòloga, la presidenta balear, Marga Proens, i a la tarda el rebrà el rei Felip VI al Palau de Marivent. Palma, Caterina Carmany, bon dia.
20: La reunió demostra un front comú de les Illes Balears i Ceuta, totes dues comunitats autònomes governades pel PP, que demanen a Pedro Sánchez mesures urgents contra la ruta d'immigració d'Algèria. Però darrere la fotografia de Proens i Vives, també hi ha les comunitats autònomes governades pel PP que no volen acollir persones migrades i que, per tant, els giren l'esquena, o la posició de Vox. De fet, la crisi més gran que ha tingut Marga Proens amb l'extrema dreta ha estat perquè s'oposaven a la tutela dels menors no acompanyats. Sigui com sigui, aquesta reunió passa dies després de la crisi per l'entrada de milers de persones a través de la frontera entre el Marroc i Ceuta i del naufragi de dues pasteres a les costes de les Balears amb almenys 19 morts. La presidenta balear acusa Sánchez de deixar-la tota sola amb una crisi que no pot gestionar. Des d'ahir a les 10 del vespre han arribat una cinquantena de persones provenents de l'anomenada Ruta d'Algèria. Són 4.000 d'ençà que ha començat l'any.
1: És l'efecte d'aquesta arribada massiva d'immigrants a diferents punts de l'estat, però a nivell estatal, què passa amb el reallotjament obligatori dels menors que hi ha a Ceuta? Doncs que tensiona les relacions entre el Partit Popular i Vox a les quatre comunitats on governen. L'extrema dreta boicotejarà el repartiment de nens i joves i asseguren que el PP s'assumarà al boicot. Els populars, però, Madrid, Paula Brujats, bon dia, tenen una altra versió.
21: Sí, bon dia. Vox posa pressió al PP, diu que els seus governs no destinaran ni un euro a l'acollida de menors de Ceuta i, segons José María Figaredo, el PP se sumarà a aquest boicot.
22: Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que los gobiernos se van a oponer. ¿Qué van a hacer los gobiernos del PP y de Vox? Pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
21: La versió, però, no coincideix amb la dels populars. Elías Bendodo admet, amb la boca petita, això sí, que la llei els obliga a acollir.
23: Insisto, nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque lo ha generado el gobierno de España. El presidente está tumbado en una hamaca y quiere que las comunidades autónomas del Partido Popular resuelvan la papeleta. Oye.
21: I és que els pactes de govern del PP amb Vox a les comunitats redueixen al mínim el pressupost per l'acollida i preveuen que no s'amplien les places per a joves tutelats. Per això el PP posarà condicions a aquest repartiment, que sigui equilibrat i que es prioritzi el retorn dels menors amb les seves famílies al Marroc, tot i que per llei això només es pot fer si la família ho demana. Pel govern espanyol és un exemple més de la insolidaritat del PP per estar entregats a Vox. Mònica García, ministra, a Ràdio Nacional d'Espanya.
0: Tenemos un problema cuando el Partido Popular es incapaz de desprenderse de esa ola ultrarreaccionaria que impregna Vox, que son medidas de solidaridad básica y de humanidad básica, ¿no? Que es hacerse cargo de niños y niñas, si es que es así de sencillo, ¿no?
21: Tot i les queixes d'aquests dies, en l'últim any s'han traslladat més de 1.700 menors de Ceuta, Melilla i Canàries cap a altres comunitats. S'han reallotjat, per tant, sense polèmiques i com marca la llei.
1: Gràcies, Paula. Bon dia.
21: Adéu, bon dia.
1: Les 2:15. Era qüestió de dies i, finalment, aquest matí la policia ha desallotjat els 25 homes que encara s'estaven il·legalment a l'antiga fàbrica Simón de Girona. No hi ha hagut enfrontaments. Ara les brigades ho estan buidant de deixalles i tapiaran tots els accessos per evitar que ho tornin a ocupar. L'estructura de l'antiga nau s'aprofitarà per fer un institut de secundària, Fèlix Martín.
2: Ens hem de situar a la sortida sud de la ciutat, pel carrer Barcelona, entre el Cort Inglés i la nova clínica Girona, una zona de creixement urbanístic. En aquesta nau hi malvivien una cinquantena de persones, si bé aquests últims dies ja només en quedaven la meitat. Tots homes, la majoria immigrants. La Policia Municipal de Girona i els Mossos d'Esquadra els han fet fora avui al matí. Sílvia Liu és l'alcaldessa accidental de Girona.
5: Penseu que la setmana passada hi havia 15 persones, avui ens n'hem trobat 25, vull dir que també eren persones que fluctuaven, persones que no els havíem pogut notificar perquè ja no hi eren. Per tant, nosaltres el que hem garantit avui, a dia d'avui, a través de serveis socials se'ls hi pugui donar una alternativa.
2: Però això no és suficient, ens ha dit des de la mateixa nau la portaveu del Sindicat de l'Habitatge de Girona, Fàtima Atar.
6: Van tard, van molt malament i segurament l'alternativa serà al carrer. O sigui, al final, com el missatge que transmet aquest ajuntament de Madura i policia.
2: Completat el desallotjament, l'Ajuntament de Girona ha fet la cessió de l'antiga fàbrica al Departament d'Educació perquè s'encarregui del projecte de reurbanitzar aquest espai i fer-hi el nou institut de secundària.
1: Parlem ara de població, perquè Catalunya ja supera els 8.200.000 habitants. Segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, la població ha crescut més de 70.000 persones durant l'últim any. Això significa un creixement en un any del 1% de la població total de Catalunya. Però, Toni Fortesa, com s'explica aquest creixement?
24: Doncs el creixement es deu sobretot a l'arribada de població nascuda a l'estranger. En un any, aquest col·lectiu ha augmentat en unes 90.000 persones i ja suma prop de 2,2 milions d'habitants. Això fa més d'una quarta part de la població catalana. Totes les demarcacions han guanyat habitants. Barcelona supera per primer cop els 6 milions. Tarragona és la que creix més en termes percentuals, mentre que Girona i Lleida també registren un augment de la població.
1: I tornem ara a Girona amb el Fèlix Martín, perquè la Guàrdia Civil ha detingut el patró del vaixell que ahir a la tarda va passar per sobre d'una moto d'aigua a Empúria Brava, a l'Alt Empordà, i va provocar la mort d'un home de 54 anys. Va ser el fill de la víctima i diversos testimonis que van alertar de l'accident i del fet que el detingut no es va aturar per socórrer la víctima.
2: Sí, per això, a més d'un delicte d'homicidi imprudent, l'acusen d'omissió del deure de socors. L'accident, quan passaven 10 minuts a les 5 de la tarda, va ser molt a prop de la bocana del port d'Empúria Brava. Un home i el seu fill anaven en una moto d'aigua i, de cop i volta, un vaixell ocupat per una desena de persones els va embestir, va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Alertats als serveis d'emergència, es va iniciar la recerca dels responsables de l'accident. Anaven en una embarcació de lloguer i, segons han confirmat a Catalunya Ràdio, poc després van anar a fer la devolució del vaixell sense dir res. Però l'empresa ja estaven alertats, els van entretenir uns minuts, fins que va arribar la Guàrdia Civil i a un quart de set de la tarda van detenir el responsable del grup. És també un home francès de 52 anys, ha passat la nit a la comandància de la Guàrdia Civil de Girona i demà passarà a disposició judicial.
1: Ens quedem a Girona, però saltem a la plana política perquè ha dimitit el fins ara candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia, Marc Puigtió, després de la polèmica per un àudio filtrat a les xarxes socials en què conspirava contra companys del partit. Després que Esquerra li obrís un expedient, Puigtió ha anunciat que plega per dignitat i responsabilitat. Marta Corbalán.
25: Puigtió ha admès que va cometre un error greu i per això ha decidit fer un pas al costat, tot i que lamenta que es normalitzi en política la publicació de converses privades. L'àudio polèmic era una conversa amb un jove vinculat debat a Vox en què l'exalcaldable li confessava que volia fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat de Girona per agafar el control d'Esquerra. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Puigtió ha explicat que plegar és la decisió més honesta.
7: He comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat.
25: El partit haurà de buscar ara un nou candidat a l'alcaldia de Girona quan falta menys d'un any per a les eleccions municipals. L'elecció de Puigtió, que era l'aposta d'Oriol Junqueras com a alcaldable, ja va estar envoltada de polèmica quan va guanyar les primàries per un sol vot de diferència davant del seu rival, Adam Mañé.
1: No deixem les municipals de l'any que ve, però ho fem per una altra qüestió, perquè l'Agència de Residus de Catalunya fa una crida a tots els partits perquè apartin la recollida de residus porta a porta i els contenidors intel·ligents d'aquesta batalla electoral.
8: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi, però és un camí sense volta enrere.
1: Queda menys d'un any per a aquestes eleccions municipals i desenes d'ajuntaments han frenat aquests sistemes de recollida selectiva després de rebre crítiques de tota mena, o bé per estalviar-se-les en la recta final del mandat. Albert Prat.
9: L'Agència de Residus lamenta que els partits estiguin fent demagògia amb un sistema que no és fàcil d'implantar i que implica un canvi d'hàbits. Pilar Xiva, directora de l'àrea d'Economia Circular de l'Agència, a Catalunya Ràdio.
8: Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
9: De fet, un mateix partit és capaç de defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. Davant d'aquesta realitat, tant el president de la Federació de Municipis, el socialista David Bote, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, de Junts, diuen que cada poble és un món.
10: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política, i entenc que els ajuntaments, doncs, vulguin adequar la velocitat d'aquests canvis.
11: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
9: Ara mateix, més de 500 municipis tenen o bé el porta-a-porta o bé contenidors intel·ligents, però Catalunya no és capaç d'aprovar amb nota els objectius que marca Europa perquè hi ha molt poques ciutats mitjanes i grans que els hagin posat en pràctica.
1: Doncs Ripollet és una de les ciutats que s'ha fet enrere amb el porta-a-porta per les crítiques dels veïns. L'Ajuntament, governat per PSC i Esquerra, han començat el procés per retirar aquest sistema de recollida el 2029, quan acabi el contracte amb l'empresa que en té la concessió, Txell Vallespí.
3: El porta-a-porta el va implantar Decidim Ripollet en el segon mandat, un any abans, justament, de perdre l'alcaldia a les municipals del 2023. Des de l'oposició, la regidora, Txell Calé, admet en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que el tema els va perjudicar electoralment i critica els partits que en van fer bandera.
12: No l'han abordat, no?, per aquest plantejament que van fer, doncs, d'oposar-se frontalment i, doncs, aixecar, doncs, aquesta onada, no?, de populisme en contra que bé, ens va passar factura, evidentment, sí.
1: Les 2:22, una pausa i ens centrem en la informació internacional.
26: Catalunya migdia.
27: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
28: Ofertes límit al Cort Inglés. Fins al 60% de descompte en una selecció de roba i calçat esportiu de les marques Under Armour, Puma, Quicksilver i Billabong. I fins al 50% en una selecció de Nike, Adidas i Converse. Són les ofertes límit. Només 4 dies. Del 6 al 9 d'agost a la botiga web i app del Cort Inglés.
26: Catalunya migdia.
1: I el primer salt al mapa el fem a Ucraïna, que ha llançat avui un nombre rècord de drons contra territori rus, més de 600, i ha aconseguit atacar una de les 5 refineries més grans del país, la instal·lació de Yaroslav, a 250 quilòmetres de l'est de Moscou, a més d'una altra planta petroliera. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
29: Bon dia. La refineria de Yaroslav processa uns 15 milions de tones de petroli anuals i subministra combustible a la capital, a Moscou. Ja havia estat objectiu dels drons ucraïnesos prèviament en 6 ocasions, però els atacs no van aconseguir desactivar la instal·lació. Segons el Financial Times, Ucraïna ha atacat aquest any almenys 26 refineries russes, 7 de les quals han quedat totalment inoperatives i més d'una desena només funcionen de forma parcial. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha tornat a justificar avui que l'objectiu d'aquests atacs és limitar els ingressos que el Kremlin obté amb el petroli i que li serveixen després per finançar la guerra d'Ucraïna. Però els experts en energia avisen que, tot i que els bombardejos són costosos per a les autoritats, en cap cas estan fent col·lapsar el sector petrolier rus. En les últimes setmanes hi ha hagut una crisi de combustible al país. Per fer-hi front, el Kremlin ha autoritzat la venda de benzina de pitjor qualitat que a la llarga pot danyar els motors dels vehicles.
1: I ara l'actualitat ens porta fins a Israel, que ha confirmat avui la mort de dos dels seus soldats, els primers en l'últim mes, en un atac al sud del Líban, on la violència s'ha reprès des d'ahir. L'exèrcit israelià acusa la milícia de Hezbollah de violar l'alto al foc. Les noves hostilitats es produeixen enmig de les converses de pau entre Israel i el Líban, que segueixen a Roma, a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
4: Bon dia. La violació flagrant per part de Hezbollah que Israel anunciava ahir a la tarda per justificar la represa dels seus atacs al sud del Líban va resultar ser l'explosió d'un artefacte que havia quedat dins d'un edifici al poble de Majd al-Zun. No és clar encara si l'artefacte feia temps que era allà i Hezbollah no se'l va endur quan es va retirar del poble o si algun integrant de la milícia xiïta hauria aconseguit entrar a la zona ocupada per l'exèrcit israelià i col·locar l'explosiu. Sigui com sigui, Israel va respondre amb atacs mortals ahir a la tarda que han continuat al llarg de la nit i avui. Malgrat la tensa situació sobre el terreny, les converses de pau entre Israel i el Líban s'han reprès a Roma després que ahir quedessin interrompudes. Unes converses on Hezbollah no és present, però que s'ha demostrat poden afectar directament.
1: I l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo supera els 1.800 morts i els casos confirmats ja s'acosten als 4.000. Són dades actualitzades avui mateix per les autoritats del país. En algunes zones, els nous contagis s'han duplicat en només una setmana i és que el brot avança molt més ràpid que la capacitat de resposta a l'Aura Cugat.
13: Davant d'aquesta situació, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, reclama intensificar de manera urgent la resposta sanitària. Precisament ara mateix es troba a Kinshasa, la República Democràtica del Congo, per treballar de forma coordinada amb les autoritats del país i experts d'arreu del continent. El màxim responsable de l'OMS afirma que l'estratègia a partir d'ara passa per arribar a totes les comunitats afectades, garantir que els professionals sanitaris tenen la protecció necessària i accelerar l'atenció i la vigilància en condicions segures i dignes, també quan es produeixen morts per la malaltia. Ara mateix, prop de 700 pacients continuen ingressats o aïllats i gairebé 800 s'han recuperat. L'epidèmia, declarada el 15 de maig, afecta 5 províncies i 50

0: més del compte. Això perquè el protocol obliga a revisar in situ el punt del tall abans de restablir el subministrament en tots aquells municipis on el perill d'incendi és alt o extrem per comprovar que l'operació és segura. A Ponent, la xifra s'ha més que duplicat. Els ajuntaments entenen que és una actuació preventiva, però recorden que hi ha un problema permanent de microtalls. A l'Espluga Calba, les Garrigues asseguren que han tingut més de 50 incidències en un mes, en total 84 hores sense llum. El primer tinent d'alcaldia, Lluís Amat, n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
1: La xarxa elèctrica de les Garrigues és l'equivalent a Rodalies de Barcelona, amb una diferència. Totes les Garrigues són 19.000 persones. Aleshores, ves a barallar-te a Mendesa perquè faci una inversió milionària per millorar doncs, tot aquest tema.
0: Justament a les Garrigues ha nascut la iniciativa microtalls.cat, una pàgina web per documentar els talls de llum i facilitar les reclamacions a companyies i asseguradores.
2: Una acció de protesta contra la mina de potassa de Súria va deixar sense internet més de 4.000 abonats i va causar uns 100.000 euros en danys. Són les conclusions de les diligències policials que s'han fet públiques avui. Hi ha hagut cap detingut pel cas, Toni?
3: Doncs a finals d'any, a finals de juny, perdó, els Mossos d'Esquadra van detenir tres activistes que van quedar en llibertat amb càrrecs després de negar-se a declarar. A més, hi ha una quarta persona investigada. Segons les diligències policials, els quatre investigats haurien causat danys en uns 300 metres de la via ferroviària que connecta la mina amb el port de Barcelona. I també haurien tallat un ramal principal de fibra òptica, fet que va deixar sense connexió més de 4.000 abonats de Súria i Cardona. Se'ls atribueixen delictes de danys agreujats, desordres públics i, atenció, pertinència, al grup criminal. Els fets van passar durant una mobilització convocada per revoltes de la terra contra l'activitat de la mina de potassa de Súria. Els activistes denunciaven la contaminació i la salinització de rius i aqüífers i els vincles de l'empresa ICL amb l'estat d'Israel.
2: En punt 2:45. Millora la situació a Sils, a la comarca de la Selva, després que una plaga de xinxes de la colza complica des de fa dues setmanes el dia a dia dels veïns de la urbanització de Vallcarnera. Segons l'Ajuntament de Sils, el focus està localitzat en uns camps pròxims i es continua fent seguiment de les afectacions. Sils, Maria Rovira.
4: Tot i la millora, els afectats es queixen de les molèsties i la manca d'informació dels primers dies, abans de saber que són uns insectes que no suposen cap risc ni per les persones. Samantha Martínez és una de les veïnes afectades.
5: Tenien tot preu, sigui des de les parets, piscina, no podíem estendre la roba, el tema de ventilar, o sigui, el mateix, o sigui, obries les finestres i entraven els bitxos cap a dintre. Vaig anar per amb el veïn i vaig veure que estàvem tots iguals, o sigui, tots els que teníem la casa, diguéssim, pagada al camí del darrere.
4: Segons l'alcalde de Sils, Eduard Colomer, en van informar al Departament d'Agricultura, van enviar comunicats als veïns i van contactar amb una empresa especialitzada.
6: Ens desaconsellen, en aquest cas, des del punt de vista tècnic, l'utilització de productes químics, en el sentit que els sí que podien implicar riscos per les persones i fins i tot doncs, requerir el fet de confinar o d'abandonar l'habitatge durant 24 hores o les que fossin. Apliquem unes mesures de tipus preventiu, en aquest cas pel centre cívic de Vallcanera i pel cementiri.
4: Afegeix que els van assegurar que al cap de 15 dies el brot aniria a la baixa.
2: I Tarragona es prepara per un pla especial de seguretat pel dia de l'eclipsi flexible. Davant de la incertesa d'assistents als punts d'observació, queda una setmana. El punt neuràlgic serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio, per cert, hi farà un programa especial, Ricard Buigas.
7: El dispositiu especial s'anirà modificant atenent l'afluència d'assistents, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
8: Tindrà la capacitat d'adaptació davant d'un dels factors més grans que té aquest esdeveniment, que és la seva incertesa, i que no tenim històrics per comparar-nos. Hem pres algunes altres referències a la nostra ciutat, de les festes populars, dels focs artificials, però un esdeveniment astronòmic d'aquest tipus doncs no hi ha casos propers.
7: Tarragona disposarà de 6 punts d'observació amb capacitat per a 70.000 persones. El més multitudinari serà el que s'ubicarà a la Marina Port Tàrraco, amb capacitat per a 20.000 assistents. Aquest és el punt on Catalunya Ràdio farà el programa especial. García diu que repartiran les ulleres que proporcionarà 3CAT.
8: Es repartiran més de 20.000 ulleres a tots els punts, i això ho fem de la col·laboració inestimable i molt agraïda per part de l'Ajuntament de Tarragona de 3CAT.
7: L'operatiu també preveu reobrir els accessos després de l'eclipsi de forma esglaonada per evitar un col·lapse de circulació al final de l'esdeveniment.
2: Cada vegada, segurament ho heu notat, queden menys comerços tradicionals. Barcelona ha perdut una de cada quatre peixateries, merceries i drogueries en només 8 anys, Mireia Sala.
9: Sí, són dades del Cens Municipal de Locals Comercials, que compara les xifres disponibles més antigues del

0: 2016 amb les més recents del 2024. També ha baixat la persiana un de cada tres negocis de la pell o sabateries. I el retrocés del comerç tradicional també el pateixen negocis d'alimentació com carnisseries, xarcuteries o botigues d'ous i aviram. Un exemple del tancament de negocis tradicionals és la històrica Merceria Tarragona del barri de Gràcia, que portava 109 anys despatxant. El propietari de la Merceria Perelló de Sant Andreu, Ramon Martínez, es queixa de la normativa excessiva que els imposen les administracions i de la competència xinesa.
1: Abans hi havia una merceria cada tres cantonades. Ara potser n'hi ha una merceria cada tres barris. I si arriba, el que és els nostres articles de merceria els han adaptat també a altres botigues. Sobretot, per exemple, els grans basars xinesos, amb una qualitat molt inferior a la que nosaltres podem oferir.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha plantejat fa poc regular els lloguers comercials i crear un fons per comprar locals emblemàtics en risc.
2: I ara parlem de l'Ajuntament de la Ràpita, el Montsià, que es planteja recuperar el pagament per aparcar al Trabucador. Precisament, un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que els visitants del Delta de l'Ebre estan disposats a assumir les limitacions en l'ús del vehicle privat i fins i tot pagar per aparcar si les mesures milloren l'experiència de la visita a Ricard Buigas.
3: La Ràpita va suprimir l'aparcament regulat del Trabucador l'any 2023 perquè generava pèrdues de més de 60.000 euros anuals. La regidora de Turisme i presidenta del Parc Natural del Delta, Helena Caral, diu a 3Cat Info que ara la situació és diferent.
4: En un futur estudiarem tornar a implantar mesures de pagament a la barra del Trabucador, ara que la nostra situació financera ens ho permet. El 2023 la situació financera era molt compromesa i llavors a partir d'ara que la situació financera de l'Ajuntament de la Ràpita és més bona, podem assumir una actuació deficitària a la barra del Trabucador.
3: Un treball que acaba de presentar el grup de recerca d'anàlisi territorial i estudis turístics del Departament de Geografia de la URB conclou que els turistes estan disposats a assumir restriccions i millora l'experiència de visita de l'espai natural del Delta. Ara no s'ha de pagar per accedir a cap punt del Delta. Tot i això, l'aparcament al Trabucador està limitat a tres àrees concretes i el trànsit rodat està restringit a l'últim tram fins a les Salines de la Trinitat.
2: 2:35, una pausa i la cultura.

0: HD.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Catalunya migdia.
3: I comencem la cultura parlant de lectura, perquè els clubs estan de moda, ho constaten les dades. A les biblioteques de l'àrea de Barcelona, per exemple, s'ha passat de 10.500 inscrits l'any 2016 als 20.500 de l'any passat. Hi ha una variant, però, que va més enllà dels clubs de lectura, on els assistents paguen entrada. Són els anomenats, Marta Vives, gabinets de lectura.
4: Sí, és una fórmula freqüent en països com França, Alemanya i els Estats Units, i a casa nostra cada vegada se'n fan més, tot i que no és habitual. Els gabinets de lectura busquen enfortir el vincle del lector amb una obra a través de l'expertesa de les persones convidades que cobren. Que l'entrada sigui, a més de pagament, és garantia d'assistència, com ens ha dit a Catalunya Ràdio l'escriptor Sergi Pàmies.
5: El que t'assegura el pagament és el compromís del lector. Participar d'una conversa molt, molt especialitzada, que requereix un cert rigor, tant per part del ponent com per part dels que hi van, no?
4: A diferència dels actes promocionals d'un llibre, en els gabinets els continguts no estan vinculats amb l'actualitat. Marta Ramoneda és llibretera de la Central i la coordinadora de gabinets de lectura des del 2008.
6: En general, es fan des de llibres clàssics, autors morts, llibres que van sortir fa temps, a vegades també es fan novetats, però sempre el que s'intenta és que siguin llibres que no són evidents.
4: La Central és de les llibreries més veteranes en gabinets de lectura a Barcelona. És un cas força excepcional en l'ecosistema literari català. Sergi Pàmies n'assenyala la causa.
5: No hi ha cap mena de prestigi. El prestigi de la lectura dels escriptors, dels editors, està en hores baixes.
4: Tot i així, Pàmies assegura que els gabinets han de conviure amb clubs de lectura i presentacions perquè totes les activitats ajuden a fomentar la passió lectora.
7: What is happening to me? Did you miss me, Spidey?
3: Dos quarts i mig de tres de la tarda, Spider-Man Brand New Day ja és la pel·lícula més taquillera d'aquest 2026 a tot el món. En només una setmana als cinemes, la nova entrega del superheroi protagonitzada per Tom Holland i Zendaya ha recaptat més de 1.100 milions de dòlars a escala internacional, Montse Mas.
8: Sí, amb aquesta xifra, el film dirigit per Destin Daniel Cretton desbanca Toy Story 5, que encapçalava el rànquing de l'any des de que es va estrenar el juny. Aquest no és l'únic rècord de taquilla que assoleix el nou lliurament de la franquícia Marvel. En el primer cap de setmana als cinemes es va convertir en el segon millor debut de la història amb una recaptació de 927 milions de dòlars a tot el món, només darrere d'Avengers Endgame del 2019.
3: 1.100 milions, costa de dir la xifra, eh? Dels diners que són. I d'arribar, exacte. Gràcies, Montse.
8: Fins ara.
3: La calor extrema dels últims estius accelera el desgast dels gegants, un patrimoni material i immaterial que en plena temporada de festes majors surt al carrer més que mai, Clàudia Roses.
9: Cada estiu les temperatures rècord porten geganters i colles a revisar el bon estat de les figures, fetes principalment de fusta, cartró, pedra i pintura. Així ho ha explicat Teresa Casserres, restauradora del taller d'escultura a Casserres.
10: Si eventualment doncs, el gegant està exposat doncs, al mig d'una trobada, al mig de la festa major, pam, allà a 35 graus, és inevitable que doncs, hi haguin seqüeles o petites esquerdes, no, fruit d'aquestes canvis radicals de temperatura. Però al final és una imatgeria viva que ha de sortir al carrer i és la seva funció. No podem preservar-los dintre un museu tancat, perdem ben bé la seva funció de fest i el que significa pel poble.
9: Ara bé, la calor també afecta els geganters, que ballen a dins entre fusta i tela, amb temperatures que poden superar els 40 graus. Per això les colles també han hagut de fer canvis en les trobades geganteres. Així ho ha afirmat Sergi Bonilla, representant d'imatgeria i màrqueting de l'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya.
11: A nivell geganter hem de vigilar, doncs, sobretot, la seguretat de les persones que estan portant els gegants. Llavors és important hidratar-se i els horaris en que s'organitzen les trobades. Quan un gegant agafa temperatura, doncs també agafa tot el seu interior i pot ser que la persona que l'estigui portant doncs estigui a una temperatura que no és la mateixa que hi ha fora. Sé que pes, s'està fent un esforç encara més gran la persona dins.
9: A Catalunya hi ha uns 4.000 gegants i molts poden arribar a pesar 80 quilos.
3: 20 minuts i seran les 3. Ernest Macià, bona tarda.
12: Bona tarda.
3: Ha arribat a Barcelona el nou fitxatge, Anthony Gordon, que avui se l'ha vist a la Ciutat Esportiva i, a més, s'hi ha vist algú que ha escurçat les seves vacances.
12: Doncs sí, és Gavi. Sona exòtic, això d'escurçar les vacances, però en el món del futbol és habitual. Està a disposició ja de Hansi Flick i, per tant, doncs bé, el Barça posa la segona marxa en una pretemporada que d'aquí a poques hores s'enlaira cap a Itàlia. El Barça accelera en aquesta preparació de la pretemporada. Mentrestant, en paral·lel, en clau Mercato encara queden 26 dies per esvair dubtes sobre si Julián Álvarez, Ferran Torres o en clau Madrid Rodri acabaran anant al Barça o, en el cas de Rodri, fins i tot al Madrid. Però pel que fa al Barça, Roger Bussà, com estàs? Bona tarda.
13: Hola, Ernest.
12: A veure, cares noves avui a la Ciutat Esportiva.
13: Sí, avui l'equip ha tornat a la feina després del seu retorn d'Anglaterra, on hi va fer l'estada, dos dies de festa, i avui retorna l'activitat amb doble sessió. La primera ha estat aquest matí, com deies, amb la novetat de Gavi, campió del món amb la selecció espanyola, que ha escurçat les seves vacances. Havia de tornar entre el dilluns i el dimecres de la setmana que ve. Ha tornat avui abans d'hora i, per cert, ha tornat amb un nou pentinat.
12: Sí.
13: Amb el
12: i nou tenyit de cabell.
13: Cabell tenyit de rosa. És una promesa que va fer si guanyava el Mundial, que es tenyiria de rosa, doncs ha complert. I avui l'hem vist amb el cabell tenyit de rosa, amb aquest nou look, un look peculiar de Gavi. Gavi, que ha fet treball individual al marge, sí que han fet treball amb el grup, els disponibles del primer equip, entre els quals Jesse Bisibu, que ha fet el seu primer entrenament aquí, a la Ciutat Esportiva. De moment s'havia entrenat, però a Anglaterra, a Birmingham, on el Barça va fer aquest estatge. Avui primer entrenament aquí a Barcelona, i també han completat aquest entrenament, com és habitual aquests dies, 17 jugadors del planter, entre els jugadors del filial i els dels juvenils.
12: Molt bé, serial de l'estiu. Julián Álvarez, novetats, n'hi ha?
13: A veure, no, està tot igual. Deco va ser ahir a Madrid, ja ho sabeu, on es va reunir amb el representant de l'Argentí. Estem igual amb el Barça i el seu entorn, traçant, diríem, el full de ruta i l'estratègia perquè es desencalli aquest fitxatge, tot i que és veritat que tot depèn més de la posició de l'Atlètic de Madrid. Veurem què passa també dilluns que ve, que és quan està previst que el jugador torni als entrenaments. Per tant, encara pendents. Això s'està allargant i té pinta que s'allargarà. L'oferta del Barça de 100 milions no va caducar com estava previst que caduqués, com el Barça deia que passaria, que caducaria a finals de juliol, i ara pendents de més moviments que pugui fer el jugador i que el club matalasser s'avingui a negociar. Mentrestant, des del Barça, el que ens diuen avui és que queda molt, que queden molts dies, ho deies tu ara, mira, m'han dit exactament el mateix, queden 26 dies de mercat, queda moltíssim, per tant, tot pot passar en aquest cas, Julián.
12: Molt bé, i per cert, l'altre dia que vam veure un jugador del Barça, en aquest cas un porter, marxar a l'Ajax, estem pendents d'una altra sortida que ha de ser imminent, que és la de Jofre Torrents.
13: Sí, a l'Ajax tenia diverses propostes, com ara la de l'Ajax, que és on se'n va, finalment traspassat, no és una cessió, sinó un traspàs d'entre 5 i 6 milions, amb opció de recompra. A més, el Barça es guarda el 50% dels drets del jugador. Pel Barça és la manera de mantenir el control sobre Jofre Torrents. El Barça considera que té recorregut, que té marge, que té creixement, i per això vol garantir un cert control sobre ell. I pel jugador és el moment per entrar de ple al futbol professional. L'Ajax ha apostat fort per ell, hi ha la garantia de Mitchell, que és l'entrenador, i és una oportunitat perquè el jugador faci el salt, tenint en compte com de difícil és jugar ara mateix al primer equip del Barça. Valde és el titular, Cancelo al principi arribarà, per tant, per Jofre Torrents és el moment de fer les maletes i volar. Jofre, que signarà per 4 temporades en aquest traspàs amb opció de recompra.
12: Si passa alguna cosa en el decurs del dia d'avui, ho sentirem al Tot Costa amb tu, Roger. Gràcies.
13: Adéu.
12: Atenció, perquè durant la tarda es pot materialitzar una altra operació en el futbol català. L'Espanyol segueix buscant reforços per la defensa i avui mateix podria tancar una nova incorporació, que és la del defensa central del Celta, Unai Núñez. Carles Vila.
14: El jugador viatja cap a Barcelona per tancar l'operació. Es tractaria d'una sessió fins a final de temporada. Aquesta mateixa tarda, Núñez podria passar la revisió mèdica prèvia a la firma del nou contracte. A l'acord entre l'Espanyol i el Celta hi haurà una opció de compra. A més, hi haurà també una clàusula que faria obligatòria la venda en cas que l'equip blanquiblau aconseguís la pròxima temporada la classificació per disputar una competició europea. Unai Núñez va arribar al Celta de l'Atlètic Club de Bilbao. Va tenir molt de protagonisme a les anteriors temporades, però ara no entra als plans del tècnic Claudio Giraldez. De fet, l'any passat va jugar mitja temporada ja ha cedit al València. La direcció esportiva blanquiblava continua treballant per mirar de reforçar amb més peces la defensa de l'equip, al punt on s'ha vist més feble els primers partits de pretemporada que ha jugat. Fins i tot, després de la lesió de Quique García, no es descarta que també calgui buscar algun jugador amb un perfil més ofensiu. Per cert, ahir García va ser operat de la seva lesió del tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Recordem que dissabte l'Espanyol juga l'últim amistós abans del començament de la Lliga, tornarà a jugar a Anglaterra, aquest cop al camp del Coventry City.
12: I més moviments. El Madrid està a punt de tancar... Tot es mou, eh? I avui el Madrid probablement tancarà o està a punt de tancar la renovació del brasiler Vinícius Júnior, que signarà amb el Club Blanc per les properes 5 temporades. Josep Gaia.
15: Sí, segons apunta el periodista italià Fabrizio Romano, el Real Madrid i Vinícius Júnior han arribat a un acord per ampliar el contracte del crac brasiler i quedarà vinculat al conjunt madrileny fins al 30 de juny de 2031. Vinícius, que en els darrers dies havia estat vinculat amb l'Arsenal, renovarà amb el Madrid amb un contracte d'uns 25 milions d'euros i posa fi a tots els rumors que el situaven fora del Madrid.
12: Bé, i després de molts dies, per fi sembla que Yann Diomandé acabarà signant. Sembla ser que els dos clubs s'han posat d'acord i la cosa ja serà oficial en breu.
15: Sí, tot apunta que finalment Real Madrid i Leipzig ja han arribat a un acord pel traspàs del jugador. Fabrizio Romano ja ha anunciat que el futbolista a hores d'ara ja està volant a Madrid per incorporar-se al Club Blanc. Finalment, el fitxatge rondarà els 125 milions d'euros fixes més 15 en variables. Diomandé signarà per les properes 6 temporades.
12: I atenció, una catalana entrenarà al Manchester United. Aquesta no la tenia controlada el gran públic, però la veritat és que per Escòcia s'hi estava movent ja una sabadellenca, l'Eva Olid, que ho ha fet molt bé, i això no ha passat, Carles Vila, desapercebut pel United.
14: Arriba l'equip anglès després de fer història a la seva etapa a Escòcia, on va aconseguir el títol de Lliga amb el Hearts. De fet, va ser el primer cop que aquest club es proclamava campió de Lliga. Ara es fa càrrec d'un dels grans d'Europa. A Manchester han destacat la seva feina innovadora, la seva condició de millor entrenadora l'any passat a Escòcia. Com moltes altres, Eva Olid ha hagut de marxar fora per poder viure del futbol.
16: El futbol, quan el portes dintre, és com automàtic, no? Dius, jo vull ser entrenadora perquè ho sento. És trist, no? Però sents que per ser professional, entrenadora professional, has de sortir del país. Perquè quan entrenava aquí tenia tres feines i a la nit venia a entrenar, no? Això és un somni, no? I és el que jo volia.
14: Eva Olid ocuparà el lloc de Mark Skinner, que va deixar el càrrec un mes abans del començament de la temporada, després de 5 anys al Manchester.
12: Queden ara mateix 12 minuts per arribar a les 3. Aquesta matinada han arribat a l'aeroport del Prat les campiones d'Europa de natació artística. 8 medalles, de les quals una d'or, la Diris Tió, el solo tècnic, un or, també hi ha subcampiones, de fet la majoria 5 plates i 2 bronzes. En total, 8 medalles en aquest europeu, totes amb regús català, amb noms propis, com per exemple els de la millor nedadora artística del moment, la barcelonina Iris Tió, que aquesta matinada diagnosticava una aproximació al rendiment de la natació russa. Ha vist com la natació catalana s'acostava una miqueta més al gran rival a batre.
17: Ara desconnectar al màxim i descansar per tornar més energia, i en aquest campionat ens ha servit molt com per aprendre, que és el que ens fa falta millorar de cara a la temporada vinent, i també doncs, que la bona notícia és que ens estem apropant a Rússia a poc a poc i amb moltes ganes de seguir millorant.
12: Un altre dels noms d'aquesta delegació catalana de nedadores és la d'una nedadora que es retira, que és la Paula Ramírez, un nom ja molt consolidat, ho deixa amb 41 medalles en grans competicions internacionals, com per exemple ha participat 2 Jocs Olímpics. També va aconseguir l'or al Mundial de Fukuoka el 2023 en rutina tècnica, 2 ors més en l'últim europeu a Portugal, i bé, en aquest actual 2 plates, que no està malament, l'última ahir en la rutina acrobàtica per equips.
18: Ara mateix molt cansada, però estic eufòrica perquè ha sigut una despedida preciosa que no m'esperava. És a dir, crec que ho he viscut jo, ho ha viscut tot l'equip. Crec que no tothom té el privilegi que he tingut jo de retirar-me quan volia, amb qui volia, a la competició que volia i de la millor manera possible.
12: I ara què, en aquests europeus de França? Doncs bé, ara la natació en línia, és a dir, la natació per la gran part de la gent que ens escolteu, la natació disciplina en què segurament serà una mica més difícil veure medalles amb la mateixa assiduïtat que les hem vist a la natació artística, però avui, per exemple, al CAR de Sant Cugat, els nedadors catalans que participaran en aquest europeu i algun de mallorquí s'han conjurat per poder, Josep Gai, almenys intentar pujar al podi.
15: Sí, perquè falten només 4 dies perquè comenci la disciplina de natació en línia d'aquest campionat europeu de natació, que es disputarà des del proper dilluns 10 d'agost fins al diumenge 16 al Centre Olímpic Aquàtic de Saint-Denis, a París. Allà la selecció espanyola competirà en les proves de braça, esquena, lliures, papallona, estils i relleus. Com deies, Ernest, l'equip nacional s'ha estat preparant al CAR de Sant Cugat. Allà hem pogut parlar amb el mallorquí Hugo González, un dels líders d'aquesta selecció, i ha analitzat les possibilitats d'aconseguir la medalla d'or.
19: Bueno, creo que hay opciones en todas las que entremos en final. Sí, es cierto que tenemos en nuestras mejores pruebas, tenemos a Cos, que es campeón olímpico, y a León, que también es campeón de olímpico. Entonces son difíciles, pero bueno, el objetivo es pelearlo. Nunca sabes qué puede pasar en una final o bueno, lo bueno que puedes rendir. Mis mejores carreras fueron siempre inesperadas, así que buscando eso.
15: Per l'europeu d'aquest any, la selecció espanyola compta amb la participació de 28 nedadors i nedadores, 8 dels quals són catalans i catalanes.
12: 8 minuts i arribem a les 3.
0: Catalunya migdia. El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT. Aquest dissabte, triangular del Barça amb l'Udinese i el Nottingham Forest.
20: A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
21: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
22: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
21: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
22: Aquest cap de setmana, Gran Premi de la Gran Bretanya.
21: Univers MotoGP.
22: Perquè el Mundial és nostre.
21: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
0: Catalunya migdia.
12: La FIFA desmenteix que hagi ofert la final del Mundial al Marroc. Ahir va sortir que, tal com publicava el diari The Times, la visita de Gianni Infantino a Rabat anava molt més enllà d'una simple trobada amb dirigents del futbol per explicar-los el fracàs del procés de privatització d'una part del Mundial. Doncs bé, sembla que Infantino, que vol ser reelegit al març de l'any que ve, en una votació que es farà justament a Marroc i on el vot dels delegats de totes les federacions mundials serà secret, sembla que s'ho pren molt seriosament. L'estratègia, doncs, passaria per ser reelegit, segur, per tenir un altre mandat net per davant, i ahir el The Times publicava que, aprofitant la visita, doncs Infantino havia promès al rei del Marroc que la final del Mundial del 2030, que en principi pintava que es faria doncs a l'estat espanyol, es jugaria al Marroc. I ahir la FIFA ho va desmentir. En tot cas, sigui com sigui, a hores d'ara, les aspiracions del Barça d'acollir la final del Camp Nou, d'acollir la final del 2030, sembla que no són tan sòlides, i això que la predisposició del club amb l'estadi més gran del món i de la ciutat, doncs amb un estadi nou és total. Així, per exemple, ho hem sentit aquestes últimes setmanes a Joan Laporta i Jaume Collboni.
23: Mira, pel que fa referència a l'aforament, a la qualitat de les instal·lacions i a la, jo diria, la bellesa també de les instal·lacions, doncs crec que seria un escenari apropiat per qualsevol final d'una competició important.
24: Nos hemos puesto al lado del club para pedirlo. Hemos hecho algunas gestiones ya con la Federación Española. Tened muy presente de lo que vamos a tener en Barcelona y que estamos perfectamente preparados y nos hace mucha ilusión ser la sede de la final.
12: Des del govern espanyol també s'agafen el comunicat de la FIFA d'ahir dient que no és veritat això que s'hagi ofert al Marroc la final del Mundial. En tot cas, ningú sap res amb certesa, hi ha força opacitat tenint en compte la naturalesa de la FIFA, del tipus d'organització, i ho anirem veient. Recordem que el Mundial del 2030 es fa a Espanya, al Marroc i a Portugal, i a partits també inaugurals, especials, a Uruguai, Argentina i al Paraguai. En bàsquet, el Barça veu com se'n va un altre dels seus puntals. Tornike Shengelia, l'estrella de Geòrgia, marxa a Dubai. Pels canvis a la secció no hi està d'acord, i ahir al vespre ja va abonar els 900.000 euros de la clàusula per marxar aquest matí cap a Dubai, el Dubai de Xavi Pasqual. Per tant, el Barça haurà de buscar un alipivot i un pivot titular per completar la plantilla. I aquest matí, fa poca estona, hem sentit també el nou director esportiu del Barça de bàsquet, Xavi Pujol. Primeres declaracions, ahir ja el vam veure a la presentació de l'entrenador, però avui l'hem sentit parlar d'entrada en l'admet Xavi Pujol, el Barça continua actiu al mercat. Cal reforçar, com dèiem ara, el joc interior, i Pujol diu quin mercat pot ser el de procedència i quants jugadors falten.
1: De fet, ens falten segurament un parell de peces. S'està mirant el mercat. El mercat doncs està bastant avançat, tot i que el timing del bàsquet europeu no és el mateix que per exemple, el del bàsquet americà. Llavors, bueno, poden anar sorgint noves opcions.
12: I Xavi Pujol avisa també al públic del Palau que el que ve és una mica diferent al que han vist. El Barça d'aquest any jugarà diferent i probablement la regularitat des de bon principi que donaven noms consolidats del bàsquet, en comparació i en contrast amb el que tindrà el Barça aquesta temporada, que són jugadors sense experiència a Europa, farà que es vegi una miqueta diferent al que està acostumat el Barça des de fa molts anys.
1: Comencem un projecte amb una identitat molt clara, que potser és una mica diferent al que el Palau està acostumat. Evidentment, al Palau no se li pot exigir res. És un pavelló molt proper a la pista, que sap apretar quan toca apretar.
12: I del Barça, la penya, perquè, atenció, la penya ha fitxat un molt bon base escorta, Boogie Ellis, de 25 anys, un exjugador de l'Alba de Berlín, del Dubai, on va fer molt bons partits, tot i que en va jugar pocs, i del Galatasaray de Turquia. Ellis confirmarà un joc exterior molt potent. Recordem que la penya ja té a Ricky Rubio confirmat i a Nicola Provitola, i ara hi afegeix aquest jugador nord-americà. I aquest matí hi ha hagut un altre moviment doble. Sortia d'un equip per anar-se'n a un altre, els dos equips catalans. L'Hilern a Lleida incorpora a un base que fins ara estava al Girona, Marc Hughes. La temporada passada va fer bons números al gironès. Hughes havia estat, això sí, abans ja a Lleida, fa 5 temporades, i ara hi torna amb passaport espanyol, signa per 2 temporades. Des de fa aproximadament una hora està en marxa la 6a etapa del Tour de França femení. És una etapa mitjana de muntanya, però hi van veure patir la catalana Paula Blas, i les favorites ja pensen en la jornada forta, però, que serà demà passat, una de les més dures de la ronda.
14: En final, el Mont Ventoux. Abans, però, caldrà veure què passa avui en una nova etapa de muntanya amb 7 ports i moltes opcions de veure més d'una escapada. Són 153 quilòmetres de recorregut i final a Tournon-sur-Rhône. Els equips, però, comencen a notar l'esforç acumulat i la forta calor que està acompanyant a les corredores en aquesta edició. Ahir, a més, es va veure molt de desgast provocat per l'atac de Demi Vollering, la gran protagonista de la 5a etapa, amb 8 ports de muntanya i un ritme espectacular a 30 quilòmetres per al final, que poques corredores del grup van poder aguantar, entre elles la líder de la General, la suïssa Marlene Reuser. A tot plegat s'ha d'afegir el cansament que havia provocat la crono individual de Dijon. Una de les perjudicades està la catalana Paula Blasi. La d'Esplugues va començar a quedar despenjada i sense forces per reaccionar, i afegit també a que la seva cap de files, la italiana Longo Bozzini, tampoc va aguantar i va necessitar més tard ajuda per evitar enfonsar-se definitivament a la General. Tot plegat ha fet que Paula Blasi hagi perdut el Batlló Blanc com a millor jove i hagi baixat fins a la 10a posició. Ara es troba a 3.51 de la líder. Per la seva banda, la cap de files de l'equip de Blasi, Limat, la italiana Lisa Longo, també ha perdut temps respecte a Reuser. Ara és 6a, a 2.58. Per cert, tot just ahir, abans de la cursa, Longo es va mostrar irritada pels comentaris sobre el rol de Blasi, dient que la catalana no era la seva criada i que tenia marge per fer més coses, a més d'ajudar-la. Caldrà veure, però, el que passa avui i, sobretot, demà, a l'etapa reina d'aquest Tour de França femení.
12: I aprofitem aquest últim minut fins a les 3 de la tarda per marcar 2 punts a l'agenda d'avui, per exemple.
15: Sí, a la Conference League, Ajax-Shelbourne, amb el possible debut de Ter Stegen a l'Ajax de Michel Sánchez. També avui hi ha un Inter d'Escaldes, Andorra, Flora Tealín, i també Fiorentina Deportivo i un Mónaco-Getafe.
12: Molt bé, i per demà, en futbol, hi ha el triangular dels històrics.
15: Sí, el triangular d'aquest torneig dels històrics del futbol català és el torn del Vilanova i la Geltrú, el Prat, que s'enfronten a les 6 de la tarda. Qui perdi jugarà contra l'Europa a les 7 i qui guanyi jugarà a les 8.
12: Gràcies, Josep. El Barça femení viatja a Andorra per fer l'estada de pretemporada. També juga el Badalona femení, com dèiem, contra el Bristol City a les 7 de la tarda, i estarem pendents d'aquest possible debut de Ter Stegen amb l'Ajax. Qualsevol informació, però, que passi d'aquí fins a les 9 del vespre, ho explicaran al Tot Costa, el Sergi Camps i companyia. Demà nosaltres hi tornarem a la mateixa hora aquí, al Catalunya Migdia, de 2 a 3. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Ara, butlletí de les 3 a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 3. Creix la probabilitat de temps violent a Catalunya fins aquesta nit. Protecció Civil té activat en estat d'alerta el Pla Inuncat i vigila els cabals de totes les conques. Es preveuen pluges fortes, pedregades i ratxes de vent amb possibles esclafits per aquesta tarda. Protecció Civil demana evitar desplaçaments i no travessar ni aparcar rieres i punts inundables. Nou incident en unes obres d'Adif. A una vuitantena de veïns de Trinitat Vella de Barcelona els han hagut de desallotjar aquesta matinada per uns tremolors. Després han pogut tornar a casa seva. Les vibracions sembla que les ha provocat una màquina compactadora de terres. Una setmana després de l'esclat de la crisi a Ceuta, el seu president, Juan Jesús Vives, ha demanat el blindatge de les seves fronteres. Encara hi ha entre 3.000 i 5.000 migrants a la ciutat. En una reunió al Parlament Europeu, el comissari de Migració, Magnus Brunner, també ha alertat que la Unió continuarà sent vulnerable mentre els controls fronterers depenguin d'altres estats. I mentrestant puja la tensió entre el PP i el Vox pel repartiment dels menors immigrants a Ceuta. L'extrema dreta assegura que ha pactat amb el PP no acollir-ne cap a les comunitats on governen junts, però els populars tornen a admetre avui que la llei els hi obliga. Detingut el patró del vaixell que ahir la tarda va passar per sobre d'una moto d'aigua i va provocar la mort d'un home de 54 anys a Empúries, per avalar el Empordà. L'acusen d'homicidi imprudent i també de no aturar-se per ajudar-lo. Ha plegat el candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió, arran de la polèmica per uns àudios filtrats a xarxes socials on conspirava contra companys de partit. Puigtió ha anunciat que fa un pas al costat per dignitat i responsabilitat. I l'Oficina Antifrau de Catalunya investiga l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. L'organisme ha rebut una denúncia que ara està en fase d'instrucció. La líder d'Aliança Catalana va negar haver intervingut en el concurs de selecció en què va guanyar la plaça la seva filla. Ucraïna ha llançat avui un nombre rècord de drons contra territori rus, més de 600, i ha aconseguit atacar una de les 5 refineries més grans del país, a més d'una altra planta petroliera. Zelensky ha qualificat els atacs per limitar els ingressos russos de petroli que el Kremlin utilitza per finançar la guerra. Els gabinets de lectura són una variant dels clubs de lectura que busquen enfortir el vincle del lector amb una obra a través de l'expertesa de les persones convidades. A diferència dels clubs, els assistents a aquests gabinets de lectura paguen entrada en aquesta modalitat, que és més habitual en països com Alemanya o els Estats Units, però que va guanyant adeptes a Catalunya.
0: Esports.
2: Al Barça, l'extrem britànic Anthony Gordon s'ha incorporat avui als entrenaments. També ha avançat la seva tornada a Gavi. Avui es podria fer oficial el traspàs de lateral esquerre Jofre Torrents a l'Ajax d'Amsterdam. A l'Espanyol, el central del Celta, Unai Núñez, ha viatjat avui cap a Barcelona per tancar la seva incorporació a l'equip blanc-i-blau. Arriba cedit amb una opció de compra que serà obligatòria si l'Espanyol es classifica per una competició europea. I en bàsquet, el Barça ha anunciat la desvinculació de l'aler pivot Tornik Shengelia, que ha abonat prop d'1 milió d'euros de la clàusula de sortida i que ha fitxat pel Dubai. El Joventut ha fitxat el base nord-americà Boogie Ellis, del Dubai, i el Lleida ha incorporat l'escorta Mark Hughes, procedent del Girona.
1: I pel que fa al temps, insistim una vegada més. Atenció, aquesta tarda, les pluges i tempestes que poden ser fortes i anar acompanyades de pedra o de ventades fortes. Pràcticament tot Catalunya es troba sota avís d'intensitat de pluja. En només mitja hora poden caure més de 40 litres per metre quadrat. La temperatura baixarà de cop en el moment en què caiguin els ruixats.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 3 de la tarda. Aquesta hora us saluda en directe Eloi Barrera. Creix la probabilitat de temps violent a Catalunya fins aquesta nit. Protecció Civil té activat en estat d'alerta del Pla Inuncat i vigila els cabals a totes les conques. Es preveuen pluges fortes, pedregades i ratxes de vent amb possibles esclafits per aquesta mateixa tarda. A diferència d'altres episodis, aquesta vegada tots aquests fenòmens arribaran al litoral i a l'àrea metropolitana de Barcelona, és a dir, a zones molt poblades. Fins al vespre, el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, ha assegurat que les pluges es mouran de manera lenta i escombraran tot el Principat.
3: A diferència de dies enrere, en què les tempestes doncs, han afectat sectors de muntanya, sobretot del Pirineu, Prepirineu, avui també podran arribar a sectors del litoral, tant de Girona com de Barcelona, durant la tarda i també fins i tot a les comarques del litoral de Tarragona a partir del vespre i la nit. Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent, com poden ser ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
1: Tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan coordinats amb Protecció Civil en la vigilància dels cabals dels rius. Protecció Civil demana evitar desplaçaments, no aparcar en rieres i punts inundables i, és clar, tampoc no travessar-los. Imma Soler és subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil.
4: Gairebé tot el territori cal vigilar. Portem molts dies amb molta calor, ja sabeu que el terreny torna a estar una altra vegada molt sec, per tant, encara que li costarà una mica d'enxupar l'aigua, de beure-la, per això no esperem que les reaccions siguin molt exagerades, però sí que al final, en un lloc on pugui ploure de manera intensa durant un període de temps, pot haver-hi un increment.
1: La possibilitat de tempestes també pot afectar l'operativa de l'aeroport de Barcelona aquesta tarda. Per raons de seguretat, els controladors aeris estan espaiant els avions que aterren o que s'enlairen i això pot provocar retards. I en aquesta mirada al conjunt del país fem un apunt al Pirineu en aquell incendi que feia dies que estava cremant a Sanet, a l'Alta Ribagorça. Doncs bé, avui finalment els bombers han donat per estabilitzat aquest incendi forestal després de gairebé una setmana de feina i 110 hectàrees cremades. Tot i la millora de la situació, mantenen un helicòpter bombarder que està allà controlant des de l'aire per refrescar punts calents i per monitorar constantment l'evolució del foc. Ens informa des de la Vall d'Avui, Pau Rovira.
5: Els bombers consideren ja que l'incendi no presenta una evolució activa que faci preveure un creixement si es mantenen les condicions actuals. Aquest matí, però, els efectius terrestres han continuat treballant manualment a la cua i al flanc dret del perímetre, les zones més accessibles, consolidant els punts calents amb línies d'aigua. A primera hora, també s'havien incorporat vehicles lleugers per reforçar aquestes tasques. Malgrat l'estabilització, una bona notícia, el dispositiu no es dona per finalitzat. Els bombers mantenen activat un helicòpter bombarder que continuarà fent descàrregues puntuals i, sobretot, vigilància permanent de l'incendi davant la possibilitat que les tempestes previstes durant els pròxims dies puguin provocar alguna reactivació. El foc afecta provisionalment prop de 110 hectàrees, una trentena de les quals dins la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. De moment no s'han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge ni sobre el bestiar. Tot i la millora, els bombers adverteixen que les tasques d'extinció encara s'allargaran diversos dies.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara és mig quart de quatre de la tarda. Avui hi ha hagut un nou incident en unes obres d'Adif a Barcelona. Uns tremolors, aquesta matinada, han fet que es desallotgessin una vuitantena de veïns del barri de la Trinitat Vella, al districte de Sant Andreu, com la Conchi, que ho explicava així a 3CAT Info.
6: Empezó a temblar todo el suelo. Empezaron el aparato de aire acondicionado a temblar y seguidamente, pues, bueno, nos asustemos mucho. Las puertas temblaban también. Avisé a mi marido, a mis hijos. Y entonces llamé por teléfono y me dijeron que teníamos que salir del edificio.
1: I així ha estat. Un parell d'hores després, quan s'han fet les comprovacions necessàries, que no hi havia cap risc, han pogut tornar a casa. Segons el tinent d'alcaldia Jordi Valls, el problema han estat les vibracions que provoca una màquina compactadora de terres. Estava treballant en unes obres que fa en aquella zona. Són uns treballs relacionats amb la variant de Vallbona de la línia R2 de Rodalies, on ja es va produir un esboranc fa unes setmanes. Sentim el tinent d'alcaldia.
7: Clarificar que després d'alguns episodis que hem tingut de tuneladores no té res a veure amb cap tipus de tuneladores. És un treball de superfície que bàsicament a l'hora de compactar pues, genera certes vibracions a diferents àmbits i entre ells han sentit vibracions el dia d'avui els veïns de Trinitat Vella.
1: Segons Valls, la màquina compactadora està ara aturada. L'Ajuntament de Barcelona demana a Adif que replanteixi els treballs per minimitzar les molèsties al veïnat i també que abans de fer-los n'informi més detalladament al conjunt de la ciutadania.
0: 3CAT Info.
1: Una setmana després de l'esclat de la crisi a Ceuta, el president de la ciutat anònima de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, ha demanat el blindatge de les seves fronteres. Això ha sigut en una reunió telemàtica de la Comissió de Llibertats del Parlament Europeu. Vives ha elevat el nombre de víctimes més enllà del balanç oficial i parla d'un centenar de morts en aquell episodi. Afirma que es viu una emergència humanitària a la ciutat de Ceuta, on encara hi ha entre 3.000 i 5.000 migrants en una situació molt precària.
8: La avalancha ha derivado en una emergencia humanitaria de enorme envergadura. a lo que se unen alteraciones del orden y un alto riesgo de inseguridad ciudadana, y porque el ánimo de los ceutíes está muy afectado.
1: Per la seva banda, l'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha defensat que cal reforçar les aliances amb tercers països per evitar un episodi semblant. De fet, ha insistit que la Unió Europea seguirà sent vulnerable si els controls fronterers depenen d'altres estats, en una referència implícita al Marroc. Per cert, que el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, és avui a les Balears, l'altra comunitat governada del PP que pateix les conseqüències de l'arribada creixent de migrants. Aquest migdia s'ha trobat amb la presidenta Balear, Marga Provenç, i a la tarda el rebrà el rei Felip VI, al Palau de Marivent. Anem, doncs, cap a Palma. Caterina Carmen Jaume.
9: La reunió demostra un front comú de les Illes Balears i Ceuta, totes dues comunitats autònomes governades pel PP, que demanen a Pedro Sánchez mesures urgents contra la ruta d'immigració d'Algèria. Però darrere la fotografia de Proens i Vives, també hi ha les comunitats autònomes governades pel PP que no volen acollir persones migrades i que, per tant, els giren l'esquena, o la posició de Vox. De fet, la crisi més gran que ha tingut Marga Proens amb l'extrema dreta ha estat perquè s'oposaven a la tutela dels menors no acompanyats. Sigui com sigui, aquesta reunió passa dies després de la crisi per l'entrada de milers de persones a través de la frontera entre el Marroc i Ceuta i del naufragi de dues pasteres a les costes de les Balears amb almenys 19 morts. La presidenta balear acusa Sánchez de deixar-la tota sola amb una crisi que no pot gestionar. Des d'ahir a les 10 del vespre han arribat una cinquantena de persones provenents de l'anomenada ruta d'Algèria. Són 4.000 d'ençà que ha començat l'any.
1: I el reallotjament obligatori del miler de menors que hi ha a Ceuta està tensionant les relacions entre el PP i Vox a les quatre comunitats on governen junts. L'extrema dreta boicotejarà el repartiment de nens i joves per la península i asseguren que el PP se sumarà al boicot. Els populars, però, Madrid, Paula Brujats, tenen una altra versió.
10: L'extrema dreta posa pressió al Partit Popular, diu que els seus governs no destinaran ni un euro a l'acollida de menors de Ceuta i, segons José María Figaredo de Vox, el PP se sumarà al boicot.
11: Les conversacions que hemos mantenido en los gobiernos es que los gobiernos se van a oponer. Pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
10: Aquesta versió, però, no coincideix al 100% amb la dels populars. Elías Bendodo admet, amb la boca petita, que la llei obliga les comunitats a acollir.
12: Insisto, nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque lo ha generado el gobierno de España. El presidente está tumbado en una hamaca y quiere que las comunidades autónomas del Partido Popular resuelvan la papeleta, oye.
10: Però els pactes de govern del PP amb Vox, Extremadura, l'Aragó, Andalusia i Castella i Lleó redueixen al mínim el pressupost per l'acollida i preveuen no ampliar les places per a joves tutelats. Per això, el PP posarà condicions a aquest repartiment que sigui just, equilibrat i es prioritzi sempre el retorn dels menors amb les seves famílies al Marroc. Això, però, per llei, només es pot fer si la família ho demana. Pel govern espanyol és un exemple més de la insolidaritat del PP per estar entregat a Vox. Mónica García, ministra, a Ràdio Nacional d'Espanya.
13: Tenemos un problema cuando el Partido Popular es incapaz de desprenderse de esa ola ultrarreaccionaria que impregna Vox, que son medidas de solidaridad básica y de humanidad básica, ¿no? Que es hacerse cargo de niños y niñas, si es que es así de sencillo, ¿no?
10: Tot i les queixes d'ara, en l'últim any s'han traslladat més de 1.700 menors de Ceuta, Melilla i Canàries cap a altres comunitats. S'han reallotjat sense polèmiques i com marca la llei.
1: Gràcies, Paula. Ara falten un parell de minuts per arribar a un quart de quatre de la tarda. La Guàrdia Civil ha detingut el patró del vaixell que ahir a la tarda va passar per sobre d'una moto d'aigua en Empúries Brava, l'Alt Empordà, i va provocar la mort d'un home de 54 anys. Va ser el fill de la víctima i diversos testimonis que van alertar de l'accident. Anem a Girona. Fèlix Martín.
14: Sí, per això, a més d'un delicte d'homicidi imprudent, l'acusen d'omissió del deure de socors. L'accident, quan passaven 10 minuts a les 5 de la tarda, va ser molt a prop de la bocana del port d'Empúries Brava. Un home i el seu fill anaven en una moto d'aigua i de cop i volta un vaixell ocupat per una desena de persones els va embestir, va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Alertats als serveis d'emergència, es va iniciar la recerca dels responsables de l'accident. Anaven en una embarcació de lloguer i, segons han confirmat a Catalunya Ràdio, poc després van anar a fer la devolució del vaixell sense dir res. Però l'empresa ja estaven alertats, els van entretenir uns minuts, fins que va arribar la Guàrdia Civil, i a un quart de set de la tarda van detenir el responsable del grup. És també un home francès de 52 anys, ha passat la nit a la comandància de la Guàrdia Civil de Girona i demà passarà a disposició judicial.
1: I un excursionista ha mort a la Vall d'Aran en precipitar-se des d'una zona rocosa al circ de Saboredo. L'accident es va produir ahir a la tarda, tot i que n'hem tingut constància avui. I encara, com dèiem de la crònica de successos, han detingut un home a Puigcerdà, a la Cerdanya, per una agressió amb arma blanca a un menor de 13 anys. Informa des de Puigcerdà, Joaquim Albalate.
15: Els fets van passar ahir a les 9 del vespre a la zona de la Font del Cucurú, prop de l'estany de la capital sardana, on hi havia un grup de menors. Per causes que encara s'estan investigant, l'home de 33 anys s'hi va apropar i va agredir una d'aquestes joves de 13 anys amb una arma blanca. La víctima va ser traslladada a un hospital, però les ferides no són greus i la seva vida no corre perill. Poc després dels fets, els Mossos van detenir el presumpte agressor acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. Està previst que passi a disposició del jutjat de guàrdia de Puigcerdà les pròximes hores.
0: El temps.
1: A un quart de quatre, la crònica amb l'Enric Agut.
16: Els ruixats i les tempestes ja han començat a activar-se, per exemple, a les Terres de l'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, amb algun nucli fort, també han caigut alguns ruixats, al Priorat i al Pirineu també comencen a descarregar, de fet ja fa una estona, i en alguns cors vermells. Atenció aquesta tarda perquè els ruixats poden caure a molts indrets, escombraran el país, també es desplaçaran cap a la Catalunya central, comarques de Barcelona, d'interior de Girona, també alguns a Ponent, a banda dels que ja es presenten i que poden tornar a repetir-se aquesta tarda a comarques tarragonines. Hi ha vist intensitat de precipitació en algunes comarques, un perill alt. 4 sobre 6, el taronja, amb pluja que pot tenir caràcter torrencial. En mitja hora caurà més de 40 litres i també hi ha avís d'acumulació d'aigua en 3 hores més de 90 litres en algunes comarques. I la temperatura avui es queda més curta, però en moment de ruixat es desplomarà. Demà tot això haurà passat, un matí més tranquil, però amb la humitat ambiental s'espera la formació d'algunes boires i boirines en planes i fondalades d'interior i també en conques del Pirineu. A la tarda demà algun ruixat puntual podria arribar a caure cap a punts com el Ripollès, Garrotxa, Osona, el Lluçanès, altres punts del Pirineu, com l'Alt Urgell, la Cerdanya, nord del Berguedà, i amb una temperatura que tendirà a ser més elevada.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: I us expliquem ara que ha dimitit el fins ara candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió, després de la polèmica per un àudio que es va filtrar a les xarxes socials en què conspirava contra companys del seu partit. Després que Esquerra li obrís un expedient, Puigtió ha admès que va cometre un error greu i per això ha decidit fer un pas al costat, tot i que lamenta que es normalitzi en política la publicació de converses privades. L'àudio polèmic, recordem-ho, era una conversa amb un jove vinculat a Vox en què l'exalcaldable li confessava que volia fer fora tots els dirigents del partit d'Esquerra a la ciutat de Girona per agafar ell el control de la formació. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Puigtió ha explicat que plega per dignitat, diu, i responsabilitat.
17: He comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat.
1: L'elecció de Puigtió, que era l'aposta d'Oriol Junqueras com a alcaldable per Girona, ja va estar envoltada de polèmica quan va guanyar les primàries per només un vot de diferència davant del seu rival. I la contractació de la filla de Sílvia Orriols a la policia local de Ripoll arriba a l'Oficina Antifrau de Catalunya. Ha admès a tràmit una denúncia ciutadana contra l'alcaldessa i líder d'Aliança Catalana, que ara està en fase d'instrucció per aclarir si s'ha incomplert alguna normativa administrativa o si hi ha hagut delicte. La setmana passada, Sílvia Orriols va anunciar al ple municipal que la seva filla s'incorporava com a agent de la policia local després de guanyar el concurs d'urgència per adjudicar-ne la plaça. L'alcaldessa ha negat tenir res a veure amb el procés, però l'oposició hi veu conflicte d'interessos. El PSC parla de cas clar de nepotisme i Junts li reclama que abandoni les competències en matèria de seguretat a Ripoll i que les traspassi a un altre regidor. I us expliquem ara que l'Agència de Residus de Catalunya fa una crida a tots els partits polítics perquè apartin la recollida de residus porta a porta o els contenidors intel·ligents de la batalla electoral.
18: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi, però és un camí sense volta enrere.
1: Quan falten menys d'un any per les eleccions municipals, desenes d'ajuntaments han frenat aquests sistemes de recollida selectiva després de rebre crítiques de tota mena, o bé per estalviar-se-les ara que arriba la recta final del mandat. Informa Albert Prat.
19: L'Agència de Residus lamenta que els partits estiguin fent demagògia amb un sistema que no és fàcil d'implantar i que implica un canvi d'hàbits. Pilar Xiva, directora de l'àrea d'Economia Circular de l'agència, a Catalunya Ràdio.
18: Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
19: De fet, un mateix partit és capaç de defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. Davant d'aquesta realitat, tant el president de la Federació de Municipis, el socialista David Bote, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, de Junts, diuen que cada poble és un món.
20: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política, i entenc que els ajuntaments doncs, vulguin adequar la velocitat d'aquests canvis.
21: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
19: Ara mateix, més de 500 municipis tenen o bé el porta-a-porta o bé contenidors intel·ligents, però Catalunya no és capaç d'aprovar amb nota els objectius que marca Europa perquè hi ha molt poques ciutats mitjanes i grans que els hagin posat en pràctica.
1: Gràcies, Albert. Doncs ens fixem ara en un cas concret, el de Ripollet. És una de les ciutats que s'ha fet enrere amb el porta-a-porta per les crítiques dels veïns. L'Ajuntament de Ripollet, governat pel PSC i Esquerra, ha començat el procés per retirar aquest sistema de recollida el 2029, quan acabi el contracte amb l'empresa que en té ara la concessió. El porta-a-porta el va implantar Decidim Ripollet en el segon mandat, un any abans de perdre l'alcaldia, i des de l'oposició, la regidora Txell Calé admet en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que el tema els va perjudicar i critica els partits que en van fer bandera.
22: No l'han abordat, no, per aquest plantejament que van fer doncs, de posar-se frontalment i doncs, a aixecar doncs, aquesta onada no, de populisme en contra que bé, ens va passar factura, evidentment, sí, sí.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Notícies ara de l'àmbit internacional. Ucraïna ha llançat avui un nombre rècord de drons contra territori rus, més de 600, i ha aconseguit atacar una de les 5 refineries més grans del país, la instal·lació de Yaroslavl, a 250 quilòmetres a l'est de Moscou. A més, això, d'una altra planta petroliera al país. Informa des de Moscou, Cristina Solies.
23: La refineria de Yaroslavl processa uns 15 milions de tones de petroli anuals i subministra combustible a la capital, a Moscou. Ja havia estat objectiu dels drons ucraïnesos prèviament en 6 ocasions, però els atacs no van aconseguir desactivar la instal·lació. Segons el Financial Times, Ucraïna ha atacat aquest any almenys 26 refineries russes, 7 de les quals han quedat totalment inoperatives i més d'una desena només funcionen de forma parcial. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha tornat a justificar avui que l'objectiu d'aquests atacs és limitar els ingressos que el Kremlin obté amb el petroli i que li serveixen després per finançar la guerra d'Ucraïna. Però els experts en energia avisen que, tot i que els bombardejos són costosos per a les autoritats, en cap cas estan fent col·lapsar el sector petrolier rus. En les últimes setmanes hi ha hagut una crisi de combustible al país. Per fer-hi front, el Kremlin ha autoritzat la venda de benzina de pitjor qualitat que a la llarga pot danyar els motors dels vehicles.
1: I Israel ha confirmat avui la mort de 2 dels seus soldats, els primers en l'últim mes, en un atac al sud del Líban, on la violència s'ha reprès les últimes hores. L'exèrcit israelià acusa la milícia de Hezbollah de violar l'alto al foc. Les noves hostilitats es produeixen enmig de les converses de pau que hi ha entre Israel i el Líban, que s'estan fent, en aquest cas, a Roma. Informa des de Jerusalem, Jordi Brescó.
24: La violació flagrant per part de Hezbollah que Israel anunciava ahir a la tarda per justificar la represa dels seus atacs al sud del Líban va resultar va ser l'explosió d'un artefacte que havia quedat dins d'un edifici al poble de Maj d'Alzun. No és clar encara si l'artefacte feia temps que era allà i Hezbollah no se'l va endur quan es va retirar del poble o si algun integrant de la milícia xiïta hauria aconseguit entrar a la zona ocupada per l'exèrcit israelià i col·locar l'explosiu. Sigui com sigui, Israel va respondre amb atacs mortals ahir a la tarda que han continuat al llarg de la nit i avui. Malgrat la tensa situació sobre el terreny, les converses de pau entre Israel i el Líban s'han reprès a Roma després que ahir quedessin interrompudes. Unes converses on Hezbollah no és present, però que s'ha demostrat poden afectar directament.
1: I l'epidèmia d'Ebola, la República Democràtica del Congo, supera els 1.800 morts. Els casos confirmats s'acosten a 4.000. Són dades actualitzades avui mateix per les autoritats del país. En algunes zones, els nous contagis s'han duplicat en només una setmana. I és que el brot avança molt més ràpid que la capacitat de resposta. Davant aquesta situació, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, reclama intensificar de manera urgent la resposta sanitària. Precisament, ara mateix es troba a Kinshasa, la República Democràtica del Congo, per treballar de forma coordinada amb les autoritats del país i experts d'arreu del continent. En paral·lel a aquesta trobada, a 65 quilòmetres de la capital s'ha interceptat un vaixell amb un cas sospitós d'Ebola. Segons ha confirmat el ministre de Salut a mitjans locals, dels 200 passatgers que viatjaven en aquest vaixell, un home va baixar de la nau amb símptomes i va dirigir-se a un centre de salut, on va morir poc després. El ministre ha afirmat que s'ha instal·lat un laboratori mòbil per fer un cribatge preventiu a la resta de passatgers.
0: Esports.
1: Fins al punt de 3:45 amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda. El Barça de futbol ha tornat avui als entrenaments després de dos dies de descans. És la primera sessió un cop van tornar dilluns de l'estatge d'Anglaterra. Aquesta tarda, segona sessió a la ciutat esportiva Joan Camper. Avui la novetat ha estat la incorporació de Gavi, que ha escurçat les seves vacances. També ha estat a la ciutat esportiva l'extrem britànic Anthony Gordon. Dissabte el Barça jugarà en triangular a Itàlia, on s'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest. A la lateral esquerra, Jofre Torrent se'n va finalment traspassat a l'Ajax d'Amsterdam. No és una sessió, sinó un traspàs d'entre 5 i 6 milions, amb opció de recompra. A més, el Barça es guarda el 50% dels drets del jugador. Pel Barça és la manera de mantenir el control sobre el jugador i per Jofre Torrents és l'oportunitat per fer el salt al futbol professional. A l'Ajax, que entrena Michel Sánchez, també hi ha Marc-André Ter Stegen, que podria debutar avui en el partit de la Conference contra el Sherburn. A l'Espanyol, el central del Celta, Unai Núñez, és a Barcelona per tancar la seva incorporació a l'equip blanc i blau. Arribarà cedit amb una opció de compra que serà obligatòria si l'Espanyol es classifica per a una competició europea. Mentrestant, el Barça femení ha presentat avui Martina Fernández després d'anunciar el seu fitxatge ja fa uns dies. La central, que torna al club després d'un any i mig a l'Everton, ha firmat fins al 2029. En declaracions als mitjans del club, s'ha mostrat així de satisfeta.
3: Estic molt feliç. Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar amb diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
2: D'altra banda, Eva Olit és la nova entrenadora del Manchester United femení. La tècnica de Sabadell ve d'entrenar el Hearts i l'ha fet campió a Escòcia.
4: El futbol, quan el portes dintre, és com automàtic, no? Dius, jo vull ser entrenadora perquè ho sento. És trist, no? Però sents que per ser professional, entrenadora professional, has de sortir del país. Perquè quan entrenava aquí tenia tres feines i a la nit venia a entrenar. No? Això és un somni, no? I és el que jo volia.
2: Les nedadores catalanes que han disputat el Campionat d'Europa de Natació de París a les proves d'artística ja han tornat a casa. Aquesta matinada han aterrat a Barcelona. Iris Tió, estrella dels europeus amb 6 medalles, una d'or al saló tècnic, 4 de plata a l'acrobàtic, a l'equip tècnic, el duo lliure femení i el duo lliure mixt, i una de bronze al saló lliure femení, ha fet aquest balanç de la competició.
5: Ara desconnectar al màxim i descansar per tornar més energia, i en aquest campionat ens ha servit molt com per aprendre, que és el que ens fa falta millorar de cara a la temporada vinent, i també doncs, que la bona notícia és que ens estem apropant a Rússia a poc i amb moltes ganes de seguir millorant.
2: També ha parlat en aterrar a Barcelona Paula Ramírez, de la capitana del Combinat Espanyol de Natació Artística, que diu que retira.
6: Ara mateix molt cansada, però estic eufòrica perquè

0: la líder. Blasi també va perdre el mallot blanc com a millor jove.
1: 3Cat Info, l'activitat esportiva a fons.
0: En bàsquet, el Barça veu com se'n va un dels altres puntals de la seva plantilla, Tornike Sengelia. L'estrella de Geòrgia marxa a Dubai pels canvis a la secció. Ahir al vespre va abonar els 900.000 euros de la clàusula i aquest matí s'ha fet oficial el seu fitxatge pel Dubai Bàsquet de Xavi Pasqual. El Barça, per tant, haurà de buscar un alè pivot i un pivot titular com per completar la plantilla. Avui hem pogut sentir per primer cop el nou director esportiu del Barça, Xavi Pujol.
2: De fet, ens falten segurament un parell de peces. S'està mirant el mercat. El mercat doncs està bastant avançat, tot i que el timing del bàsquet europeu no és el mateix que per exemple, del bàsquet americà. Llavors, bueno, poden anar sorgint noves opcions.
0: Més moviments en el bàsquet català. El Joventut ha fitxat el base escorta Vugli Elis, de 25 anys, exjugador de l'Alba de Berlín, del Dubai i del Galatasaray turc. El Lleida incorpora el base Mark Hughes, que la temporada passada jugava al Girona.
3: Dos quarts de quatre. Creix la probabilitat de temps violent a Catalunya fins aquesta nit. Protecció Civil té activat en estat d'alerta el pla Inuncat i vigila els cabals de totes les conques. Es preveuen pluges fortes, pedregades i ratxes de vent amb possibles esclafits aquesta tarda. Protecció Civil demana evitar els desplaçaments en cas que no siguin necessaris i no travessar ni aparcar en rieres o punts inundables. Avui hi ha hagut un nou incident en unes obres d'Adif. A una vuitantena de veïns de Trinitat Vella de Barcelona els han hagut de desallotjar per uns tremolors. Després, però, han pogut tornar a casa seva. Les vibracions les havia provocat una màquina compactadora. I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana el blindatge de les seves fronteres. Encara hi ha entre 3.000 i 5.000 migrants a la ciutat autònoma. En una reunió al Parlament Europeu, el comissari de Migració, Magnus Brunner, també ha alertat que la Unió Europea continuarà sent vulnerable mentre els controls fronterers depenguin d'altres estats. Són alguns dels titulars d'aquest dijous 6 d'agost de 2026. A partir d'ara també us explicarem que Catalunya ja supera els 8.200.000 habitants. Segons les dades provisionals de l'Institut d'Estadística, la població ha crescut més de 70.000 persones l'últim any. La població amb nacionalitat estrangera suposa ja prop del 20% del nostre cens. I Tarragona desplegarà un pla especial flexible de seguretat pel dia de l'eclipsi davant la incertesa d'assistents als punts d'observació. El punt neuràlgic serà la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per 20.000 persones, on Catalunya, per cert, Catalunya Ràdio, farà la programació especial d'aquell dia. En esports, què destaques, Eduard Solà?
0: Doncs que el Barça de futbol ha tornat avui als entrenaments. Després de dos dies de descans, la novetat està en la incorporació de Gavi, que ha escurçat les seves vacances. A lateral esquerre, Jofre Torrent se'n va finalment traspassat a l'Ajax d'Amsterdam, que pagarà entre 5 i 6 milions d'euros amb opció de recompra, i el Barça es guarda el 50% dels drets del jugador.
3: Pel que fa al temps, atenció, aquesta tarda, aquestes pluges, aquestes tempestes de les que estem pendents perquè poden ser fortes i anar acompanyades de pedra o de ventades fortes. Pràcticament tot Catalunya es troba avui sota avís d'intensitat de pluja. No és com ahir, que només estava localitzat en algunes zones del Pirineu o de la Catalunya central, sinó que avui l'alerta és a gairebé tot el territori. En només mitja hora poden caure més de 40 litres per metre quadrat i en els llocs on plogui la temperatura baixarà sobtadament. Ara passen 3 minuts de 3:45 de la tarda, creix la probabilitat de temps violent a Catalunya fins aquesta nit. Protecció Civil ha activat en estat d'alerta el pla Inuncat i està molt atent, està vigilant els cabals de totes les conques hidrogràfiques dels nostres rius. Es preveuen pluges fortes, pedregades i ratxes de vent amb possibles esclafits aquesta tarda. A diferència d'altres episodis, aquesta vegada tots els fenòmens arribaran al litoral, també a l'àrea metropolitana de Barcelona, que fins ara s'havia salvat de tots aquests incidents meteorològics dels últims dies i setmanes. Fins al vespre, el cap d'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, ha assegurat que les pluges es mouran de manera lenta i escombraran tot el Principat.
4: A diferència de dies enrere, en què les tempestes han afectat sectors de muntanya, sobretot del Pirineu, Prepirineu, avui també podran arribar a sectors del litoral, tant de Girona com de Barcelona, durant la tarda i també fins i tot a les comarques del litoral de Tarragona a partir del vespre i la nit. Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent.

0: com poden ser ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
1: Davant d'això, Protecció Civil demana evitar desplaçaments, no aparcar en rieres i punts inundables i no travessar-los. Imma Soler és subdirectora de Coordinació i Emergències de Protecció Civil.
2: Gairebé tot el territori cal vigilar. Portem molts dies amb molta calor, ja sabeu que el terreny torna, està una altra vegada molt sec. Per tant, encara que li costarà una mica d'enxupar l'aigua, de beure-la, per això no esperem que les reaccions siguin molt exagerades, però sí que al final, en un lloc on pugui ploure de manera intensa durant un període de temps, pot haver-hi un increment.
1: A més, aquesta possibilitat de tempestes podria afectar l'operativa de l'aeroport de Barcelona. Per raons de seguretat, els controladors aeris estan separant els avions que aterren o que s'enlairen, i això, clar, pot provocar alguns retards avui.
3: 3CAT Info.
1: Una setmana després de l'esclat de la crisi a Ceuta, el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, demana el blindatge de les seves fronteres. Ho ha fet en una reunió telemàtica de la Comissió de Llibertats del Parlament Europeu. Mentrestant, l'eurocomissari de Migració Europeu, Magnus Brunner, ha defensat que cal reforçar les aliances amb tercers països per evitar que es torni a repetir un episodi semblant. De fet, ha insistit que la Unió Europea continuarà sent vulnerable si els controls fronterers depenen d'altres estats, en una clara referència al Marroc.
4: És un esdeveniment que sacseja, esclar, la política de tot un continent, diria jo. No podem acceptar tal vulneració de la integritat de les nostres fronteres exteriors, ni tampoc la violació de la seguretat de la Unió.
1: Vives ha explicat que es viu una emergència humanitària a Ceuta, on encara hi ha entre 3.000 i 5.000 migrants en una situació molt precària.
5: La avalancha ha derivado en una emergencia humanitaria de enorme envergadura, a lo que se unen alteraciones del orden y un alto riesgo de inseguridad ciudadana, y porque el ánimo de los ceutíes está muy afectado.
1: Més enllà del balanç oficial, el president de Ceuta ha parlat d'un centenar de morts. Tot i això, l'ONG Caminando Fronteras, que des de fa gairebé 25 anys defensa els drets humans de les persones migrants a la Mediterrània, afirma que almenys són 141 les persones que han perdut la vida en aquest episodi. Tot plegat, mentre Frontex i l'Europol supervisen les xarxes socials davant d'una nova crida per entrar a Ceuta i Melilla el 15 d'agost. Per cert, que el reallotjament obligatori del miler de menors que encara hi ha a Ceuta està provocant moltes tensions entre el PP i Vox a les quatre comunitats on governen junts. L'extrema dreta diu que boicotejarà el repartiment de nens i joves per la península i asseguren que el PP se sumarà al boicot. Els populars, però, Madrid, Paula Brujats, tenen una altra versió.
6: L'extrema dreta posa pressió al Partit Popular, diu que els seus governs no destinaran ni un euro a l'acollida de menors de Ceuta i, segons José María Figaredo de Vox, el PP se sumarà al boicot.
7: Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que los gobiernos se van a oponer, pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
6: Aquesta versió, però, no coincideix al 100% amb la dels populars. Elías Bendodo admet, amb la boca petita, que la llei obliga les comunitats a acollir.
8: Insisto, nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque lo ha generado el gobierno de España. El presidente está tumbado en una hamaca y quiere que las comunidades autónomas del Partido Popular resuelvan la papeleta, oye.
6: Però els pactes de govern del PP amb Vox, Extremadura, l'Aragó, Andalusia i Castella i Lleó redueixen al mínim el pressupost per l'acollida i preveuen no ampliar les places per a joves tutelats. Per això el PP posarà condicions a aquest repartiment que sigui just, equilibrat i es prioritzi sempre el retorn dels menors amb les seves famílies al Marroc. Això, però, per llei, només es pot fer si la família ho demana. Pel govern espanyol és un exemple més de la insolidaritat del PP per estar entregat a Vox, Mònica García, ministra, a Ràdio Nacional d'Espanya.
9: Tenemos un problema cuando el Partido Popular es incapaz de desprenderse de esa ola ultrarreaccionaria que impregna Vox, que son medidas de solidaridad básica y de humanidad básica, ¿no? Que es hacerse cargo de niños y niñas, es que es así de sencillo, ¿no?
6: Tot i les queixes d'ara, en l'últim any s'han traslladat més de 1.700 menors de Ceuta, Melilla i Canàries cap a altres comunitats. S'han reallotjat sense polèmiques i com marca la llei.
1: Gràcies, Paula. Per cert, situats encara a Madrid, s'ha presentat una denúncia als jutjats de la capital espanyola per un possible delicte de malversació de fons públics per la famosa compra de l'àtic de luxe que va fer el govern d'Isabel Díaz Ayuso. L'ha presentat Justitia Europa, una entitat que reclama que s'investigui aquesta operació que va tancar l'empresa pública Planifica Madrid per més de 6 milions d'euros. Tot i que aquesta xifra la va avançar el diari El País, però el govern d'Ayuso no ha confirmat que siguin aquests diners, aquests 6 milions. En la denúncia es demana al jutjat d'instrucció que demani l'expedient complet de compra, els informes de necessitat, taxació, legalitat urbanística i si va intervenir la Conselleria de Presidència. Justitia Europa alega que hi pot haver malversació de diners públics i prevaricació administrativa, entre altres delictes. El govern de Díaz Ayuso va comprar l'àtic del barri de Chamberí per instal·lar-hi temporalment l'oficina de la presidenta mentre feien obres a la seu del govern autonòmic. Enmig de la tempesta política, l'executiu madrileny va anunciar que el venia, finalment, se'l traia de sobre, el vendria amb 4 immobles més i que destinaria els diners a ajudar els damnificats pels incendis a la Comunitat de Madrid.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Catalunya ja supera els 8.200.000 habitants. Segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, la població ha crescut més de 70.000 persones l'últim any. Això significa un creixement en un any de l'1% de la població total de Catalunya. El creixement es deu sobretot a l'arribada de població nascuda a l'estranger. En un any, aquest col·lectiu ha augmentat en unes 90.000 persones i ja suma prop de 2,2 milions d'habitants, més d'una quarta part de la població catalana. Totes les demarcacions han guanyat habitants. Barcelona supera per primer cop els 6 milions de residents. Tarragona és la que creix més en termes percentuals i Girona i Lleida també registren un augment de població. Doncs justament bona part d'aquesta població està molt pendent del que passarà dimecres vinent, 12 d'agost, aquest famós eclipsi total de sol, on hi ha molta atenció posada a Tarragona. A Tarragona estan preparant un pla especial de seguretat per aquell dia, per l'eclipsi, davant la incertesa d'assistents que poden arribar-hi als punts d'observació. En el cas de Tarragona, el punt neuràlgic serà la Marina del Port, on, per cert, Catalunya Ràdio hi farà el programa especial. Anem, doncs, cap a Tarragona, Ricard Buigas.
10: El dispositiu especial s'anirà modificant atenent l'afluència d'assistents, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
11: Tindrà la capacitat d'adaptació davant d'un dels factors més grans que té aquest esdeveniment, que és la seva incertesa, i que no tenim històrics per comparar-nos. Hem pres algunes altres referències a la nostra ciutat, de les festes populars, dels focs artificials, però un esdeveniment astronòmic d'aquest tipus, doncs, no hi ha casos propers.
10: Tarragona disposarà de 6 punts d'observació amb capacitat per a 70.000 persones. El més multitudinari serà el que s'ubicarà a la Marina Port Tàrraco, amb capacitat per a 20.000 assistents. Aquest és el punt on Catalunya Ràdio farà el programa especial. García diu que repartiran les ulleres que proporcionarà 3CAT.
11: Es repartiran més de 20.000 ulleres a tots els punts i això ho fem de la col·laboració inestimable i molt agraïda per part de l'Ajuntament de Tarragona de 3CAT.
10: L'operatiu també preveu reobrir els accessos després de l'eclipsi de forma esglaonada per evitar un col·lapse de circulació al final de l'esdeveniment.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: La policia ha desallotjat avui els 25 homes que encara s'estaven il·legalment a l'antiga fàbrica Simón de Girona. No hi ha hagut enfrontaments. Ara les brigades ho estan buidant tot de deixalles i tapiaran tots els accessos d'aquesta nau per evitar que tornin a ocupar-ho. L'estructura de l'antiga nau s'aprofitarà per fer-hi un institut de secundària. Girona, Fèlix Martín.
12: Ens hem de situar a la sortida sud de la ciutat, pel carrer Barcelona, entre el Cort Inglés i la nova clínica Girona, una zona de creixement urbanístic. En aquesta nau hi malvivien una cinquantena de persones, si bé aquests últims dies ja només en quedaven la meitat. Tots homes, la majoria immigrants. La Policia Municipal de Girona i els Mossos d'Esquadra els han fet fora avui al matí. Sílvia Liu és l'alcaldessa accidental de Girona.
13: Penseu que la setmana passada hi havia 15 persones, avui ens n'hem trobat 25, vull dir que també eren persones que fluctuaven, persones que no els havien pogut notificar perquè ja no hi eren. Per tant, nosaltres el que hem garantit avui, a dia d'avui, a través de serveis socials se'ls hi pugui donar una alternativa.
12: Però això no és suficient, ens ha dit des de la mateixa nau la portaveu del Sindicat de l'Habitatge de Girona, Fàtima Atar.
14: Van tard, van molt malament i segurament l'alternativa serà al carrer. O sigui, al final, com el missatge que transmet aquest ajuntament de Madura i policia.
12: Completat el desallotjament, l'Ajuntament de Girona ha fet la cessió de l'antiga fàbrica al Departament d'Educació perquè s'encarregui del projecte de reurbanitzar aquest espai i fer-hi el nou institut de secundària.
1: Gràcies, Fèlix. Molt a prop de Girona, a Sils, una plaga de xinxes complica el dia a dia dels veïns de la urbanització Vallcanera, en aquest poble de Sils, a la comarca de la Selva. Des de l'Ajuntament asseguren que la situació està millorant i expliquen que el focus està localitzat en uns camps pròxims, uns camps de colza, que hi ha molt a la vora. Anem ara, doncs, cap a Sils. Maria Rovira.
15: Tot i la millora, els afectats es queixen de les molèsties i la manca d'informació dels primers dies, abans de saber que són uns insectes que no suposen cap risc ni per les persones. Samantha Martínez és una de les veïnes afectades.
16: Tenien tot preu, o sigui, des de les parets, piscines, no podíem estendre la roba, el tema de ventilar, o sigui, el mateix, o sigui, obries les finestres i entraven els bitxos cap a dintre. Vaig anar per amb els veïns i vaig veure que estàvem tots iguals, o sigui, tots els que teníem la casa, diguéssim, pagada al camí del darrere.
15: Segons l'alcalde de Sils, Eduard Colomer, en van informar al Departament d'Agricultura, van enviar comunicats als veïns i van contactar amb una empresa especialitzada.
17: Ens desaconsellen, en aquest cas, des del punt de vista tècnic, l'utilització de productes químics, en el sentit que sí que podien implicar riscos per les persones i fins i tot doncs, requerir el fet de confinar o d'abandonar l'habitatge durant 24 hores o les que fossin. Apliquem unes mesures de tipus preventiu, en aquest cas pel centre cívic de Vallcanera i pel cementiri.
15: Afegeix que els van assegurar que al cap de 15 dies el brot aniria a la baixa.
1: I parlem ara d'un fenomen que segur que heu observat passejant per algunes ciutats catalanes aquests últims temps, aquests últims anys, i és que cada vegada queden menys comerços tradicionals. En el cas de Barcelona, ha perdut una de cada quatre peixateries, merceries i drogueries els últims 8 anys. Són dades del Cens Municipal de Locals Comercials que compara les xifres disponibles més antigues del 2016 amb les més recents del 2024. També ha baixat la persiana un de cada tres negocis de la pell o sabateries. I el retrocés del comerç tradicional també el pateixen negocis d'alimentació, com carnisseries, xarcuteries o botigues d'ous i aviram. Un exemple del tancament de negocis tradicionals és la històrica merceria Tarragona, del barri de Gràcia, que portava 109 anys despatxant. El propietari de la merceria Perelló de Sant Andreu, Ramon Martínez, es queixa de la normativa excessiva que els imposen les administracions, però també de la competència xinesa.
18: Abans hi havia una merceria cada tres cantonades. Ara potser n'hi ha una merceria cada tres barris. I s'hi arriba. El que és els nostres articles de merceria els han adaptat també a altres botigues. Sobretot, per exemple, els grans basars xinesos, amb una qualitat molt inferior a la que nosaltres podem oferir.
1: Justament a Barcelona, l'equip de govern ha plantejat regular els lloguers comercials i crear un fons per comprar locals emblemàtics que estiguin en risc.
3: El temps.
1: La previsió meteorològica, avui que n'estem tan pendents, amb l'Enric Agut.
19: Ja comencen a caure ruixats alguns forts. Per exemple, n'hem tingut cap a la Ribera d'Ebre, també algun xàfec, al Baix Ebre, Priorat, Terra Alta, també en algun punt del Montsià i també al Pirineu. N'hi ha més tot això aquesta tarda, tarda complicada, tarda de temps insegur, amb perill alt de precipitacions intenses, acompanyades de tempesta, localment en calamar-se, pedra i amb un caràcter que podria ser torrencial puntualment. Un bon grapat de comarques està avui sota avís d'intensitat de precipitació i algunes d'elles amb un perill al 4 sobre 6, on la pluja podria tenir un caràcter torrencial. Estem parlant de gairebé totes les comarques de Girona, les de Barcelona, també Noguera, Urgell, Prat d'Urgell, però després també algunes del nord de Tarragona. En definitiva, tarda vespre, temps mogut, el dia més inestable, moment de ruixat la temperatura pot caure, i demà un dia molt més tranquil, amb algun ruixat puntual a la tarda cap a l'interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, i començarà a pujar la temperatura i ho farà més al cap de setmana.
1: Gràcies, Enric. Pendents, doncs, d'aquestes tempestes que esperem per avui a la tarda bona part del país, però més enllà d'això, és veritat que les últimes setmanes hem patit, sobretot, de calor a casa nostra. Hem patit nosaltres i també pateixen els gegants, perquè la calor d'aquests últims estius està accelerant el desgast d'aquestes figures populars dels gegants, que són un patrimoni material immaterial que, en plena temporada de festes majors, surt al carrer més que mai. Això ens explicarà la Clàudia Roses.
20: Cada estiu les temperatures rècord porten geganters i colles a revisar el bon estat de les figures, fetes principalment de fusta, cartró, pedra i pintura. Així ho ha explicat Teresa Casserres, restauradora del taller d'escultura Casserres.
21: Si eventualment doncs, el gegant està exposat doncs, al mig d'una trobada, al mig de la festa major, pam, allà a 35 graus, és inevitable que doncs, hi haguin seqüeles o petites esquerdes, no?, fruit d'aquests canvis radicals de temperatura. Però al final és una imatgeria viva que ha de sortir al carrer i és la seva funció. No podem preservar-los dintre un museu tancat perdent ben bé la seva funció de fest i el que significa pel poble.
20: Casserres afirma que per a una bona conservació cal una bona feina divulgativa i un manteniment constant per part dels ajuntaments, que són els propietaris de la majoria dels gegants de Catalunya.
21: És la conscienciació que es té, no?, per part dels ajuntaments del patrimoni que tenen. Fa uns anys potser no eren eren conscients del tipus d'elements que tenien i avui en dia, doncs, gràcies a la divulgació que es fa a nivell dels conservadors i restauradors, és més fàcil doncs, fer una conservació més preventiva durant l'any.
20: Ara bé, la calor també afecta els geganters que ballen a dins entre fusta i tela amb temperatures que poden superar els 40 graus. Per això les colles també han hagut de fer canvis en les trobades geganteres. Així ho ha afirmat Sergi Bonilla, representant d'imatgeria i màrqueting de l'agrupació de colles geganteres de Catalunya.
0: A nivell geganter hem de vigilar doncs, sobretot la seguretat de les persones que estan portant els gegants. Llavors és important hidratar-se i els horaris en què s'organitzen les trobades. Quan un gegant agafa temperatura, doncs també agafa tot el seu interior i pot ser que la persona que l'estigui portant estigui a una temperatura que no és la mateixa que hi ha fora. Ser capès, està fent un esforç encara més gran la persona
20: a
0: dins.
20: A Catalunya hi ha 4.000 gegants i molts poden arribar a pesar 80 quilos.
1: Per cert, que l'activació del Pla Alfa, associat al risc d'incendi, s'ha disparat aquest estiu, i això té una incidència directa a la xarxa elèctrica, amb talls de llum que s'allarguen perquè, per prevenció, la línia elèctrica no es pot reconnectar automàticament. Això aquest mes de juliol ha passat més de 300 vegades, el triple que l'any passat, segons dades facilitades per Endesa a Catalunya Ràdio. A Lleida, aquesta situació se suma a les queixes del territori pels microtalls elèctrics que ja tenen des de fa anys. Anem a Lleida, doncs, Estela Busoms.
2: A les comarques de Lleida, el juliol, pràcticament hi ha hagut activacions del Pla Alfa cada dia i s'han registrat 90 talls provocats per avaries o per objectes o ocells que han topat amb les línies que s'han prolongat més del compte. Això perquè el protocol obliga a revisar in situ el punt del tall abans de restablir el subministrament en tots aquells municipis on el perill d'incendi és alt o extrem per comprovar que l'operació és segura. El temps màxim per fer la verificació és d'entre 2 i 3 hores. Josep Escolies és un dels responsables de la xarxa de distribució d'Endesa a Catalunya.
22: Aquesta mesura fa que la reposició del subministrament pugui ser una mica més lenta. Tot i això, gràcies als equips telecontrolats distribuïts per la xarxa, podem restablir el servei a una gran part dels clients des d'altres línies mentre s'inspecciona el tram afectat.
2: A Ponent, aquest tipus d'actuacions s'han més que duplicat el juliol. Els ajuntaments entenen que és una actuació preventiva, però recorden que hi ha un problema permanent de microtalls. A l'Espluga Calba, les Garrigues asseguren que han tingut més de 50 incidències en un mes, en total 84 hores sense llum. El primer tinent d'alcaldia, Lluís Amat, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
23: La xarxa elèctrica de les Garrigues és l'equivalent a Rodalies a Barcelona, amb una diferència. Totes les Garrigues són 19.000 persones. Aleshores, vés a barallar-te amb Endesa perquè faci una inversió milionària per millorar doncs, tot aquest tema.
2: Justament a les Garrigues ha nascut la iniciativa microtalls.cat, una pàgina web per documentar els talls de llum i facilitar les reclamacions a companyies i asseguradores.
1: D'aquí 9 minuts seran les 4 de la tarda. Els clubs de lectura estan de moda. Ho constaten les dades. A les biblioteques de la demarcació de Barcelona, per exemple, s'ha passat de 10.500 inscrits fa 10 anys als 20.500 l'any passat. Hi ha una variant, però, que va més enllà dels clubs de lectura, on els assistents han de pagar entrada. Són els anomenats gabinets de lectura. Ens ho explica en aquest reportatge la Marta Vives.
24: És una fórmula freqüent en països com França, Alemanya i els Estats Units. I a casa nostra cada vegada se'n fan més, tot i que no és habitual. Més enllà de les presentacions de llibres, sovint novetats editorials, o dels clubs de lectura organitzats per llibreries i biblioteques, on l'autor a vegades cobra per participar-hi, els gabinets de lectura busquen enfortir el vincle de lector amb una obra a través de l'expertesa de les persones convidades que cobren. Marta Ramoneda és llibretera de la Central i la coordinadora dels gabinets de lectura des del 2008.
25: Posa en valor la feina de molts, perquè tant l'escriptor com el traductor, l'editor, el llibreter, el distribuïdor, la feina d'un llibre, hi ha molta gent que hi participa.
24: Que l'entrada s'hagi de pagar acaba sent garantia d'assistència, assegura a Catalunya Ràdio l'escriptor Sergi Pàmies.
26: El que t'assegura el pagament és el compromís del lector. Participar d'una conversa molt, molt especialitzada.
24: És important distingir els gabinets dels actes promocionals d'un llibre. En el cas dels gabinets de lectura, els continguts van més enllà i no estan vinculats necessàriament amb l'actualitat. Marta Ramoneda.
25: En general, es fan des de llibres clàssics, autors morts, llibres que van sortir fa temps, a vegades també es fan novetats, però sempre el que s'intenta és que siguin llibres que no són evidents.
24: La central és de les llibreries més veteranes en gabinets de lectura a Barcelona. És un cas força excepcional en l'ecosistema literari català. Sergi Pàmies n'assenyala la causa.
26: Jo no veig viable que aquí es pugui aplicar el sistema que aplica en Alemanya o als Estats Units. Aquí no hi ha cap mena de prestigi. El prestigi de la lectura dels escriptors, dels editors, està en hores baixes.
24: Tot i així, també hi ha lloc per l'esperança. Sergi Pàmies assegura que els gabinets de lectura no són incompatibles amb els clubs de lectura ni amb les presentacions, perquè totes les activitats ajuden a fomentar la passió lectora.
1: I la cineasta catalana Blanca Camell estrena avui al Festival Internacional de Cinema de Locarno el curtmetratge Primer Foc. És un film sobre el procés de postpart i la recomposició física i emocional d'una mare. El curt, protagonitzat per l'actriu Bruna Cosí, s'inspira en l'experiència personal de la mateixa directora.
4: Vaig tenir aquest esquins molt important, hemorràgia. M'obligaven a estar al llit i sense moure'm. Llavors el meu company va haver d'ocupar-se de tot i va poder tenir un vincle més ràpid amb el nostre fill. I de sobte em vaig sentir molt sola. Tenia sentiments que no m'esperava, com de gelosia, inclús culpabilitat, i vaig veure que la imatge que havia projectat d'aquest moment estava molt allunyada de la realitat que vivia, no?
1: La cinta, rodada en català, castellà i francès, s'exhibeix a la secció oficial Pardi di Domani, del certamen suís, on també es presenta una altra producció catalana, Los Andares, de Sofia Esteve i Saluengo. I ara parlem d'un altre tipus de cinema, el que ve de Hollywood.
5: What is happening to me?
6: Did you miss me, Spidey?
5: I'm losing my mind.
1: Spider-Man Brand New Day ja és la pel·lícula més taquillera d'aquest 2026 a tot el món. En només una setmana als cinemes, la nova entrega del superheroi, protagonitzada per Tom Holland i Zendaya, ha recaptat més de 1.100 milions de dòlars a escala internacional. Amb aquesta xifra, el film dirigit per Destin Daniel Cretton desbanca Toy Story 5, que encapçalava el rànquing de l'any des que es va estrenar el mes de juny. Però aquest no és l'únic rècord de taquilla que assoleix el nou lliurament de la franquícia de Marvel de Spider-Man. En el primer cap de setmana als cinemes, es va convertir en el segon millor debut de la història, amb una recaptació de 927 milions de dòlars a tot el món, només darrere d'Avengers Endgame, que venia ja de l'any 2019.
3: Esports.
1: Serà fins les 4 amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
7: Hola, què tal? Bona tarda. El Barça de futbol ha tornat avui als entrenaments després de dos dies de descans. És la primera sessió, un cop van tornar dilluns, de l'estaix d'Anglaterra. Aquesta tarda, segona sessió, a la ciutat esportiva Joan Gamper. Avui la novetat ha estat la incorporació de Gavi, que ha escurçat les seves vacances. També ha estat de la ciutat esportiva l'extrem britànic Anthony Gordon. Dissabte el Barça jugarà amb triangular Itàlia, on s'enfrontarà a l'Udinese i el Nottingham Forest. A lateral esquerra, Jofre Torrent se'n va finalment traspassat a l'Ajax d'Amsterdam. No és una cessió, sinó un traspàs d'entre 5 i 6 milions, amb opció de recompra. A més, el Barça es guarda el 50% dels drets del jugador. Pel Barça és la manera de mantenir el control sobre el jugador i Jofre Torrents és l'oportunitat de fer el salt al futbol professional. A l'Ajax, que entrena Michel Sánchez, també hi ha Marc-André Ter Stegen, que podria debutar avui en el partit de la Conference contra el Shelburne. A l'Espanyol, el central del Celta, Unai Núñez, és a Barcelona per tancar la seva incorporació a l'equip blanc-i-blau. Arribarà cedit amb una opció de compra que serà obligatòria si l'Espanyol es classifica per una competició europea. I el Barça femení ha presentat avui Martina Fernández, que després d'anunciar el seu fitxatge fa dies, la central torna al club després d'un any i mig a l'Everton. Ha firmat fins al 2029 i en declaracions als mitjans del club s'ha mostrat així de satisfeta.
8: Estic molt feliç. Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar amb diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
7: Les nedadores catalanes que han disputat el Campionat d'Europa de Natació de París en les proves de natació artística ja han tornat a casa. Aquesta matinada han aterrat a Barcelona. Iris Tió, l'estrella dels europeus amb 6 medalles, ha fet aquest balanç de la competició.
9: Ara desconnectar al màxim i descansar per tornar més energia, i en aquest campionat ens ha servit molt com per aprendre que és el que ens fa falta millorar de cara a la temporada vinent, i també doncs, que la bona notícia és que ens estem apropant a Rússia a poc i amb moltes ganes de seguir millorant.
7: També ha parlat a Naterrar a Barcelona Paula Ramírez, la capitana del combinat espanyol de natació artística, que es retira.
10: Ara mateix molt cansada, però estic eufòrica perquè ha sigut una despedida preciosa que no m'esperava. És a dir, crec que ho he viscut jo, ho ha viscut tot l'equip. Crec que no tothom té el privilegi que he tingut jo de retirar-me quan volia, amb qui volia, a la competició que volia i de la millor manera possible.
7: L'equip espanyol ha guanyat 8 medalles de natació artística, una d'or, 5 de plata i 2 de bronze. En marxa la 6a etapa del Tour Femení, avui amb un recorregut de mitjana muntanya de 153 quilòmetres que ha començat a Montbrison i acabarà a Tournon-sur-Rhône. La suïssa Marlene Reusser ha sortit com a líder de la general amb la neerlandesa Demi Vollering, segona a només 12 segons de Reusser. La catalana Paula Blasi va perdre ahir gairebé 2 minuts i mig i ara és desena a la general a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també va perdre el millor blanc com a millor jove.
3: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
7: En bàsquet, el Barça veu com se'n va un altre dels seus puntals, Toto Shengelia. L'estrella de Geòrgia va marxar a Dubai pels canvis a la secció. Ahir al vespre va abonar els 900.000 euros de la clàusula i aquest matí s'ha fet oficial el fitxatge pel Dubai Bàsquet de Xavi Pasqual. El Barça, per tant, haurà de buscar un alè pivot i un pivot titular per completar la plantilla. Avui hem pogut sentir per primer cop el nou director esportiu de la secció, Xavi Pujol, que diu que encara els falten dos fitxatges.
11: De fet, ens falten segurament un parell de peces. S'està mirant el mercat. El mercat doncs, està bastant avançat, tot i que el timing del bàsquet europeu no és el mateix que per exemple, del bàsquet americà. Llavors, bueno, poden anar sorgint noves opcions.
7: El Joventut ha fitxat el base escorta Boogie Ellis, de 25 anys, exjugador de l'Alba de Berlín al Dubai i al Galatasaray turc. El Lleida incorpora el base Marc Hughes, que la temporada passada jugava al Girona. Ja havia estat el Lleida fa 100 temporades, ara hi torna amb passaport espanyol i signa per dues temporades. I el Mundial de MotoGP reprèn aquest cap de setmana el circuit anglès de Silverstone després de les vacances. Encara amb 11 caps de setmana per completar la temporada, lidera la classificació Jorge Martín amb un marge de 14 punts sobre el japonès Ayogura. El campió Marc Márquez ocupa la tercera posició de la general a 18 punts. Els 5 primers de la classificació estan separats per només 24 punts, incloent-hi Marco Bezzecchi i Fabio Di Giannantonio. 4 catalans seran a la grella del Gran Premi de Gran Bretanya amb la novetat de Pol Espargaró.
12: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Castelldefels ha prorrogat la prohibició temporal de l'ús de material pirotècnic a tot el terme municipal davant la persistència de les condicions d'elevat risc d'incendi forestal. La restricció afecta tot el terme municipal, inclou tant els espais públics com els espais privats a l'aire lliure. Per tant, queda prohibit l'ús de petards, coets, bateries i qualsevol altre element pirotècnic mentre la mesura continuï vigent, en principi fins al proper 30 d'agost. La llegenda del Garigot tornarà a convertir-se en una de les protagonistes dels actes previs de la Festa Major de Castelldefels, un espectacle on el públic podrà gaudir d'una proposta que combina teatre, foc, música, tradició i cultura popular. La representació, que es durà a terme aquest dissabte 8 d'agost a les 10 de la nit a la plaça del Garigot, al Parc de la Muntanyeta, és impulsada per l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. S'ha consolidat com una de les cites més singulars del calendari festiu local. En rere any, la llegenda cobra vida gràcies a la participació de desenes de persones que donen forma a un espectacle que ret homenatge als elements més emblemàtics de l'imaginari popular de la ciutat. I del 26 de juny fins al 5 de setembre, sota la nova denominació de Palm Market, la plaça de les Palmeres es transforma en un espai a l'aire lliure dissenyat per gaudir d'una programació pensada per a públics de totes les edats. Els dijous es dediquen al cinema a la fresca, els divendres a la música en viu, els dissabtes als plans familiars i els diumenges a les tardes de comèdia. Aquest divendres, música amb l'Encanto del Loco a partir de 2:15. El dissabte, Peter Pan, espectacle familiar a partir de 7:45. I el diumenge, Pal Comedy, amb l'actuació de Xavi Franquesa a partir de 7:45. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. Pues avui sabrem els continguts de l'espai del dia de Musicàlia i també parlarem de que la Diputació de Barcelona gestiona més d'un centenar de places residencials d'estades temporals per ajudar a conciliar. Ho farem amb el Joan Carles Valentín, cap del Servei de Gestió Assistencial del Servei Residencial d'Estades Temporals de la Diputació. En el terreny de la mobilitat sabrem els canvis que hi ha a Castelldefels aquests dies de la mà del tècnic de mobilitat Òscar Herrero. I com sabeu, són 49 finalment les penyes que s'aplegaran a la festa major d'estiu de Castelldefels, una novetat. Aquest any ens visitarà una d'aquestes penyes per conèixer per què s'han presentat i per què han conformat aquest col·lectiu. I més coses d'aquí fins a la una del migdia. Welcome!

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: A tu no et passa que quan has d'obrir una porta no saps mai si l'has d'empènyer o estirar? Jo sempre ho faig al revés.
2: Què dius? A les botigues normalment t'ho indica. I posa, estireu o empenyeu?
1: Sí, sí, ja ho sé, però no sé què em passa que no l'encerto mai.
2: Doncs vigila que qualsevol dia te la menjaràs.
0: A Punt de Sal. En català, per expressar ordres afirmatives o donar instruccions, utilitzem l'imperatiu i no l'infinitiu. Per exemple, deixeu sortir abans d'entrar o empleneu aquest formulari. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Viajando por las ondas.
4: El programa que te lleva de viaje a través del 98.0. Todos los miércoles a las 6 de la tarde.
3: En Radio Castelldefels.

0: La Diputació de Barcelona gestiona més d'un centenar de places residencials d'estades temporals per ajudar a conciliar els serveis residencials, estades temporals i respir, ubicats al recinte Mundet, estan dirigits a persones grans i o amb discapacitat intel·lectual. I és ara l'estiu quan es registren un augment de la demanda. Parlem del tema Joan Carles Valentín, ell és cap del servei de gestió assistencial dels serveis residencials, estades temporals i respir de la Diputació de Barcelona. Molt bon dia, Joan Carles.
1: Bon dia.
0: A qui van adreçar aquests programes?
1: Aquests programes van adreçats a totes aquelles famílies cuidadores de la província de Barcelona que necessiten un parèntesi per alleujar la sobrecàrrega que els significa cuidar persones amb dependència. La Diputació de Barcelona posa a l'abast dels 311 municipis de la província aquestes estades residencials que són temporals. En el cas de persones grans, són d'un mínim de 15 dies, màxim 2 mesos, i en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, són d'un mínim de 3 dies i màxim 2 mesos a l'any.
0: Quin és el perfil de les persones usuàries d'aquest servei?
1: Les persones usuàries tenen un alt grau normalment de dependència. Són persones les quals requereixen moltes cures, cures intensives i molt freqüents. Per aquest motiu, les famílies necessiten un descans. Necessiten un descans o bé també necessiten doncs resoldre assumptes personals. Moltes vegades nosaltres oferim estades de respir per a aquelles persones que, per exemple, han de tenir una intervenció quirúrgica i no tenen cap manera de resoldre les cures del seu familiar.
0: Quan parlem de dependència, ens referim a que poden ser usuàries persones grans del primer, segon o tercer nivell de dependència?
1: Exacte. Si nosaltres no tenim en compte el grau de dependència i tenim en compte molts altres criteris on valorem el grau de sobrecàrrega del familiar i llavors establim un barem per veure quines famílies ho necessiten més que d'altres.
0: A quantes persones van atendre l'any passat aquests serveis residencials d'estades temporals?
1: Nosaltres, en el respir, diferenciant els dos programes, el respir de persones grans i el de persones amb discapacitat intel·lectual, en el primer cas vam atendre a unes 800 persones. En el cas de persones amb discapacitat intel·lectual, com que la rotació és més elevada, per això que comentava abans, són 3 dies mínim, vam atendre a gairebé 2.000 persones.
0: Durant els mesos d'estiu, com comentava la introducció d'aquesta entrevista, Joan Carles, és quan es produeix una major demanda del servei.
1: Exactament. Les famílies volen aprofitar el període estival per descansar i per tant, hi ha una demanda que és molt més elevada que altres èpoques de l'any. De tota manera, nosaltres sempre intentem atendre totes les sol·licituds i encara que algunes vegades no podem, per això,

0: perquè hi ha més demanda que oferta, no podem atendre-les en el moment precís que la família ho demana, intentem donar una estada al més a prop possible del que s'havia demanat. En els períodes d'estiu, normalment la demanda ens puja un 40% aproximadament.
1: Aquests serveis es troben al recinte Mundet.
0: Efectivament, al recinte Mundet de Barcelona. Tenim dos centres residencials. El Pavelló Nord és on oferim el respir per a persones grans, i l'edifici Serradell és on oferim el respir per a persones amb discapacitat intel·lectual.
1: També la Diputació de Barcelona posa a disposició dels municipis de la demarcació, en aquest cas exceptuant Barcelona Ciutat, el servei d'atenció d'urgències a la vellesa. En què consisteix aquest programa?
0: Efectivament, aquest servei d'atenció d'urgències a la vellesa es posa a disposició dels municipis perquè quan es troben amb una persona gran, més gran de 60 anys, en una situació de desemparament, d'indefensió, i els municipis no poden donar una resposta ràpida per buscar el millor recurs possible, llavors recorren al nostre servei, on tenim això, 16 places, perquè durant 6 mesos els ajuntaments, els municipis, puguin trobar el recurs més adequat per una persona que viu al carrer, una persona que rep maltractaments a casa, una persona que, més gran de 60 anys, com deia abans, que se li ha cremat el seu domicili i no sap on, no té cap domicili.
1: En aquest cas són situacions, doncs, d'emergència.
0: Exactament. Exactament, on l'emergència l'Ajuntament no té una capacitat ràpida de resposta i mentre es busca la resposta doncs pot derivar-nos a la persona perquè resideixi amb nosaltres com a màxim 6 mesos.
1: Pel que fa, Joan Carles, al servei de places residencials, estades temporals, com es tramita per part de les famílies? Les famílies que estiguin interessades, què han de fer?
0: Exacte. En el cas de les persones grans, de respir per a persones grans, les famílies han d'acudir a la treballadora social del seu municipi, en el cas de Barcelona, del seu districte, i demanar pel programa Respir. La treballadora social cursarà la sol·licitud i ens la farà arribar a nosaltres. En el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, el sistema és el mateix, però a més també poden recórrer a la treballadora social de l'entitat, del centre de treball o de l'escola d'educació especial. També poden recórrer a la treballadora social d'aquestes entitats per tramitar la sol·licitud.
1: Molt bé, doncs recordem que ja funciona aquest servei que s'incrementa, com deies, un 40% durant l'estiu, però que es pot sol·licitar durant tot l'any.
0: Exactament. Nosaltres rebem sol·licituds durant tot l'any i durant tot l'any atorguem les estades residencials. També aprofito per comentar que és el Pavelló Nord, que és el centre per a persones grans, està remodelant-se. I que ben aviat, segurament l'any que ve, disposarem de 140 places més.
1: Aquestes o sigui que en total serien com unes 240 places residencials per diferents programes d'estades residencials temporals, no?
0: Exacte. I tindríem, sí, sí. Tindríem 140 places més.
1: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per informar-nos sobre aquest programa, Joan Carles Valentín, cap del Servei de Gestió Residencial dels Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir de la Diputació de Barcelona, un programa adreçat doncs, precisament a persones grans i amb discapacitat intel·lectual amb un determinat grau de dependència, per tal que aquelles famílies o aquelles persones que cuiden aquestes persones tinguin també doncs, un impàs, un parèntesi a l'atenció a les seves famílies.
0: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
1: Igualment, molt bon dia.

el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. La Biblioplatja de Castelldefels continua aquest mes d'agost convertint-se en un espai de lectura, aprenentatge i sensibilització ambiental a peu de mar, a més del servei habitual de préstec i consulta de llibres que ofereix la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. La programació inclou diverses activitats gratuïtes per a tota la família. Entre les propostes destacades hi ha una nova edició de l'Hora del Medi Ambient, un cicle que convida a conèixer millor la biodiversitat marina i a reflexionar sobre la seva protecció. Algunes d'aquestes activitats es duen a terme gràcies a l'aportació dels establiments de temporada de la platja, que col·laboren en la promoció d'accions de sensibilització ambiental. Avui, a les 7 de la tarda, hi haurà l'activitat familiar Invertebrats Marins, conduïda per Edu Ulís, per descobrir algunes de les espècies invertebrades que habiten el Mediterrani i el seu paper en els ecosistemes marins. L'Ajuntament de Castelldefels ha activat el seu pla de protecció civil en fase de prealerta amb motiu de l'avís de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic de Catalunya, que preveu precipitacions intenses per avui a la tarda i vespre. L'episodi es preveu per la tarda nit d'aquest dijous 6 d'agost entre les 2 de la tarda i les 2 de la matinada de divendres. I l'arròs de Castelldefels és protagonista de l'estiu al Baix Llobregat. La recepta s'incorpora a la campanya El Baix Llobregat som el teu estiu, que promou més d'un centenar d'activitats arreu de la comarca. La iniciativa convida a descobrir el territori a través de la gastronomia, la natura, la cultura i les experiències a l'aire lliure, amb Castelldefels com un dels seus principals atractius. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure'n un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

Fa uns mesos van tenir l'oportunitat de parlar amb els Vesta, que va ser el grup guanyador del concurs Nous Talents d'enguany. Doncs bé, un dels premis d'aquest concurs era ser teloners a la festa major d'estiu, i això és el que faran els Vesta el proper dissabte 15 d'agost, sent els teloners dels Tallets. Vesta actuaran a les 9 de la nit i els Tallets ho faran posteriorment a les 10 al Parc de la Muntanyeta. Com dèiem, fa poc temps van tenir l'oportunitat de parlar amb gairebé tots els membres d'aquest grup de Castelldefels, que actuava també a la festa major del barri de Vista Alegre. I aquestes són els diàlegs d'aquesta entrevista que mantenien, com dèiem, amb aquest grup guanyador del concurs de Nous Talents 2026.

0: Fa un parell de caps de setmana que van tenir l'oportunitat de veure les festes de barri de Vistalegre, els Vesta. Ells són 6 components i 3 dels membres d'aquesta banda som amb nosaltres, l'Albert Jiménez, guitarrista i compositor. Què tal?
1: Bona tarda. Què tal?
0: Màxim Esteban, que canta i composa també. Què tal, Màxim?
2: Hola, bona tarda.
0: I Carlos García, que s'ocupa dels teclats. Què tal, Carlos?
3: Molt bones, com anem?
0: Bé, bueno, estàvem preguntant ara, parlant amb ells, sobre com es van conèixer i a qui es barreja l'esport i es barreja la música també, perquè els procedeixen justament de dedicar-se en uns casos al bàsquet i l'altre al futbol. Explica'ns una mica com us va conèixer, Albert.
1: Bueno, doncs, jo vaig començar a jugar a futbol, no, aquí a Castelldefels, i amb 5-6 anys vaig conèixer el Carlos. Vam estar molts anys junts, els seus pares molt amics dels meus, i jo cap als 14-15 vaig canviar al bàsquet, aquí al Castelldefels també, i res, a l'any vaig marxar entrenador al Sant Feliu, que era femení Barça, on el Max era jugador ja semiprofessional al Barça, i vam coincidir allà, i és el que dèiem, no?, que des que ens vam conèixer no ens hem separat. I res, això neix de... Bueno, el Max fa música fa molts anys, i cap al 2015-16 o una cosa així em va dir: aprèn a tocar la guitarra, a veure què tal. I la veritat que ha sigut com el meu profe, no?, el meu guia. Escoltem la mateixa música, tot com molt igual. I va arribar un punt aquest any que vam dir: ostres, potser és el moment de fer alguna cosa sèrio, de fer una cosa xula, perquè per fer cançons a casa, fer covers, coses així, sempre tenim temps. I vam dir: crec que és el moment, no? I justament vam dir: anem a mirar gent que es vulgui sumar al projecte, tenim cançons que presentar. I justament el Carlos, després de molts anys, es van trobar un altre cop i li va dir: Carlos, com tens per dir-me d'algú que toca el piano? Perquè el Carlos en principi marxava fora a viure. I em va dir: escolta'm, que al final no marxo, quin projecte és? Li van presentar el projecte i va dir: sumem. I una mica amb el Víctor igual. El Víctor el vaig conèixer, que és el bateria al bàsquet aquí a Castelldefels, i vaig veure una foto que fa molts anys tocava la bateria i li vaig dir: saps d'algú que toqui la bateria? Aquest és el nostre projecte. I va dir: mira, justament porto un any sense tocar, tenia un grup de metal també ell, i va dir: vull tornar a tocar la bateria. I hem fet un equip molt, molt maco, i gràcies al productor que tenim actualment hem conegut el Pau i el Lars, que són el guitarrista i el del baix, que tenen un grup de metal també, i la veritat que molt content. Ens hem juntat com persones molt maques en un projecte molt xulo, i bueno, que digui Max també, que és una mica... No,
2: com veus, l'Albert és el liante, o sigui, l'Albert és el que ens ha fet...
0: Però tu
2: de...
0: ets el cantant, eh?
2: Sí, sí, l'Albert ens ha fet de nexa. Sí que és bé, com diu l'Albert, jo fa anys que em va donar per la música, jo he jugat professionalment al bàsquet durant molts anys, allà és on ens vam conèixer, però sempre he tingut molt a prop la música per amics que s'hi dedicaven, i bueno, sempre m'havia semblat molt interessant, havia après a tocar la guitarra de petit, i em feia servir una mica com a via d'escapament quan jugava a bàsquet, no? Doncs els diumenges, els caps de setmana, em venia de gust, doncs tocava, feia cançons, i un dia doncs vaig dir: bueno, doncs per què no faig una cançó una mica en sèrio, no? Vaig enregistrar la primera, la vaig treure, en aquell moment jugava a bàsquet al Barça, per tant, doncs va agafar una mica de notorietat, perquè va ser curiós, no? Un jugador professional de bàsquet cada cop ha fet una cançó, no? I sí, no era un reggaeton, que és potser el que està més comú a prop de l'esport, no? I va ser així sorprenent. Llavors, bueno, vaig estar pel meu compte fent cançons, vaig enganxar l'Albert, que li agrada molt la música, i dic: hòstia, t'agrada molt la música, toca algun instrument, no? Que a més és una persona molt creativa, i li vaig dir: ostres, jo crec que se't donarà bé, ho podràs fer. I així va començar, vam començar, com diu ell, no?, una mica de profe, dient-li 4 consells, ara toca molt millor que jo. I ara fa poc, doncs, em va liar ella, dir: ara que no jugues més a bàsquet, que ho deixava, doncs anem a fer-ho en sèrio, tenim cançons xules, anem a intentar tirar-ho endavant. I aquí estem, intentant-ho, de moment la gent li està agradant, anem sumant a gent molt talentosa com el Carlos, el Víctor, el Lars, el Pau. Així que moltes ganes de veure fins on arribem, no? I l'Albert, com no es cansa, si tira ahí del carro arribarem molt lluny.
0: Escolta'm, a banda dels esforços us va unir que us agradava la mateixa música, no? Potser. Quins són els vostres referents, Carlos?
3: Ostres, jo crec que sóc el més diferent del grup. Jo escolto una mica de tot. Em vaig criar, als meus pares els encanta la música, llavors m'he criat escoltant Hotel California o coses així, no? Sultans of Swing, però d'aquí també escolto una mica de reggaeton i escolto una mica de tot. Però sí que és veritat que quan l'Albert em va escriure preguntant si coneixia algú que toqués el piano, clar, primer vaig dir, que raro que no em pregunti si vull tocar jo. I llavors vaig ser jo el que va preguntar, bueno, això exactament què és? Em va explicar una mica el projecte, em va enviar un parell de cançons i vaig dir, bueno, jo aquí vull estar, no? El futur ja es veurà, no? I si ve a tirar cap endavant, òbviament, haurem de quedar-nos per aquí, que l'Albert és veritat que no para, buscar coses, i no pararem de fer concerts, és algo que ens agrada molt. Tenim un grup molt maco, com ha dit l'Albert, i la veritat que molt motivats a seguir tocant, a seguir aprenent, i jo és veritat que he tocat des de molt petit, des dels 4 anys vaig començar amb la música gràcies a ma mare, allà tocant el piano, aquí a la Minuet, aquí a Castelldefels, sí. Mítica escola. I mira, estic molt content d'haver tocat. Vaig tenir un grup quan era molt jove i quan, bueno, quan se'm va oferir això vaig dir, ostres, pot ser molt divertit. A l'Albert ja ens coneixem des de fa temps i vam dir, vinga, cap endavant. I aquí estem.
0: Quines són les vostres referències, Màxim i Albert?
1: Mira, una és clara perquè és que, conjunta.
2: Sí, ja direm, o sigui... un molt clar es diu Dani Fernández, que justament ara sona molt a tot arreu. Va ser molt curiós perquè jo el vaig conèixer just quan ell començava en solitari per Amics en Comú i vaig anar al seu primer concert a Barcelona com a artista solitari. Jo no el coneixia i m'agrada molt la seva música, música espanyola, música molt pop-rock, al principi era potser més tranquil, ara ja està més dins d'aquest pop-rock. I m'agradava molt, no? I justament jo l'anava escoltant així com més de fons, però és un artista que l'Albert se li ha posat aquí al mig, és... Bueno, sap totes les seves cançons, ha anat a 1000 concerts seus, llavors és un so que sempre ens ha agradat molt, ens ha acompanyat molt, i una mica és pel que vam començar a unir aquest camí de música. Ostres, volem fer alguna cosa junts, cap on tirem, no? Jo feia un pop així molt tranquil, molt romàntic, i l'Albert va començar a portar aquest punt així que més canyero, que em va agradar molt, va començar a escriure cançons, i vaig dir, Albert, això és superxulo, jo crec que té una habilitat molt bona, que és capaç de treure referències de qualsevol tipus de música, no? I llavors l'Albert escolta una cançó que li agrada i és capaç de començar a escriure i a buscar inspiració d'aquell sentit. Llavors acabem tenint maquetes o primeres versions de cançons molt semblants a coses que ens agraden. Per tant, doncs, això ens anima a la roda, seguint davant, no? I referència principal et diria Dani Fernández, coneixent sí. L'Albert, que anava a contestar això, no?
1: Però... Sí, bueno, jo, bueno, ells sí que venen molt de la música, el Víctor, tots venen d'estudiar música, jo sóc l'únic que no he estudiat música, no he fet res de música, i no tinc família que toqui res, ni canti ni res. L'únic que ma germana fa molts anys va començar una pàgina web, quan es portava les pàgines web d'entrevistes, va fer entrevistes, va continuar, fins que ara, bueno, té un Instagram i té moltes entrevistes, té contactes amb molta gent que va quan treuen disc, quan venen aquí a Barcelona a fer concerts.
2: Promoció.
1: Sí, el tema de promocions. Ella està molt activa, té molts contactes i jo crec que això també gràcies a ella toco molts pals. O sigui, potser et dic que el reggaeton és el pal que menys escolto, però sí, traient això, el Dani Fernández, et puc... des de grups d'Andalusia, el Duende Callejero, Salistre, una mica així més rumbeta, no? Sí. I català també, Nil Moliner també m'agrada moltíssim, que justament l'altre dia amb la meva dona vam anar a un event privat d'ell i allà vaig entendre moltes coses perquè va dir que ell fa cançons per la música en directe. Clar, jo mai havia anat al Moll de la Fusta a tocar un dia amb la guitarra amb una noia, poca cosa més. I, ostres, quan hem fet assajos i tot això i ens hem pujat a un escenari...
2: Una altra pel·li.
1: Per exemple, tenim una cançó, no?, que vam fer de la seva àvia quan va morir, que entra també a aquest disc, que el primer dia que la va tocar ella al piano, que sempre la feia amb la guitarra, amb ell, vam dir, ho tenim complit. O sigui, amb això tenim... No són persones que treballem o fem tot per omplir un Sant Jordi demà, saps? Amb el que estem fent, és que l'altre dia ho comentàvem, no?, amb la festa major, és una bogeria per nosaltres, no hem tret disc i tenim moltes persones darrere treballant que estan sumant i estan al carro 100%, i això és increïble.
0: Parlant del disc, sí que esteu a punt de treure el primer, no?, de la vostra discografia. Com és?
2: Sí. A més, tot això és perquè avui en dia també treure discos és com estrany, no? Perquè potser els que estan més a prop de la indústria veus que tothom treu cançons, i single, i single, i single, i és com raro, no?, treure un disc, no? Però l'Albert ho tenia aquí, entre ceja i ceja, no?, com diuen, i va, anem a treure... És que tenim moltes cançons xules i ostres... És una mica l'ànsia aquesta, dius, tenim tantes xules que les escoltin ja, no? Per què hem d'anar traient una, ara esperar un temps, traient una altra, no? Tenim unes quantes, doncs endavant, no? Les traiem. Llavors una mica és amb la idea aquesta, no? Tenim un recopilatori ara de 5-6 cançons que estem mirant a veure quines, doncs podem fer un petit EP per veiem, doncs, bueno, les llancem, no? I ens presentem i endavant, no? Ja les estem tocant, no? En els concerts. La gent se les comença a prendre, la gent les comença a cantar, no? Llavors, doncs, bueno, anem a treure-les.
1: Això és una cosa com estranya, no? Que normalment treu sí. disc i després, o treus EP o treus... I després les cantes.
0: Sí.
1: El que estem fent és una mica com estrany, no? Que estem cantant cançons que entraran a l'EP i no entraran a l'EP. Llavors, sí. Perquè sentim que les hem de cantar. O sigui, anem com guia una mica el cor, no? Mm. Que creiem que, encara que aquesta cançó surti o no surti, o surti i la vegin 10 persones, estarem contents, però la necessitem cantar. L'altre dia li deia a ell, cap al Covid o així, jo mai havia escrit una cançó i vaig escriure una cançó a la meva dona, que la vaig conèixer a Madrid el 2018, i ell va dir, ostres, estic que sacar-lo. Li va donar una volta i avui 26.000 reproduccions, no sabem com, no són moltes. Òbviament no vivim, sí, no vivim d'això. Però només veure que l'han escoltat a Honduras, no? Com
2: sí,
1: era.
2: Sí.
1: És com molt estrany i dius, és que ha arribat allà. O, per exemple, a mi m'agrada molt el Carnaval de Càdiz, les Xirigotes, i, ostres, l'any passat i aquest any els que van guanyar van omplir el Teatre de Latina i van ficar la nostra cançó. És com tot molt estrany, no? Però és molt bonic i és el que et dic, no treballem per omplir res. Omplim per aquestes coses, o sigui, ho fem per aquestes coses perquè és molt bonic el que fem.
3: Això és gràcies a l'Albert. Estem... Si no t'has donat compte encara, l'Albert és el que ens dirigeix. Sí, aconsegueix tot. Tot el que es proposa ho aconsegueix. Volia fer un EP, farem un EP. Volia tocar a la plaça de l'Església, tocarem a la plaça de l'Església. I jo crec que això no pararà. Llavors, realment, crec que la resta del grup segueix molt a l'Albert perquè... té molt clar el que fem, té molt clar que el que fem està bé i al final agrada. Jo, a l'últim concert que vam fer, el segon, aquí a Vista Alegre, jo veia la gent i la gent s'ho passava bé. No? Llavors, veus un grup molt, molt jove, però amb molta energia, són persones molt diferents, avui falten un parell d'integrants, però són persones molt diferents que encaixen molt bé. Llavors, quan ens veus a l'escenari, inclús... estant nosaltres a l'escenari ens ho passem molt bé i crec que aquesta energia es transmet moltíssim a la gent i quan toquem a la plaça de l'Església jo estic segura que resarem.
0: Imagino que la producció, l'enregistrament del disc doncs, també té el seu què per la part de la producció ahir, el so que voleu que surti o com voleu que soni l'EP, però jo crec que el millor de tot és la comunicació amb la gent, no? El directe.
2: Sí, sense dubte, és el més divertit. Jo que aporto bastants anys fent cançons, però sempre això, no? A casa meva, a l'estudi, enregistrant-me, anant a gravar, després posant-la a les xarxes socials i ale, escolteu-la, no? Em faltava aquesta part, no? Jo me'n recordo que ara com hem començat, havia fet, bueno, alguna cosa petita en directe, així més reduïda, el casament de l'Albert o alguna cosa així més en petit comitè, però me'n recordo que l'altre dia quan vam pujar a l'escenari vaig dir a l'Albert, o sigui, gràcies per haver-me liat a fer això, no? Perquè la sensació, com dius tu, és completament diferent, o sigui, no té res a veure el veure que algú t'està escoltant, l'està cantant per no només per tu mateix, sinó per altra gent, girar el cap i veure el teu millor amic amb la guitarra allà, que està boig, veure's el Carlos allà, que amb el piano, que dius, ara em toca a mi, que ara me luzo, no? Una mica tota la posta la posa en l'escenari i el veure la gent, no? La gent cantar la cançó que tu has escrit, no? Que fa un minut i mig que ha començat, la primera vegada que l'escolten i veus algú que ja s'ha quedat en una part i l'està cantant, no? I, ostres, això la veritat que no té preu.
1: No. Sí. Sí, exacte. I bueno, ho dèiem, no?, que n'hi ha cançons, el disc que parla molt, d'engloba molt com l'amor, no? D'estimar una persona...
2: Són un poc originals, també t'ho dic.
1: Sí. La meva dona m'ho deia, però per què l'escrives tant a l'amor i al desamor, al perro? No, una mica, però engloba a l'estimar una persona, no? a lluitar per una persona que estimes, a deixar-la marxar, a passar un dol i que aparegui una altra persona i que et canviï una mica els plans, no? També l'estimar una persona que marxa, que n'hi ha una cançó que es parla bé al Max.
0: Que això costa, eh? S'ha de ser generós.
1: Això costa, és una cançó que... els tres cops que l'hem fet he acabat plorant.
2: Sí,
1: li vaig comentar el primer dia, sempre que cantis aquesta cançó no vull estar a l'escenari, i no he estat encara.
2: Sí, perquè això és el que diu, no? Sí que és veritat que tractem molt sempre de l'amor a totes les cançons, des de diferents perspectives, eh? Des de la d'algú que no hi és, des d'algú que deixes marxar, com dius tu, ser generós, deixar marxar algú que pues, l'estimes molt però no és el que no pot ser, no? O al revés, no? La il·lusió aquesta de conèixer algú amb qui t'il·lusiones. I és molt xulo. Després sempre tenim baralles internes, no? Perquè, clar, nosaltres que sabem una mica per qui van aquestes cançons, no? Pues sempre hi ha alguna persona que amb més inspiració o l'altra, no? Llavors sí. Sempre és... aquesta no m'agradava, aquesta cançó va per aquesta persona, no la fem perquè no m'agradava, o aquesta tal, no sé, una mica
0: claro, claro.
2: Los trapos sucios, els cotilleus de les cançons, no? Però sí, crec que és molt xulo, trobem una manera de cantar-li, a, pues en aquest cas, a l'amor o altres emocions des de punts molt diferents, no? Però que alhora fan que, tot i venir d'una perspectiva molt específica, no?, de moments molt concrets nostres, veus que la gent... doncs, connecta, no? L'Albert també m'explicava una anècdota d'ostres, li vaig passar una maqueta, una idea nova. Mm. Albert, escolta-la, l'he posat a la feina i tenia una companya que plorava.
1: Sí.
2: I dius, ostres, algú que ha sortit d'un pensament, un sentiment, unes paraules que he fet, una altra persona ha connectat com si fos la seva història, no?
0: Sí, sí.
2: Llavors això és superxulo, la veritat, i crec que és de les poques coses que només fa la música, no?
0: Teniu concerts per endavant, a banda d'aquest del proper diumenge?
1: De moment tenim això, esperant a veure si l'Ajuntament torna a fer els nous talents, representar-nos i res. De que es pugui dir, de moment,
2: sí,
1: no?
2: Això anava a dir, no obris la boca, eh? Que hi ha un parell de coses que estan...
1: bueno, estan en l'aire.
0: Si estan en l'aire, les deixem allà.
2: Mm. No les agafis, clar.
0: Clar, millor quan estiguin ja assegurades. Sí. Moltíssimes gràcies, Carlos, Albert, Màxim, per venir. Que us vagi molt bé aquest diumenge, amb els plans futurs. Clar, i amb el llançament de l'EP, també, no, Carlos?
3: No, clar que sí. Jo estic molt segur que hem contactat amb una persona que podrà fer-ho molt bé. Que una cosa que s'ha de dir és que som molt exigents tots, és a dir, l'altre dia vam passar una maqueta pel grup de WhatsApp i tothom estava dient tot el que pensava, som molt crítics, ens agrada fer les coses bé, llavors estic segura que l'EP sonarà superbé i ens donarà molt boom i representarà el que fem darrere de la producció i de tot això, no? Llavors segur que sí, que sortirà molt bé i res, amb ganes de seguir tocant en directe.
2: Exacte.
0: Molt bé. Sí. Molts èxits, Màxim, Albert, Carlos, que us vegi molt bé aquest diumenge i la resta de la carrera, per suposat.
1: Moltíssimes gràcies per comptar amb nosaltres.
0: A vosaltres.
1: Merci.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Mariona, enhorabona. M'agrada molt com us ha quedat la botiga.
2: Oi que sí? És més gran que l'altra i la decoració és més actual.
1: Sí, a mi aquest estil de decoració m'encanta. Us va bé aquí?
2: Doncs sí. La veritat és que arran del canvi d'ubicació, les vendes han augmentat. Aquest carrer és més comercial i hi passa més gent.
0: A Punt de Sal. En català, l'expressió arran de vol dir com a conseqüència de. Per exemple, arran del canvi d'ubicació, les vendes han augmentat. O bé, vaig canviar de feina arran del nou horari i no arrel de. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.

0: Doncs parlem ara amb l'Òscar Herrero, cap de mobilitat de l'Ajuntament de Castelldefels, de diferents qüestions relacionades. Què tal? Molt bon dia, Òscar.
1: Hola, Anna, molt bon dia. Què tal?
0: Com anem? Doncs en primer lloc parlem d'una millora substancial dels busos nocturns. En què consisteix?
1: Sí, doncs ara a partir del 16 de juliol, doncs ja, això ja està actiu, tant la N14 com la N16 han incrementat la freqüència. Doncs ara els nitbus tenim una freqüència de 20 minuts i han passat a 15. La N14 serà durant tot l'any i la N16 serà els mesos d'estiu, de maig al setembre. Vale? És aquest canvi que hi ha. I sobretot, i de la N16 també serà tot l'any, els dissabtes i vigílies de festius, val? Però la resta de dies laborables no.
0: És a dir, que redueix 5 minuts, no?
1: Efectivament. La freqüència de pas. Si ara passa un autobús cada 20 minuts, doncs ara passaran cada 15. Doncs un autobús cada 15 minuts és un molt bon servei, no? Tenir aquest servei.
0: L'itinerari serà el mateix?
1: Sí, els itineraris seran el mateix. Ja van tenir una millora substancial, perquè abans només teníem a Castelldefels dos nitbus, que era aquest, el 14 i el 16, i feia molta volta, no? Perquè al final, com a la nit hi ha poques busos, doncs clar, has de cobrir i donar molta volta. I ja des de fa un temps, la N16 ja no fa aquesta volta perquè ja no entra al Prat, no? Sinó ara tenim la N19, i aquesta N19 és la que va de Castelldefels cap a l'aeroport i al Prat. Doncs la N16 ja fa temps que és més directa, no? Barcelona-Castelldefels, venint aquí per la carretera a l'antiga C245, i no dona tanta volta i també és més àgil, perquè abans agafar un nitbus d'aquestos pues, podies estar pràcticament 2 hores, no? De Barcelona a Castelldefels.
0: Era una ruta turística.
1: Sí, efectivament. Bé, no? Teníem un autobús que, bueno, millora molt, no? Per la gent que no té alternativa, però clar, també era molt llarg el recorregut. Amb aquest canvi pues, ja vam millorar substancialment, no? La N16, que és més directa, i a més ara, amb aquest increment de freqüència, pues, bueno, milloren molt més també.
0: Recorda'm, no sé si estic equivocada, però també des de fa poc temps en aquest servei es pot demanar que sigui a demanda.
1: Sí, efectivament, això també és un servei que hi ha, no?, per millorar també la seguretat, sobretot pensant aquí en la densitat de gènere, per baixada, no per pujada. Doncs les pujades sempre són a les parades, però si alguna persona vol baixar en un tram interparades, pues pots seleccionar, dir-li al conductor que pari perquè estigui més a prop del seu destí. És un tema també de seguretat a la nit, pensant més en dones o no, persones que puguin tenir alguna dificultat, pues això s'apropa més el servei a la casa.
0: Molt bé, sense desviar-se del recorregut, sempre sí, parada i parada.
1: Sí, efectivament, l'autobús sempre fa el mateix recorregut, per pujar sempre és a les parades, però per baixar, no? És el que es diu una baixada de demanda, pues una persona pot demanar baixar entre 2 parades i li queda més a prop del seu destí, per millorar la seguretat en aquest sentit.
0: Molt bé, doncs més qüestions relacionades amb la mobilitat, tenint aquest cap de setmana el pròleg de la Festa Major, la representació de la llegenda del Garigot, i afecta també a la mobilitat en aquest sentit, aquesta activitat.
1: Sí, efectivament, com cada any, no? Pues on es fa aquí tot l'esdeveniment del Garigot, pues lo que és la zona de la Muntanyeta, el carrer Doctor Trueta, justament on amb la Rambla Josep Tarradellas, pues aquí queda tallat el trànsit i també ens afecta els autobusos. Pues els autobusos que passen per aquí, pel carrer Doctor Trueta, continuaran passant per Lluís Companys, però en comptes de baixar per Trueta, pues hauran de baixar per Primer de Maig, no? Passaran 2 carrers més enllà. I això afecta la parada que justament està aquí a la Muntanyeta, en Tarradellas, que quedarà anul·lada perquè totes les línies passen d'aquí, i afecta també a la parada que està a Taigó Rossinyol, aquí darrere de l'església, pues les línies X95, L95 i el CF2 pues no passaran per aquí, sinó la gent que està aquí haurà d'anar a la parada que està enfront de la biblioteca. Perquè aquí no passaran per aquí. Passaran la resta de línies, la 96, 97, sí que passen per aquí, però la L95 i la X95 pues, es desvien per Primer de Maig i la parada d'aquí pues, la faran a la zona de la biblioteca.
0: Doncs recordem també que hi ha obres que s'estan desenvolupant a Castelldefels. Recordem quines són les que afecten majoritàriament a la mobilitat.
1: Tenim unes quantes obres que també hem aprofitat ara l'estiu, no? Perquè a nivell residents pues no hi ha escola, molta gent marxa de vacances i com no estan a la zona de platja, que és on tenim més moviment, pues bueno, aprofitem també aquests mesos per fer obres de certa significació. No? I tenim ara la Diagonal, val? És una obra que ja portem, que s'està millorant al barri d'On Mar. Pues han començat a fer aquí el que és la fase de millorar tot el que és l'urbanització, i aquí tenim la Diagonal tallada entre el que seria l'avinguda 303 i la 319. Val? Això està fet, va avançant l'obra, van baixant cap al centre, bé, i ara està fet aquest tram. També tenim la Constitució, tallat el sentit cap al centre, entre pràcticament seria l'avinguda de la platja i l'Avinguda 305, pues aquí aquest tram està tallat per la gent que va a la platja. Per això el desviament de la gent que ve a Constitució cap al centre pues ha d'anar pel pont de l'Avinguda de la platja i recuperar per Pitor. I ja sortir per l'Avinguda Ciutat de Màlaga o ja per Pineda, això ja on vulguin recuperar. És un desviament senzill que pot donar algun problema, sobretot els caps de setmana, no? Sobretot al migdia, que és quan més gent també entra a la platja, pues coincideix l'entrada a la platja amb aquest desviament. Bueno, però normalment això són moments puntuals, cada setmana la resta està funcionant força bé, aquest desviament. I per últim, l'altra obra que tenim en marxa és el carrer Barcelona, que està tallat el sentit també cap al centre, doncs només està obert el sentit platja del carrer Barcelona, i això de moment es manté, també s'està fent la reurbanització de tot aquest carrer, no? Amb claveguera, amb tota l'urbanització sencera, i això encara queden mesos i continua afectada aquesta zona.
0: I la setmana que ve hi ha una actuació puntual que també afectarà la mobilitat?
1: Sí, a la setmana que ve tenim una afectació que ens afecta al transport públic, que és a la Ronda Otero Pedrallo. S'ha de reparar un tema de manteniment del pas LED que hi ha justament amb el carrer Església. S'ha de reparar i de 9:30 a 1:30 pues hi haurà un desviament que estarà tallat dels dos sentits a la Ronda Otero Pedrallo i els autobusos aniran per a Benavieja, a Benavieja, General Palafox. Doncs les dues parades que queden a Otero Pedrallo entre General Palafox i Constitució, una de Puigcerdà i una de Baixada, quedaran anul·lades de 9:30 a 1:30. Val? Doncs la gent haurà d'anar ja a baixar a el que és Constitució. Val? Per agafar aquestes línies intentarem posar alguna parada provisional a Benavieja i això és el que estem treballant ara.
0: Doncs Òscar Herrero, cap de mobilitat de l'Ajuntament de Castelldefels, moltíssimes gràcies per informar-nos de totes aquestes obres i com afecten a la mobilitat d'obres que s'estan desenvolupant ja des de fa un temps a Castelldefels i altres actuacions puntuals també. També recordem que ara els busos nocturns, en lloc de passar cada 20 minuts, passen cada 15 minuts, redueixen la seva freqüència. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies, Anna.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Castelldefels, així som.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Castelldefels ha activat el seu pla de protecció civil en fase de prealerta amb motiu de l'avís de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic de Catalunya, que preveu precipitacions intenses per avui, 6 d'agost, a la tarda i vespre. L'episodi es preveu per la tarda i nit d'aquest dijous 6 d'agost, entre les 2 de la tarda i les 2 de la matinada de divendres. Castelldefels reforça la recollida selectiva de residus tèxtils amb 9 contenidors i un increment del 55% en els punts de recollida disponibles. La iniciativa busca facilitar la reutilització i el reciclatge de la roba i el calçat, promovent l'economia circular i reduint els residus. La renovació del servei no s'atura aquí. Durant el mes d'agost es durà a terme una segona fase que permetrà incorporar 22 noves ubicacions repartides pels diferents barris de Castelldefels. Amb aquesta ampliació, la ciutat passarà dels 45 punts de recollida actuals a un total de 67, un increment del 55% que facilitarà encara més l'accés de la ciutadania al servei. I la llegenda del Garigot tornarà a convertir-se en una de les protagonistes dels actes previs de la Festa Major de Castelldefels. La representació, que es durà a terme aquest dissabte a les 10 de la nit al Parc de la Muntanyeta, és impulsada per l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. S'ha consolidat com una de les cites més singulars del calendari festiu local. I és tot el moment. Més notícies ja en el decurs de l'informatiu que arribarà a la una. Fins després.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Sabíeu que un actor de l'edat d'or de Hollywood es va suïcidar a Castelldefels?
1: Bocins d'història.
0: George Sanders va ser un actor britànic nascut a Rússia a principis del segle passat que va tenir una dilatada carrera a Hollywood. Es va fer conegut fent d'actor secundari en algunes pel·lícules de Hitchcock, tot i que el seu paper més conegut i el que li va fer guanyar l'Oscar com a actor de repartiment el 1950 va ser per al film Eva al desnudo.
2: Couldn't go on. You would give the performance of your life.
0: També va fer cabaret, ràdio i teatre. Va gravar un disc i va posar veu al tigre Shere Khan del clàssic de Disney, El llibre de la selva.
3: It's me, Shere Khan. I'd like a word with you, if you don't mind.
0: L'actor britànic tenia 65 anys quan el dia de Sant Jordi del 1972 es va registrar al Gran Hotel Rei Don Jaime de Castelldefels. Havia venut feia uns dies la seva casa de Mallorca on passava llargues temporades. El 25 d'abril, dos dies després de l'arribada de l'actor a la nostra ciutat, va ser trobat mort a l'habitació de l'hotel. S'havia pres un còctel de vodka amb barbitúrics, els mateixos que havien matat a la Marilyn Monroe 10 anys abans. La llarga depressió que l'acompanyava durant anys era coneguda per la gent que l'envoltava. Una de les notes de suïcidi que es van trobar al costat del seu cos deia: «Benvolgut món, marxo perquè estic avorrit. Sento que he viscut massa. Et deixo amb les teves preocupacions en aquesta dolça claveguera. Bona sort».
1: Bocins d'història.
4: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: que els Telefels així som.
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 6 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Castelldefels intensifica el pla de neteja viària amb més baldeig i nova maquinària. L'Ajuntament de Castelldefels continua reforçant les tasques de neteja intensiva als carrers del municipi amb l'ampliació de serveis de baldeig tant en horari diürn com nocturn. El consistori també preveu incorporar noves unitats per ampliar l'abast dels treballs de neteja. Activada la prealerta per risc d'inundacions davant la previsió de pluges intenses aquesta tarda. L'Ajuntament de Castelldefels ha activat el Pla de Protecció Civil en fase de prealerta per la previsió de precipitacions intenses aquest dijous a la tarda i al vespre. El consistori ha posat en marxa diverses mesures preventives, entre les quals destaca la neteja d'embornals i el control dels principals punts de drenatge de la ciutat. Les penyes de Festa Major debuten amb més d'un miler de participants a Castelldefels. La nova iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels per la Festa Major de 2026 ha superat totes les expectatives. Un total de 49 penyes i 1.009 penyistes s'han inscrit en aquesta primera edició, una xifra que confirma l'interès de la ciutadania per participar activament en la vida festiva del municipi. Comencem.

0: L'Ajuntament de Castelldefels continua desplegant el seu pla de neteja intensiva amb l'objectiu de reforçar el manteniment de l'espai públic i millorar l'estat dels carrers a tots els barris de la ciutat. Entre les actuacions que s'estan potenciant destaca el baldeig, un sistema de neteja viària que permet eliminar la brutícia acumulada a la calçada i a les voreres mitjançant l'ús d'aigua a pressió. Aquest mètode s'utilitza per retirar pols, taques, restes orgàniques, excrements d'animals i altres residus que sovint no es poden eliminar completament només amb les tasques habituals d'escombrada. Els treballs es realitzen amb vehicles especialitzats equipats amb sistema d'aigua a pressió i en alguns casos es complementen amb mànegues manuals per actuar als punts més difícils d'accedir. Segons ha explicat el consistori, els serveis s'han organitzat per adaptar-se a les característiques de cada zona de la ciutat i reduir les afectacions a la vida quotidiana dels veïns i veïnes. Així, als barris del centre, les actuacions es duen a terme principalment durant el matí, mentre que els sectors més perifèrics s'executen majoritàriament en horari nocturn. L'objectiu del govern municipal és intensificar la neteja diària i reforçar la imatge d'una ciutat més neta, ordenada i compromesa amb la sostenibilitat ambiental. Una actuació que també dona resposta a les peticions que molts veïns i veïnes han traslladat durant els darrers mesos en relació amb la neteja dels espais públics. Precisament sobre aquest reforç de les tasques de neteja i sobre la implantació del sistema de baldeig als carrers de Castelldefels, escoltem les declaracions del regidor del Servei de Neteja i Recollida de Residus, David Soler.
1: Seguim treballant amb les neteges intensives de la ciutat de Castelldefels i ara hem introduït també des de fa uns mesos el baldeig. Ho fem pels matins i a les nits. Sobretot tots els barris del centre el fem durant el matí per intentar minimitzar les molèsties dels veïns. I tota la zona perimetral de Castelldefels la fem en horari nocturn. La veritat és que estem intentant intensificar molt la neteja dels nostres carrers i, sobretot, millorar aquesta sensació que tenim de ciutat neta, ordenada i, sobretot, mediambientalment sostenible. Estem doncs, molt satisfets dels nous equips que estem doncs, rebent i tota aquesta nova maquinària que estem incorporant a la presa de neteja. A les properes setmanes rebrem dues noves unitats de baldeig. I amb aquestes dues unitats podrem arribar a molts més carrers de la ciutat de Castelldefels. Són molts els veïns que ens demaneu que intensifiquem la neteja a la via pública. I la veritat és que amb els mecanismes que tenim actualment a Castelldefels ho estem aconseguint. Però tot això no seria possible sense vosaltres, que col·laboreu, que contribuïu a que Castelldefels sigui cada vegada més guapa i més neta.
0: El responsable municipal ha destacat que el servei està incorporant nous equips i maquinària per augmentar la capacitat d'actuació sobre el terreny. En aquest sentit, l'Ajuntament preveu rebre durant les properes setmanes dues noves unitats de baldeig que permetran ampliar la cobertura del servei i arribar a un nombre més elevat de carrers de la ciutat. Des del consistori asseguren que aquesta renovació de recursos que ha contribuït a millorar l'eficiència de les tasques de neteja i consolidar les actuacions intensives que s'estan desenvolupant actualment. La voluntat és mantenir una presència continuada dels equips municipals als diferents barris i actuar de manera més àgil davant de les necessitats detectades. Finalment, l'Ajuntament ha volgut recordar que el manteniment de la neteja viària és també una responsabilitat compartida. Per això ha fet una crida al civisme i a la col·laboració ciutadana per mantenir els espais públics en bones condicions i contribuir entre tots a fer de Castelldefels una ciutat cada vegada més neta i agradable per viure-hi. Castelldefels es manté pendent de l'evolució meteorològica després de que el Servei Meteorològic de Catalunya hagi elevat la possibilitat de precipitacions intenses durant la tarda i el vespre d'aquest dijous. Davant aquesta situació, l'Ajuntament ha activat el Pla de Protecció Civil en fase de prealerta i ha posat en marxa un dispositiu preventiu per reduir el risc d'incidències. Les previsions apunten a la possibilitat de xàfecs localment forts que podrien anar acompanyats de tempesta, ratxes intenses de vent i puntualment calamar-se. Per aquest motiu, els serveis municipals han intensificat la vigilància dels punts més sensibles de la ciutat i han preparat diversos recursos per actuar amb rapidesa si fos necessari. Entre les actuacions preventives previstes hi ha la neteja dels embornals principals i dels punts crítics de drenatge, el control de les capçaleres de conca, la revisió de sortides al mar i la comprovació del funcionament de les estacions de bombament. També s'ha previst la mobilització de personal de reforç i la possibilitat d'establir restriccions o desviaments de trànsit en el cas que la situació ho requereixi. De fet, aquestes tasques de prevenció s'han anat realitzant durant els darrers dies. Sense anar més lluny, aquesta mateixa setmana la campanya municipal Castelldefels Cuapaineta informava dels treballs de neteja de manteniment dels embornals del municipi. Uns treballs destinats a eliminar fulles, sorra i altres residus acumulats per facilitar el correcte desguàs de l'aigua de pluja i prevenir possibles incidències de la via pública. Davant d'un episodi com el que es preveu per les properes hores, Protecció Civil recorda la importància de seguir els consells d'autoprotecció davant del risc d'inundacions. Escoltem aquest missatge difós per Emergències de la Generalitat de Catalunya.
2: En cas de pluges intenses, prepara't. Abans que arribin les pluges, revisa la teulada i mantén nets els baixants i desguassos d'aigua de pluja, especialment els patis i terrats. Informa't. Observa les previsions meteorològiques i l'estat de la xarxa viària. Protegeix-te. Si entra aigua a casa, no baixis a les zones inundables, soterrani, garatge, etc. Puja als pisos superiors i queda-t'hi. Circula preferentment per les rutes principals i les autopistes, modera la velocitat i manté les distàncies de seguretat. No travessa rieres, torrents, passos soterranis ni zones que es puguin inundar, ni a peu ni en cotxe.
0: Des de les autoritats es recomana evitar aparcar vehicles en rieres o zones inundables, no travessar passos soterrats ni punts acumulats d'aigua i limitar els desplaçaments durant els moments de més intensitat de precipitació. També es demana seguir únicament la informació procedent dels canals oficials i extremar la prudència. La prealerta es mantindrà activa almenys fins a la matinada de divendres, coincidint amb la finalització de l'episodi meteorològic previst. Mentrestant, els serveis municipals i els cossos d'emergència continuaran fent seguiment de la situació per actuar amb màxima rapidesa davant de qualsevol incidència que es pugui produir. La Festa Major de Castelldefels estrenarà enguany una de les seves grans novetats, les penyes de Festa Major. La iniciativa impulsada per fomentar la participació ciutadana i reforçar el sentiment de pertinença a la ciutat ha tingut una resposta molt per sobre de les previsions inicials. El període d'inscripcions es va tancar el passat 31 de juliol amb 49 penyes registrades i un total de 1.009 participants. Les dades han sorprès fins i tot el govern municipal, que reconeix que l'acollida ha estat molt superior a l'esperada. Un èxit que obligarà a replantejar alguns dels actes previstos inicialment per adaptar-los a un volum de participació molt elevat. Precisament la regidora de festes, Cristina Corona, ha destacat la sorpresa i la satisfacció de l'organització davant l'allau d'inscripcions rebudes.
3: La veritat és que això ho van engegar amb molta il·lusió, però bueno, jo pensant un número bastant... No vull dir el que vaig pensar, perquè diran, vaya poca previsió. Però quan hem tancat i hem vist que hi ha 49 penyes i 1.009 penyistes, clar, ha estat com una mica, uau, per una part, que xulo, que bé, perquè era, bueno, és molt més del que mai havíem pogut pensar, però per una altra part sí que és veritat que de la previsió que teníem pels actes de penyes, pregó, que volíem que farem un dinar i tot, és allò de dir apreta, corre, i aviam com ho modifiquem tot. Però la veritat és que estem contentíssims. És, ja et dic, molt superior a l'esperat, però molt contents perquè, a més, ja el que he anat parlant amb gent de diferents penyes i tal, al final són grups d'amics molt orgullosos de ser de Castelldefels, de tindre la seva penya, de participar a totes les activitats, de donar recolzament també a tot el que fa l'agrupació, amb la qual estem desbordats, però molt contents.
0: La creació de les penyes busca convertir els veïns i veïnes en protagonistes de la festa, una fórmula tradicional en moltes poblacions que contribueix a generar ambient festiu, dinamitzar les activitats populars i reforçar els vincles entre la ciutadania. Més enllà dels números, des de l'Ajuntament es posa en valor el component social de la iniciativa. Les penyes han nascut amb voluntat de fomentar la convivència, la cohesió i l'orgull de ciutat, afavorint que les persones de diferents barris i generacions comparteixin espais i experiències durant els dies de celebració. De fet, segons ens explica la regidora, aquest sentiment de pertinença és precisament un dels aspectes que més destaquen les persones que han decidit formar part d'una penya.
3: Al final, les penyes aquí i a tot arreu és un sentiment de pertinença, d'orgull, de participar, de donar recolzament a tot el que es fa i sobretot això d'orgull i de pertinença és el més important. I jo amb la gent que he anat parlant, no he parlat amb tots, perquè ja et dic que hi ha un 49, però amb els que he anat parlant és això el principal. I al final la gent, el que tenim tots ganes és de passar-ho bé, d'estar amb els nostres amics, de que la festa sigui, bueno, divertida però controlada i tothom està molt content. La idea era que el dia del pregó tinguessin un paper important després del pregó. Això no et puc dir perquè encara ho estem manegant, aviam com donem cabuda a un representant de cada penya, però sí que és veritat que tindran un paper important el dia del pregó. D'alguna manera, no em preguntis com perquè encara ho sabem, sortiran al balcó i saludaran a tots els penyistes que estaran a baix a la plaça. I després un altre dia es farà un dinar, possiblement a Arcadi Balaguer, entre l'Ajuntament i l'edifici de la República, només per penyistes. Vull dir, tot el que vagi amb la seva samarreta de la seva penya podrà accedir, el que no, no. Això són dues coses superexclusives de les penyes. Mm-hmm.
0: Les penyes tindran un paper destacat durant la Festa Major. A banda de participar en la programació general, els seus membres podran accedir a activitats exclusives que estan acabant de definir-se. Entre les propostes previstes hi ha un acte específic per als penyistes i una participació especialment durant la jornada del pregó, que marcarà l'inici oficial de les celebracions. Per facilitar-ne la identificació de cada penya, ha estat creada la seva pròpia samarreta amb un nom i un logotip. A més, els participants inscrits rebran material distintiu de la Festa Major que els permetrà fer visible la seva pertinença al grup durant els diferents actes. Sobre aquesta identificació i sobre el repartiment dels tradicionals mocadors de Festa Major, ens ho explicava novament la regidora Cristina Corona.
3: Cada penya s'ha fet una samarreta amb el seu logo i el seu nom i és molt distintiu. A més, tots els de les penyes tindran assegurat, perquè la setmana que ve fem la reunió amb un representant de Codun, del mocador i d'una altra cosita, de Festa Major, amb la qual tots aniran superidentificats, però bàsicament per la samarreta. Dia del pregó, tota la tarda hi haurà instal·lades una carpa o dos a la plaça de l'Església perquè tothom que vulgui el seu mocador es pugui apropar i ho pugui recollir i se'l pugui posar en el moment del pregó i, bueno, i tota la Festa Major. Però sí que és veritat que ells, els de les penyes, ja ho tindran reservat i ja ho tindran a casa seva.
0: El dia del pregó s'habilitaran punts de recollida a la plaça de l'Església perquè la ciutadania pugui obtenir el seu mocador. Tot i això, els membres de les penyes el tindran reservat prèviament i el podran recollir a través dels seus representants. Amb aquesta primera experiència, Castelldefels incorpora una figura molt arrelada en les festes populars arreu del país i ho fa amb unes xifres que evidencien l'interès dels veïns i les veïnes per implicar-se en la celebració. Un debut que, a falta de veure la resposta als carrers, ja es pot considerar un èxit de participació. La Festa Major de Castelldefels tindrà accent local. El grup Vesta actuarà com a taloner de Detallets després d'haver-se imposat en la categoria de música en el concurs de Nous Talents 2026, una iniciativa municipal que dona suport als artistes emergents de la ciutat i que ofereix una plataforma per mostrar el seu talent davant del gran públic. La banda va aconseguir el primer premi en la final celebrada el passat mes de juliol, un reconeixement que, a més de valor artístic, comporta l'oportunitat de formar part de la programació de la Festa Major d'estiu. Vesta és un projecte musical nascut de la passió compartida per la música dels seus integrants. En una entrevista concedida fa uns mesos a Ràdio Castelldefels, el vocalista del grup explicava com la seva experiència musical va començar mentre que compaginava la música amb la seva carrera com a jugador professional de bàsquet.
4: Com diu l'Albert, jo fa anys que em va donar per la música. Jo he jugat professionalment al bàsquet durant molts anys, aleshores ens vam conèixer. Però sempre he tingut molt a prop la música per amics que s'hi dedicaven i bueno, sempre m'havia semblat molt interessant. Havia après a tocar la guitarra de petit i em feia servir una mica com a via d'escapament quan jugava a bàsquet. No? Doncs els diumenges, els caps de setmana, em venia de gust, doncs tocava, feia cançons. I un dia doncs, vaig dir, bueno, doncs per què no faig una cançó una mica en sèrio? No? Vaig enregistrar la primera, la vaig treure, en aquell moment jugava a bàsquet al Barça, per tant doncs, va agafar una mica de notorietat perquè va ser curiós. No? Un jugador professional de bàsquet que a la cop ha fet una cançó, no? I sí. No era un reggaeton, que és potser el que està més comú a prop de l'esport. No? I va ser així sorprenent. Llavors bueno, vaig estar pel meu compte fent cançons, vaig enganxar l'Albert, que li agrada molt la música, i dic, hòstia, t'agrada molt la música, toca algun instrument, no? Que a més és una persona molt creativa, i li vaig dir, ostres, jo crec que se't donarà bé, ho podràs fer. I així va començar, vam començar, com diu ell, no? Una mica de profe, dient-li quatre consells, ara toca molt millor que jo, i ara fa poc doncs, em va liar ella, dir, pues, ara que no jugues més a bàsquet, que ho deixava, doncs anem a fer-ho en sèrio, tenim cançons xules, anem a intentar tirar-ho endavant.
0: Amb el pas del temps, aquell projecte personal va anar incorporant nous membres fins a convertir-se en una banda consolidada amb un repertori propi i una clara vocació de directe. Els seus integrants asseguren que una de les seves principals motivacions és continuar creixent damunt dels escenaris i connectant amb el públic.
5: No, el futur ja es veurà, no? I si Vesta tira cap endavant, òbviament, haurem de quedar-nos per aquí, que l'Albert és veritat que no para, buscar coses, i no pararem de fer concerts, és una cosa que ens agrada molt. Tenim un grup molt maco, com ha dit l'Albert, i la veritat que molt motivats a seguir tocant, a seguir aprenent. I jo és veritat que he tocat des de molt petit, des dels 4 anys vaig començar amb la música gràcies a ma mare, allà tocant el piano, aquí a la Minuet, aquí a Castelldefels, sí. Mítica escola. I mira, estic molt content d'haver tocat. Vaig tenir un grup quan era molt jove i quan, bueno, quan se'm va oferir això vaig dir, ostres, pot ser molt divertit. A l'Albert ja ens coneixem des de fa temps i vam dir, vinga, cap endavant, i aquí estem.
0: Paral·lelament, el grup continua treballant en nous projectes musicals i en la publicació de cançons pròpies, un repertori que ja ha començat a presentar en directe i que està permetent guanyar seguidors concert rere concert.
4: Avui en dia també treure discos és com estrany, no? Perquè potser els que estan més a prop de la indústria veus que tothom treu cançons, i single, i single, i single, i és com raro, no?, treure un disc, no? Però l'Albert ho tenia aquí, entre ceja i ceja, no?, com diuen, i va, anem a treure... És que tenim moltes cançons xules i ostres, és una mica l'ànsia aquesta, dius, tenim tantes xules que les escoltin ja, no? Per què hem d'anar traient una, ara esperar un temps, traient una altra, no? Tenim unes quantes, doncs endavant, no?, les traiem. Llavors una mica és amb la idea aquesta, no? Tenim un recopilatori ara de 5-6 cançons que estem mirant a veure quines doncs, podem fer un petit EP per veure, doncs, bueno, les llancem, no? I ens presentem i endavant, no? Ja les estem tocant, no? En els concerts. La gent se les comença a prendre, la gent les comença a cantar, no? Llavors, doncs, bueno, anem a treure-les.
0: Per Vesta, els escenaris són precisament l'espai on les seves cançons prenen tot el sentit. Els músics destaquen l'emoció de tornar en directe i de veure com el públic fa les seves composicions. Ara aquesta experiència arribarà a una nova dimensió. Gràcies a la victòria del concurs de nous talents, el grup tindrà l'oportunitat d'actuar en un dels concerts més esperats de la Festa Major, compartint cartell amb detalls davant de milers de persones. Un premi que confirma el potencial del grup i que convertirà la Festa Major d'enguany en una cita molt especial per una banda que continua fent camí des de Castelldefels cap als escenaris cada vegada més grans.
6: Hola, som Vesta.
7: I tenim una cosa molt important que dir-vos.
6: Gràcies als nous talents, tenim l'oportunitat de tocar el dia 15 d'agost al Parc de la Muntanyeta a les 9, sent taloners de detalls. Us esperem. No més.

0: Els usuaris del transport públic nocturn disposen des d'aquest estiu d'un servei més ampli entre Castelldefels i Barcelona. L'àrea metropolitana de Barcelona ha impulsat diverses millores a la xarxa del Nitbus amb l'objectiu de donar resposta a l'increment de la demanda i facilitar la mobilitat durant les hores nocturnes. La principal novetat afecta la línia N14, una de les més utilitzades pels veïns i veïnes de Castelldefels. Els autobusos passen cada 15 minuts, en comptes de cada dels 20 minuts habituals, una reducció del temps d'espera que busca fer més atractiu l'ús del transport públic. Ens ho explica Òscar Herrero, cap de mobilitat de l'Ajuntament de Castelldefels.
1: Doncs ara, a partir del 16 de juliol, doncs ja, això ja està actiu, tant la N14 com la N16 han incrementat la freqüència. Doncs ara els Nitbus tenim una freqüència de 20 minuts i han passat a 15. La N14 serà durant tot l'any i la N16 serà els mesos d'estiu, del maig al setembre. Vale? És aquest canvi que hi ha. I sobretot, i de la N16 també serà tot l'any els dissabtes i vigílies de festius, val? Però la resta de dies laborables no. Si ara passa un autobús cada 20 minuts, doncs ara passaran cada 15. Doncs un Nitbus cada 15 minuts és un molt bon servei, no? Tenir aquest servei.
0: Les millores també arriben a la línia N16. En aquest cas, s'ha avançat l'inici del servei per garantir una millor connexió amb els últims autobusos diurns i evitar franges sense cobertura de transport públic. Durant els mesos d'estiu, aquesta línia també incrementa la seva freqüència de pas. Pel que fa als recorreguts i a la cobertura que ofereixen aquestes línies, ens ho detalla el cap de mobilitat municipal. L'escoltem.
1: Generalitzen el mateix. Ja van tenir una millora substancial, perquè abans només teníem a Castelldefels dos Nitbus, que era aquest, el 14 i el 16, i feia molta volta, no? Perquè al final, com a la nit hi ha poques busos, doncs clar, has de cobrir i donar molta volta. I ja des de fa un temps, la N16 ja no fa aquesta volta, perquè ja no entra al Prat, no? Sinó ara tenim la N19, i aquesta N19 és la que va de Castelldefels cap a l'aeroport i al Prat. Doncs la N16 ja fa temps que és més directa, no? Barcelona-Castelldefels, venint aquí per la carretera a l'antiga C245, i no dona tanta volta i també és més àgil, perquè abans agafar un Nitbus d'aquestos pues, podies estar pràcticament 2 hores, no? De Barcelona a Castelldefels amb un autobús, que bueno, millora molt, no? Per la gent que no té alternativa, però clar, també era molt llarg el recorregut. Amb aquest canvi pues, ja vam millorar substancialment, no? La N16, que és més directa, i a més ara, amb aquest increment de freqüència, pues, bueno, milloren molt més també.
0: La xarxa de Nitbus es consolida així com una alternativa cada vegada més utilitzada pels desplaçaments nocturns entre Castelldefels i el Baix Llobregat i Barcelona, tant per motius laborals com d'oci. Un altre dels serveis que es manté és la parada de demanda, una mesura destinada a reforçar la seguretat dels trajectes nocturns. El sistema permet en determinades condicions que dones i menors puguin baixar de l'autobús en punts més propers al seu destí. Sobre aquest servei, escoltem de nou a l'Òscar Herrero.
1: Un servei que hi ha, no?, per millorar també la seguretat, sobretot pensant aquí en la diversitat de gènere, per baixada, no per pujada. Les pujades sempre són a les parades, però si alguna persona vol baixar en un tram interparades, doncs pots seleccionar, dir-li al conductor que pari perquè estigui més a prop del seu destí. És un tema també de seguretat a la nit, pensant més en dones o no, persones que puguin tenir alguna dificultat, doncs això, s'apropa més el servei a la casa. L'autobús sempre ha de fer el mateix recorregut, per pujar sempre a les parades, però per baixar, no? És el que es diu una baixada de demanda, doncs una persona pot demanar baixar entre 2 parades i li queda més a prop del seu destí, per millorar la seguretat en aquest sentit.
0: I abans d'acabar, també en matèria de mobilitat, l'Ajuntament recorda que aquest cap de setmana hi haurà afectacions puntuals a la circulació amb el motiu de la representació de la llegenda del Garigot, un dels actes previst a la Festa Major. Aquests són les principals restriccions previstes.
1: Com cada any, no? Pues on es fa aquí tot l'esdeveniment del Garigot, pues lo que és la zona de la muntanyeta, el carrer Doctor Trueta, justament on amb la Rambla Josep Tarradellas, pues aquí queda tallat el trànsit i també ens afecta els autobusos. Pues els autobusos que passen per aquí, pel carrer Doctor Trueta, continuen passant per Lluís Companys, però en comptes de baixar per Trueta, pues hauran de baixar per Primer de Maig, no? Passaran 2 carrers més enllà. I això afecta la parada que justament està aquí a la muntanyeta, en Tarradellas, que quedarà anul·lada perquè totes les línies passen d'aquí, i afecta també a la parada que està a Taigor Rossinyol, aquí darrere de l'església, pues les línies X95, L95 i el CF2 pues no passaran per aquí, sinó la gent que està aquí haurà d'anar a la parada que està enfront de la biblioteca. val? Perquè aquí no passaran per aquí. Passaran la resta de línies, la 96, 97, sí que passen per aquí, però la L95 i la X95 pues, es devien per primer de maig i la parada d'aquí pues, la faran a la zona de la biblioteca.
0: Des del consistori es recomana planificar els desplaçaments amb antelació i consultar la informació actualitzada sobre les afectacions de trànsit i transport públic. I pel que fa a l'agenda d'aquest dijous, la ciutat ofereix diverses propostes per gaudir de l'estiu. A les 7 de la tarda, la Biblioplatja acull una nova edició de l'Hora del Medi Ambient. En aquesta ocasió, l'activitat estarà dedicada a la vida marina i invertebrats marins, a càrrec d'Adulis. Es tracta d'una proposta oberta a tots els públics per descobrir la biodiversitat del litoral. En cas de pluja, l'activitat quedarà suspesa. A la nit, el protagonisme serà el Palm Market, que continua la seva programació d'estiu amb una nova sessió de cinema a la fresca. A partir de 9:45 del vespre es projectarà la pel·lícula Shrek, una proposta pensada per gaudir en família i a l'aire lliure. Dues activitats per complementar una tarda d'esquí a Castelldefels entre divulgació ambiental i entreteniment familiar. Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs dels principals titulars de la jornada d'avui, dijous 6 d'agost a Castelldefels. Castelldefels intensifica el pla de neteja viària amb més baldeig i nova maquinària. L'Ajuntament de Castelldefels continua reforçant les tasques de neteja intensiva als carrers del municipi amb l'ampliació dels serveis de baldeig, tant en horari diurn com nocturn. Activada la prealerta per risc d'inundacions davant la previsió de pluges intenses aquesta tarda. L'Ajuntament de Castelldefels ha activat el Pla de Protecció Civil en fase de prealerta per la previsió de precipitacions intenses aquest dijous a la tarda i al vespre. El consistori ha posat en marxa diverses mesures preventives, entre les quals destaca la neteja d'embornals i el control dels principals punts de drenatge de la ciutat. Les penyes de Festa Major debuten amb més d'un miler de participants a Castelldefels. La nova iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels per a la Festa Major de 2026 ha superat totes les expectatives. Un total de 49 penyes i 1.009 penyistes s'han inscrit en aquesta primera edició, una xifra que confirma l'interès de la ciutadania per participar activament a la vida festiva del municipi. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora. Molt bona tarda i fins demà.

0: A fons.
1: Posem el focus en unes dades que ens ajuden a entendre millor com es mou el turisme al nostre territori. El Lab Turisme de la Diputació de Barcelona ha presentat la tercera edició de l'informe de visitants als atractius turístics de la regió de Barcelona corresponent al 2025, amb una novetat important, un visor interactiu que permet consultar les dades per municipis, comarques i tipologies de

0: És un recull de dades de freqüentació als principals atractius i recursos turístics de la regió de Barcelona, que en aquest anàlisi no exclou la ciutat de Barcelona. Com deies, és la tercera edició d'aquest informe, que enguany pues, mostrem en format interactiu. No? Ho hem fet amb una eina de visualització en línia que permet consultar a mida totes les dades des del 2018 al 2025. Per tant, tenim un històric de 8 anys respecte a aquestes dades i que es poden consultar per àmbit geogràfic, no? Sigui municipi, comarca o marca turística, per tipologia d'atractiu i per any de la dada. No? Per tant, es disposa de dades en quant a dimensió i territorialització d'aquests fluxos turístics. En aquest exercici el que volem és fer transferència d'aquestes dades que venim recollint des de l'App Turisme des del 2011 i aquesta recollida es fa en col·laboració, cal dir-ho també, pues, en col·laboració amb els Consells Comarcals i els Consorcis de Turisme del territori que ens ajuden a fer aquesta recopilació de dades des dels seus territoris. No? I aprofito pues, per agrair aquesta col·laboració que fem amb els tècnics d'aquests ens turístics. No? I, per tant, per nosaltres la transparència de la informació és un dels nostres objectius que tenim en l'ADN com a administració pública, posant en obert aquestes dades des de la Diputació per tots els agents del sector turístic i també per la ciutadania.
1: Montse, justament mencionaves que esteu recollint les dades des del 2011. Estem parlant que aquest informe és la seva tercera edició. En quin moment es va començar a fer l'informe i com ha evolucionat? Potser al principi eren dades més avançades cap a professionals, perquè ara l'interessant, i crec que és important remarcar d'aquesta eina, és que qualsevol ciutadà hi pot accedir també i comparar els municipis i l'evolució dels darrers anys.
0: Exacte. Nosaltres vam recollint aquestes dades des del 2011. Sí que és veritat doncs, que hem anat com a poc, no? Pues interactuant amb les diferents comarques per anar recollint aquesta informació que a nosaltres des de la Diputació ens costa més arribar. No? A través de les comarques és el nostre braç una mica de col·laboració amb el territori i hem anat pues, creixent, diguéssim, amb el volum de dades que tenim i ja fa 3 anys doncs, que vam començar a editar aquest monogràfic sobre els visitants als atractius turístics i l'havíem fet fins ara en format document, PDF, diguéssim, analitzant una mica comarca a comarca quins eren els principals atractius i per tipologies, etc. Però ara, bueno, doncs amb les eines que tenim a disposició avui en dia, doncs hem volgut donar un pas més enllà i tenir aquest visor més, que és com una eina més dinàmica, més interactiva, en obert i que es pot trobar a la web del Lab Turisme i, per tant, a disposició de tothom, perquè cadascú cerqui la informació del seu interès a través dels diferents filtres que permet l'eina, no? Que pots triar doncs, l'any de les dades, que podem veure des del 2018 i, per tant, podem veure abans de la pandèmia, no? I com ha anat evolucionant una mica els fluxos per territoris i també doncs, per marca turística, pots seleccionar per marca turística, per comarca i a través d'un mapa interactiu pots filtrar també per municipi. I després el que dèiem de les tipologies de recurs. No? Hem identificat 8 diferents tipologies de recurs i també doncs, pots filtrar per aquesta tipologia. Així, doncs, l'usuari pot anar això, jugant una mica amb les dades, consultar informació concreta que cerqui, però també veure tendències no? amb les tipologies de recursos, etc. No? Uh-huh. I doncs, això, hem afegit també doncs, un llistat complet de tots els atractius analitzats, que en el 2025 són un total de 180, i veure doncs, en una mateixa taula, per exemple, doncs, tots els recursos, el nombre de visitants de tots aquests recursos i les variacions interanuals respecte als anys anteriors. No? Així, doncs, no sé, un ajuntament en concret, una comarca que vulgui veure les dades del seu àmbit territorial,

0: o un operador turístic, no?, especialitzat en natura i vulgui veure quins són els recursos vinculats a la natura que estan tenint més interès en el nostre territori, o fins i tot doncs, un estudiant o una universitat que estigui fent algun treball de recerca, etc., vinculat a l'activitat turística, doncs pot veure ja doncs, aquestes dades.
1: Ara que parlava de les tendències, parlem d'aquestes grans tendències del turisme a la demarcació. L'informe parla de més de 26 milions de visites, 26 milions de visites al 2025. Quin retrat fan aquestes dades del turisme a la província de Barcelona?
0: Doncs tenim una àmplia oferta d'atractius turístics, no? Com deia, són 180 els que estan analitzats en aquest informe, en aquest estudi, però són els principals, diguéssim, locomotores turístiques del nostre territori, no? Bueno, aquí el que cal destacar potser és que hi ha una certa concentració de recursos o atractius a les comarques de Barcelona, o sigui, dintre dels 180 recursos analitzats n'hi ha 107 que són d'aquest àmbit territorial, de les comarques de Barcelona, no? Que és com un 60% sobre el total, i això inclús és més evident si en lloc de veure el nombre de recursos, mirem el volum de visitants d'aquests recursos i així tenim que el 78% del total de visitants es concentra en aquestes 6 comarques de Costa Barcelona. No? Podem veure també doncs, això, grans locomotores potents com són la Roca Village al Vallès Oriental, no? Un recurs vinculat al shopping, el Parc Natural de Collserola, que està entre diverses comarques, el Viladecans d'Estail Aulets, que està al Baix Llobregat, o el Monestir de Montserrat, no? Que tots, només aquests quatre recursos ja sumen 18 milions de visitants. Per això podem dir que són com locomotores turístiques. També veiem doncs, una alta diversificació en quant a les tipologies d'atractius. Tenim, el que dèiem, dos grans recursos vinculats al comerç, al shopping, que són centres comercials de perfil turístic. No analitzem altres tipus de centres comercials que donen servei més al resident, no? Però tenim 16 espais naturals, tenim gairebé 10 recursos vinculats al enoturisme, tenim 87 museus i col·leccions, tenim 48 recursos vinculats al patrimoni arquitectònic, 6 recursos vinculats al turisme actiu i esportiu i altres atraccions turístiques. Per tant, aquesta diversificació també està palesa amb les dades, no? Al final, quan agregues, no?, aquestes dades i fas aquest anàlisi per tipologia d'atractiu, doncs veus una mica aquesta diversificació en quant a tipologia de motivació turística.
1: Uh-huh. Ens destacaves aquests atractius més visitats vinculats a les compres i als espais naturals. D'aquí, molt interessant aquestes dades que trobem al vostre visor, perquè per una banda el perfil turístic suma un total de 10,4 milions de visites i per altra els espais naturals que ens destacaves, Montse. En total heu analitzat, teniu dades de 16 espais naturals que apareixen a l'oferta del visor i sumen 9,9 milions de visitants. O sigui que la veritat, molts milions dins d'aquests 26 que estàvem parlant en general de 2025 i ens expliquen, com ens estaves dient també, aquestes preferències dels visitants. A partir d'aquí, m'agradaria passar al cas concret de Castelldefels, posar la lupa a la nostra ciutat. D'aquí, de Castelldefels, heu recollit dades de dos espais, estem parlant del Canal Olímpic i del Castell, amb unes dades especialment positives, també les destacàvem al principi, el Canal Olímpic es consolida com el segon atractiu turístic més visitat del Baix Llobregat i el castell és el segon recurs dins de la tipologia de patrimoni arquitectònic. En aquest sentit, a més, també al principi, Montse, ens deies que agraïeu la tasca que feu amb el Consell Comarcal. Des d'aquí és des d'on també recolliu dades d'aquests dos espais de Castelldefels? Col·laboreu també amb l'Ajuntament o com feu tota aquesta cerca de dades dels nostres espais i si teniu previsió també d'incloure més espais emblemàtics de la nostra ciutat al visor?
0: Exacte, sí. Sí, aquest, destacava al principi aquesta col·laboració en la recollida a través dels consells comarcals, que són els que tenen, al final, més contacte, no?, amb el territori i amb els municipis, no? I ells ens ajuden, a través també dels tècnics municipals de cada ajuntament, doncs aquesta recollida. La recollida es fa voluntària, és a dir, si nosaltres hem anat recollint i els diem, no, que aquestes dades seran públiques, no, que estem fent la recollida en global per tota la província de Barcelona i que es publicaran. Per tant, aquí recollim dades que voluntàriament cedeixen als diferents atractius que surten en aquest visor. Sí que és veritat que no es mostren els recursos atractius que tenen menys de 700 visitants, ¿vale? Aquest és un tema important també, perquè hi ha després tota una cua llarga d'atractius amb menys visitants, però que aquí no s'han inclòs per no fer la fotografia més gran, no? Tampoc es disposa, per exemple, de dades de platges, no? Que en el cas de Castelldefels, doncs, és un dels grans atractius, no? Però aquest és un recurs, un atractiu que és més difícil disposar de dades, no? No es disposa de dades així sistemàtiques de recollida i que siguin comparables amb la resta de platges de la costa de Barcelona, no? Sempre que recollim aquestes dades intentem homogeneïtzar el que és la recollida, que es faci amb els mateixos criteris, no? Sí que hi ha algunes platges que tenen sensòrica o algun tipus de control d'accessos, etc. Però el que no volem és posar dades que no estiguin contrastades o que siguin metodologies pròpies, no? Llavors, en el cas de les platges, i en el vostre cas en concret, doncs és important destacar això, que no hi ha dades de platges. I, per tant, tenim des de Castelldefels aquests dos recursos que ens han facilitat les dades, el canal olímpic, no? Que és aquest recurs categoritzat dins de la tipologia de recurs actiu esportiu, que ha rebut 240.000 visitants durant el 2025, un volum similar al de l'any anterior, però el més alt de la seva sèrie, des del 2018, com dèiem. I com deies tu també, és el segon atractiu de la comarca en volum de visitants per darrere al Viladecant de Styles Outlet, no? I en el cas del Castell de Castelldefels, que és un recurs patrimonial, arquitectònic, ha rebut un total de 27.000 visitants, amb aquest creixement important del 27% respecte a l'any anterior. I podem dir, per exemple, que del total de recursos de patrimoni arquitectònic de tota la regió de Barcelona, que són 48, que s'han analitzat, el castell estaria en el número 8 dintre d'aquest rànquing, que no som molt partidaris de fer rànquings, però sí ajuda una mica a dimensionar una mica aquest recurs i la resta de recursos, no?
1: Ara que justament menciones que un rànquing pot ajudar a dimensionar, també com contribueix aquesta eina a avançar cap a un model de turisme sostenible? Com pot avançar també l'Ajuntament? Com li pot ajudar a prendre decisions en base a aquestes dades?
0: Bé, sí, principalment aquestes dades el que ajuden és, el que hem dit, dimensionar els fluxos turístics dintre d'un territori, com és la província de Barcelona, tan divers, no? A territorialitzar aquesta informació, o sigui que les dades estan geoposicionades i es poden veure doncs, per municipis i veure com on es concentren aquests grans fluxos, no? La gent es desplaça, no? Per conèixer i visitar aquests atractius i aquesta visita sovint el seu impacte va més enllà de la pròpia visita al recurs, no? Es queda, pot quedar a dinar, pot anar a prendre un gelat o anar a la platja, no? Llavors, aquests impactes que poden generar aquestes visites de forma més indirecta, que a més són en termes econòmics, no? Cap a la restauració, per exemple, però també tenen un impacte social, cultural i ambiental, no? En aquest sentit, per exemple, com deies, en els espais naturals, arran sobretot de la pandèmia, no? Van veure augmentats els seus fluxos turístics, no? I ho estem veient any rere any. La gent va descobrir o redescobrir aquests espais prop de Barcelona i la Diputació gestiona aquesta xarxa de parcs de la província i han vist la necessitat de controlar i monitoritzar aquests fluxos, les entrades, els accessos, els aparcaments, etc. No només perquè l'experiència del visitant sigui òptima, sinó també per preservar i conservar aquests espais verds, no? Que tenen molta pressió turística, concentrada a més molt en caps de setmana i festius, etc. No? Per tant, aquests exercicis ens poden ajudar doncs, a detectar punts calents de massificació, ens poden ajudar a planificar necessitats de serveis públics, com poden ser aparcaments, senyalització, serveis de neteja, etc. I també veure el que dèiem amb les tipologies de recurs, no? Veure una mica l'especialització d'un territori vinculat als seus recursos turístics, als seus visitants, no? Veiem bueno, doncs, territoris més vinculats a l'enoturisme, altres que tenen un mix més genèric, no? de tipologies de recurs, però bueno, això poden ajudar a veure la seva política turística. Per tant, eines com aquestes, no? El que vol fer la Diputació és reforçar el suport als ajuntaments en el coneixement i la planificació de les seves polítiques públiques i, bueno, i millorar pues, l'impacte del turisme en la vida local, no? I la sostenibilitat una mica també del sector, no?
1: Ja per acabar, tot just acabeu de posar al servei del territori aquest instrument estratègic, però també m'agradaria demanar-te una mirada al futur, si ja, quin seria el següent pas del labturisme? Esteu treballant ja en incorporar nous indicadors o noves funcionalitats o ja m'estic avançant molt perquè, com dèiem, tot just acabeu d'estrenar aquest visor?
0: Bueno, la idea és aquest visor anar-lo actualitzant any rere any, que això bueno, ja suposa una feina de per se, no? Perquè creiem que té un valor, no? Pel territori. Hem d'anar veient, no? Si aquesta informació la podem granularitzar més, és a dir, n'hi ha alguns recursos que recullen dades per mesos, per exemple, no? Això, aquestes dades ara són anuals, però si poguéssim baixar a nivell mensual, o sigui, la temporalitat, podríem detectar també pues, com està sent l'estacionalitat de l'activitat turística. No? Si veiem que els fluxos pues, estan més concentrats en determinades èpoques de l'any, festius, Setmana Santa, etc. No? Llavors, per una banda, això, podem anar millorant aquesta eina, anar-la actualitzant, però clar, nosaltres això és una de les eines que tenim al labturisme, no? Nosaltres a la pàgina web doncs, fem altres tipus de transferències, de publicacions en relació doncs, a l'ocupació turística, a l'impacte del turisme, etc. No? Vull dir que això avui és el tema era el dels visitants, però si ens van coneixent i visitant la nostra pàgina web, anem traient informes mensuals, com va l'activitat turística per territoris, d'on prové el turista, el perfil del turista, etc. No? Ara no em voldria estendre, però tenim, diguéssim, altres informacions en relació al turista i al seu comportament, no? Que també és important veure com es va canviant, no? El seu comportament, les tendències, no? Com reserva, com contracta, etc. Tot això ho anem fent a través d'una enquesta que fem cada any al turista en destinació i podem anar sabent totes aquestes dades. Per tant, anem intentant, no? Cobrir una mica els buits d'informació que donen els principals instituts d'estadística, etc., no? Amb turisme per anar oferint pues, a la ciutadania i als agents del sector turístic pues, coneixement en forma de dades que els puguin ajudar pues, a la gestió turística en general.
1: Perfecte, seguirem pendents, per una banda, de l'evolució d'aquest visor, aquest nou visor interactiu, i per altra, donarem un cop d'ull també a la pàgina web de LabTurisme per conèixer totes aquestes dades i altres projectes que teniu en marxa des d'aquest LabTurisme de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies, Montse Giró, cap d'aquesta entitat de la Diputació, i gràcies a això per aquesta estoneta, per compartir aquesta radiografia del turisme a la demarcació i especialment per posar la lupa amb nosaltres també a la situació de Castelldefels amb aquests dos espais dels que disposeu de dades, el Canal Olímpic i el Castell, que estem d'enhorabona amb unes bones dades que, com deien, doncs, el Canal a segona posició general de la comarca del Baix Llobregat i el Castell segona posició dins de la tipologia patrimoni arquitectònic del Baix Llobregat. Moltíssimes gràcies, Montse Giró, i molt bon dia.
2: a fons.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Amics de Ràdio Castelldefels,
1: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Has vist que fan vaga els autobusos?
2: Què dius? No ho sabia.
1: Però si tots els mitjans de comunicació fa dies que en parlen.
2: Doncs, uf, quina murga. M'hauré de buscar un altre mitjà de transport.
0: A Punt de Sal. Mitjà és allò que serveix per arribar a un fi. En canvi, quan parlem de medi, ens referim a l'entorn o a l'ambient que envolta una cosa. Per exemple, diem mitjans de transport, mitjans de comunicació, però parlem de medi ambient o medi natural. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: Des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels i per internet.
5: Producido y presentado por Diego González.
4: La historia de la música con sus estilos, compositores, grupos y artistas.

Hola, molt bona tarda, amics de Ràdio Castelldefels. I molt bona tarda, especialment, als amics de les Havaneres. Em complau dir-vos que Ràdio Castelldefels, que és la vostra emissora preferida, comença avui un nou programa. Un programa que cada setmana, amb aquesta mateixa hora, s'emetrà i que es diu Amics de les Havaneres. El meu nom és Ramon i amb aquest programa pretenc que vosaltres, abans de l'estiu, que és quan a la nostra vila es realitzen moltes cantades d'havaneres, tots vosaltres en primer lloc, sapigueu la història d'aquestes cançons. En segon lloc, vull també que conegueu totes les havaneres més populars, que a més són les que sentireu a totes les cantades que aneu. En tercer lloc, i per finalitzar, vull també que conegueu a tots els grups més populars del nostre país. Bé, com tots sabeu, l'havanera era una dansa cubana que es va implantar a Catalunya l'any 1898. La varen portar aquí els soldats i emigrants que venien a casa després de la Guerra de Cuba entre Espanya i els Estats Units, països que es disputaven la possessió de l'illa. A la Costa Brava, les havaneres es varen transformar en una mena de folklore popular que estava en mans dels pescadors. Ells les cantaven a totes les tavernes, on passaven tots els dies que feia mal temps, els dies de tramuntana, i quan no podien sortir a pescar. A poc a poc i pas a pas, tots anirem entrant en tot el referent al món de les havaneres. Després d'aquest pròleg, anem ara a escoltar ja la primera cançó, una havanera composada per el basc Sebastián Iradier, l'any 1855, a Cuba. És la havanera més antiga i que tothom coneix. Es diu La Paloma. Voldria destacar d'aquesta cançó la candidesa melòdica i la dolçor poètica de la seva lletra. Això la convertiu en l'havanera més universalment coneguda de tots els temps. Avui us proposo escoltar-la per al grup Mar i Vent. Aquest grup, Mar i Vent, té com a veus un baix, un baríton i dos tenors. La música la porten l'acordeó, típic en gairebé tots els grups d'havaneres, i una guitarra. Aquest grup es constituí l'any 1995 i han actuat arreu del món. Us deixo escoltar aquesta havanera i, si voleu, podeu també cantar-la, doncs ben segur que tots en coneixeu la lletra i la música.

Molt bé, amics. Us ha agradat? Segur que esteu afònics de cantar-la. Bueno, bueno. Molt bé. Ara farem un canvi musical ben fort. Escoltarem l'habanera que va composar el mestre Ortega Monasterio, compositor del que parlarem molts cops, doncs va ser molt important dins aquest món. I les cançons seves normalment han estat les més populars. La cançó es diu La Rosa del Port. És una cançó que Ortega Monasterio va dedicar als pescadors de la zona franca de Barcelona. Sí, sí, he dit pescadors, no m'he equivocat. Abans, la zona franca era una zona pesquera i molt important, i la pesca era l'activitat econòmica més important de tota la zona. Allí es va formar el grup de veneres Montjuïc, grup de veneres del que parlarem un altre dia. La Rosa del Port era la barca de pesca més reconeguda per tothom, i el seu capità fou molt popular entre tots els pescadors. Aquesta barca de pesca i el seu capità, que per cert estava enamorat d'una pubilla empordanesa, com escoltareu a la cançó, per tots ells, Ortega Monasterio va composar aquesta habanera tan preciosa i romàntica. Ortega Monasterio va ser un compositor d'habaneres molt prolífic i, com us he dit abans, sentirem moltes habaneres d'ell. Era coronel de l'exèrcit espanyol i músic. Tocava molt bé l'acordeó i la guitarra. Igualment, era un gran cantant. Tenia la veu de tenor. Aquest tema, avui l'escoltarem per al grup Cavall Bernat. Cavall Bernat el composen quatre components, els acompanyen l'acordeó i guitarra, i a les veus tenen dos tenors, una veu baixa, que és la del guitarrista precisament. Aquest grup el va fundar el mestre Ortega Monasterio l'any 1965, i ell hi va tocar i cantar durant molts i molts anys. Han actuat a gairebé tots els països i avui són molt presents a les cantades d'havaneres i tenen un gran reconeixement. Prepareu-vos per sentir una cançó força animada, La Rosa del Port.

Després d'escoltar aquest tema, segur que esteu tots força animats, eh que sí? Doncs bé, amics meus, atenció. Fem una parada. És una nit d'hivern, fa fred i toca escoltar una cançó molt i molt romàntica. És la clàssica balada marinera. Té un to, com us diria, marcadament nostàlgic i gairebé m'atreviria a dir que també una mica mandrós. És un tema molt clàssic a totes les cantades d'havaneres. Sempre, tots els grups l'acaben tocant. Canta sobretot el mestissatge que en aquell temps, com tots sabeu, era molt comú en els mariners que varen anar a Cuba, que s'aparellaven amb les noies cubanes. Es diu "Mi madre fue una mulata". La coneixeu? Molt bé. Aquest tema, en lloc de sentir-lo per un grup d'havaneres, m'agradaria que l'escoltéssiu per la gran cantant catalana Marina Rossell. L'acompanyen a la música i en els cors el grup Port Bo. És un tema molt popular i no té un compositor conegut. Vinga, va, vinga, tanqueu els ulls, poseu-vos al sofà i escolteu la lletra, que és preciosa, i la dolça veu de la Marina Rossell.

Molt bé, amics. Continuarem ara amb una balada típica també, que no falta a cap cantada d'havaneres. Es diu Mariner de terra endins. Aquí, els grups solen demanar la col·laboració del públic en la tornada, el que en castellà se'n diu l'estribillo. Doncs és una tornada molt i molt coneguda. Aquest tema narra la visió que té un pastor de terra endins de lo que podria ser el mar. Ell només coneix les muntanyes i sent una forta enyorança i melancolia per poder conèixer com és el mar. El mar, de qui tothom n'hi parla, i tothom n'hi parla d'una forma molt i molt encisadora. Aquest tema l'han composat Narcisa Oliver, la lletra, i el mestre Bastons, la música. La cantarà un grup que segur que coneixeu, doncs ha actuat a Castelldefels alguns cops. Es diu Peix Fregit. És curiós perquè aquest nom ve de que a Calella un plat típic en aquells temps era el peix fregit i per això s'anomenen així. Ells es varen formar a Calella de Palafrugell l'any 1973 i apunteu-vos-ho, el seu fundador fou el mateix Bastons, que va ser més de 25 anys un dels seus components a la guitarra i cantant. Són tres veus i han actuat també arreu del món. Ah, anem a veure un detall, amics meus. No us poseu tristos. Vosaltres, afortunadament, no sou com aquest pastor. Doncs aquí, a Castelldefels, tothom coneix el mar i el podem disfrutar cada dia. O sigui que venga a sentir la melancolia que envolta amb aquest pastor de terra endins.

Molt bé, amics. Què us ha semblat aquest pastor de terra endins i els seus somnis de conèixer el mar? Bueno, anem acabant aquest primer programa, però, com bé us podeu imaginar, jo no puc acabar aquest programa sense posar l'havanera més coneguda, la més popular i, amb seguretat, la més estimada per a tots els catalans. Per fi escoltareu el meu avi. Però un momentet, abans d'escoltar-la. Abans deixeu-me que us explica quatre coses d'aquesta cançó. La va composar el mestre Ortega Monasterio el 1968 i fa referència, com no, als temps de guerra entre Espanya i els Estats Units, com us he dit abans, per la possessió de l'illa de Cuba. La lletra de la cançó és molt i molt precisa. Fixeu-vos que parla del meu avi. Diu també que tots els mariners eren de Calella. I la història ens diu que és veritat. Parla també d'un barco anomenat el Català que va anar a la guerra. I aquí, amics meus, us tinc que dir que no és veritat. Aquí us han enganyat. El barco es deia Montserrat. Sí, apunteu-vos-ho, Montserrat. Ara, quan escolteu aquesta cançó, podreu presumir davant dels vostres amics d'aquesta data. Doncs això ho sap molt poca gent. El mestre Monasterio va voler anomenar en aquesta balada el barco amb el nom del Català per solidaritat amb la gent de l'Empordà. Penseu que estem parlant de l'any 1968. I aquí què passa? Que en aquella regió de l'Empordà la gent hi tenia unes fortes arrels catalanes i no estaven molt d'acord amb el règim polític imperant en aquells anys. Parla també la lletra dels valors familiars i d'identitat que configuren també el poble català. Aquest tema avui us proposo escoltar-lo com a comiat del programa per un conjunt de grups que el varen fer feia alguns anys per celebrar el 45 aniversari de la composició de la cançó. Ho varen fer en la cantada d'havaneres que es va fer popular a Calella de Palafrugell. Com escoltareu, el públic participa d'una forma molt activa. Ja veureu que està cantant tota la cançó. Els grups cantaires són Peix Fregit, Bergantí, Porbó i una novetat, la Sílvia Pérez Cruz, que s'estrenava als recitals de Calella de Palafrugell i que posteriorment va ser molt reconeguda i és molt reconeguda a tota Europa. També ha fet incursions a Sud-amèrica.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 6 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Castelldefels intensifica el pla de neteja viària amb més baldeig i nova maquinària. L'Ajuntament de Castelldefels continua reforçant les tasques de neteja intensiva als carrers del municipi amb l'ampliació de serveis de baldeig tant en horari diurn com nocturn. El consistori també preveu incorporar noves unitats per ampliar l'abast dels treballs de neteja. Activada la prealerta per risc d'inundacions davant la previsió de pluges intenses aquesta tarda. L'Ajuntament de Castelldefels ha activat el Pla de Protecció Civil en fase de prealerta per la previsió de precipitacions intenses aquest dijous a la tarda i al vespre. El consistori ha posat en marxa diverses mesures preventives, entre les quals destaca la neteja d'embornals i el control dels principals punts de drenatge de la ciutat. Les penyes de Festa Major debuten amb més d'un miler de participants a Castelldefels. La nova iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels per la Festa Major de 2026 ha superat totes les expectatives. Un total de 49 penyes i 1.009 penyistes s'han inscrit en aquesta primera edició, una xifra que confirma l'interès de la ciutadania per participar activament en la vida festiva del municipi. Comencem.

0: L'Ajuntament de Castelldefels continua desplegant el seu pla de neteja intensiva amb l'objectiu de reforçar el manteniment de l'espai públic i millorar l'estat dels carrers a tots els barris de la ciutat. Entre les actuacions que s'estan potenciant destaca el baldeig, un sistema de neteja viària que permet eliminar la brutícia acumulada a la calçada i a les voreres mitjançant l'ús d'aigua a pressió. Aquest mètode s'utilitza per retirar pols, taques, restes orgàniques, excrements d'animals i altres residus que sovint no es poden eliminar completament només amb les tasques habituals d'escombrada. Els treballs es realitzen amb vehicles especialitzats equipats amb sistema d'aigua a pressió i en alguns casos es complementen amb mànegues manuals per actuar als punts més difícils d'accedir. Segons ha explicat el consistori, els serveis s'han organitzat per adaptar-se a les característiques de cada zona de la ciutat i reduir les afectacions a la vida quotidiana dels veïns i veïnes. Així, als barris del centre, les actuacions es duen a terme principalment durant el matí, mentre que els sectors més perifèrics s'executen majoritàriament en horari nocturn. L'objectiu del govern municipal és intensificar la neteja diària i reforçar la imatge d'una ciutat més neta, ordenada i compromesa amb la sostenibilitat ambiental. Una actuació que també dona resposta a les peticions que molts veïns i veïnes han traslladat durant els darrers mesos en relació amb la neteja dels espais públics. Precisament sobre aquest reforç de les tasques de neteja i sobre la implantació del sistema de baldeig als carrers de Castelldefels, escoltem les declaracions del regidor del Servei de Neteja i Recollida de Residus, David Soler.
1: Seguim treballant amb les neteges intensives de la ciutat de Castelldefels i ara hem introduït també des de fa uns mesos el baldeig. Ho fem pels matins i a les nits. Sobretot tots els barris del centre el fem durant el matí per intentar minimitzar les molèsties dels veïns i tota la zona

0: incorporant nous equips i maquinària per augmentar la capacitat d'actuació sobre el terreny. En aquest sentit, l'Ajuntament preveu rebre durant les properes setmanes dues noves unitats de baldeig que permetran ampliar la cobertura del servei i arribar a un nombre més elevat de carrers de la ciutat. Des del consistori asseguren que aquesta renovació dels recursos que ha contribuït a millorar l'eficiència de les tasques de neteja i consolidar les actuacions intensives que s'estan desenvolupant actualment. La voluntat és mantenir una presència continuada dels equips municipals als diferents barris i actuar de manera més àgil davant de les necessitats detectades. Finalment, l'Ajuntament ha volgut recordar que el manteniment de la neteja viària és també una responsabilitat compartida. Per això ha fet una crida al civisme i a la col·laboració ciutadana per mantenir els espais públics en bones condicions i contribuir entre tots a fer de Castelldefels una ciutat cada vegada més neta i agradable per viure-hi. Castelldefels es manté pendent de l'evolució meteorològica després de que el Servei Meteorològic de Catalunya hagi elevat la possibilitat de precipitacions intenses durant la tarda i el vespre d'aquest dijous. Davant aquesta situació, l'Ajuntament ha activat el Pla de Protecció Civil en fase de prealerta i ha posat en marxa un dispositiu preventiu per reduir el risc d'incidències. Les previsions ho apunten a la possibilitat de xàfecs localment forts que podrien anar acompanyats de tempesta, ratxes intenses de vent i puntualment calamar-se. Per aquest motiu, els serveis municipals han intensificat la vigilància dels punts més sensibles de la ciutat i han preparat diversos recursos per actuar amb rapidesa si fos necessari. Entre les actuacions preventives previstes hi ha la neteja dels embornals principals i dels punts crítics de drenatge, el control de les capçaleres de conca, la revisió de sortides al mar i la comprovació del funcionament de les estacions de bombament. També s'ha previst la mobilització de personal de reforç i la possibilitat d'establir restriccions o desviaments de trànsit en el cas que la situació ho requereixi. De fet, aquestes tasques de prevenció s'han anat realitzant durant els darrers dies. Sense anar més lluny, aquesta mateixa setmana la campanya municipal Castelldefels Guapa i Neta informava dels treballs de neteja de manteniment dels embornals del municipi. Uns treballs destinats a eliminar fulla, sorra i altres residus acumulats per facilitar el correcte desguàs de l'aigua de pluja i prevenir possibles incidències de la via pública. Davant d'un episodi com el que es preveu per les properes hores, Protecció Civil recorda la importància de seguir els consells d'autoprotecció davant del risc d'inundacions. Escoltem aquest missatge difós per Emergències de la Generalitat de Catalunya.
1: En cas de pluges intenses, prepara't. Abans que arribin les pluges, revisa la teulada i manté nets els baixants i desguassos d'aigua de pluja, especialment els patis i terrats. Informa't. Observa les previsions meteorològiques i l'estat de la xarxa viària. Protegeix-te. Si entra aigua a casa, no baixis a les zones inundables, soterrani, garatge, etc. Puja als pisos superiors i queda-t'hi. Circula preferentment per les rutes principals i les autopistes, modera la velocitat i manté les distàncies de seguretat. No travessa rieres, torrents, passos soterranis ni zones que es puguin inundar, ni a peu ni en cotxe.
0: Des de les autoritats es recomana evitar aparcar vehicles en rieres o zones inundables, no travessar passos soterrats ni punts acumulats d'aigua i limitar els desplaçaments durant els moments de més intensitat de precipitació. També es demana seguir únicament la informació procedent dels canals oficials i extremar la prudència. La prealerta es mantindrà activa almenys fins a la matinada de divendres, coincidint amb la finalització de l'episodi meteorològic previst. Mentrestant, els serveis municipals i els cossos d'emergència continuaran fent seguiment de la situació per actuar amb màxima rapidesa davant de qualsevol incidència que es pugui produir. La Festa Major de Castelldefels estrenarà enguany una de les seves grans novetats, les penyes de Festa Major. La iniciativa impulsada per fomentar la participació ciutadana i reforçar el sentiment de pertinença a la ciutat

0: tingut una resposta molt per sobre de les previsions inicials. El període d'inscripcions es va tancar el passat 31 de juliol amb 49 penyes registrades i un total de 1.009 participants. Les dades han sorprès fins i tot el govern municipal, que reconeix que l'acollida ha estat molt superior a l'esperada. Un èxit que obligarà a replantejar alguns dels actes previstos inicialment per adaptar-los a un volum de participació molt elevat. Precisament la regidora de Festes, Cristina Corona, ha destacat la sorpresa i la satisfacció de l'organització davant l'allau d'inscripcions rebudes.
1: La veritat és que això ho van engegar amb molta il·lusió, però bueno, jo pensant un número bastant... No vull dir el que vaig pensar, perquè diran, vaya poca previsió. Però quan hem tancat i hem vist que hi ha 49 penyes i 1.009 penyistes, clar, ha estat com una mica, uau, per una part, que xulo, que bé, perquè era, bueno, és molt més del que mai havíem pogut pensar, però per una altra part sí que és veritat que de la previsió que teníem pels actes de penyes, pregó, que volíem, que farem un dinar i tot, és allò de dir, apreta, corre, i aviam com ho modifiquem tot. Però la veritat és que estem contentíssims, eh? És... ja et dic, molt superior a l'esperat, però molt contents perquè, a més, ja el que he anat parlant amb gent de diferents penyes i tal, al final són grups d'amics molt orgullosos de ser de Castelldefels, de tindre la seva penya, de participar a totes les activitats, de donar recolzament també a tot el que fa l'agrupació, amb la qual estem desbordats, però molt contents.
0: La creació de les penyes busca convertir els veïns i veïnes en protagonistes de la festa, una fórmula tradicional en moltes poblacions que contribueix a generar ambient festiu, dinamitzar les activitats populars i reforçar els vincles entre la ciutadania. Més enllà dels números, des de l'Ajuntament es posa en valor el component social de la iniciativa. Les penyes han nascut amb voluntat de fomentar la convivència, la cohesió i l'orgull de ciutat, afavorint que les persones de diferents barris i generacions comparteixin espais i experiències durant els dies de celebració. De fet, segons ens explica la regidora, aquest sentiment de pertinença és precisament un dels aspectes que més destaquen les persones que han decidit formar part d'una penya.
1: Al final, les penyes aquí i a tot arreu és un sentiment de pertinença, d'orgull, de participar, de donar recolzament a tot el que es fa. I sobretot això d'orgull i de pertinença és el més important. I jo amb la gent que he anat parlant, no he parlat amb tots, perquè ja et dic que hi ha 49, però amb els que he anat parlant és això el principal. I al final la gent el que tenim tots ganes és de passar-ho bé, d'estar amb els nostres amics, de que la festa sigui bueno, divertida però controlada i tothom està molt content. La idea era que el dia del pregó tinguessin un paper important després del pregó. Això no et puc dir perquè encara ho estem manegant, aviam com donem cabuda a un representant de cada penya, però sí que és veritat que tindran un paper important el dia del pregó. D'alguna manera, no em preguntis com perquè encara ho sabem, sortiran al balcó i saludaran a tots els penyistes que estaran a baix a la plaça. I després un altre dia es farà un dinar, possiblement a Arcadi Balaguer, entre l'Ajuntament i l'edifici de la República, només per penyistes. Vull dir, tot el que vagi amb la seva samarreta de la seva penya podrà accedir, el que no, no. Això són dues coses superexclusives de les penyes.
0: Les penyes tindran un paper destacat durant la Festa Major. A banda de participar en la programació general, els seus membres podran accedir a activitats exclusives que estan acabant de definir-se. Entre les propostes previstes hi ha un acte específic per als penyistes i una participació especialment durant la jornada del pregó, que marcarà l'inici oficial de les celebracions. Per facilitar-ne la identificació de cada penya, ha estat creada la seva pròpia samarreta amb un nom i un logotip. A més, els participants inscrits rebran material distintiu de la Festa Major que els permetrà fer visible la seva pertinença al grup durant els diferents actes. Sobre aquesta identificació i sobre el repartiment dels tradicionals mocadors de Festa Major, ens ho explicava novament la regidora Cristina Corona.
1: Cada penya s'ha fet una samarreta amb el seu logo i el seu nom i és molt distintiu. A més, tots els de les penyes tindran assegurat, perquè la setmana que ve fem la reunió amb un representant de Codun, del mocador i d'una altra cosita, de festa major, amb la qual tots aniran superidentificats, però bàsicament per la samarreta. Dia del pregó, tota la tarda hi haurà instal·lades una carpa o dos a la plaça de l'Església perquè tothom que vulgui el seu mocador es pugui apropar i ho pugui recollir i se'l pugui posar en el moment del pregó i, bueno, i tota la festa major. Però sí que és veritat que ells, els de les penyes, ja ho tindran reservat i ja ho tindran a casa seva.
0: El dia del pregó s'habilitaran punts de recollida a la plaça de l'Església perquè la ciutadania pugui obtenir el seu mocador. Tot i això, els membres de les penyes el tindran reservat prèviament i el podran recollir a través dels seus representants. Amb aquesta primera experiència, Castelldefels incorpora una figura molt arrelada en les festes populars arreu del país i ho fa amb unes xifres que evidencien l'interès dels veïns i les veïnes per implicar-se en la celebració. Un debut que, a falta de veure la resposta als carrers, ja es pot considerar un èxit de participació. La festa major de Castelldefels tindrà accent local. El grup Vesta actuarà com a taloner de detallets després d'haver-se imposat en la categoria de música en el concurs de Nous Talents 2026, una iniciativa municipal que dona suport als artistes emergents de la ciutat i que ofereix una plataforma per mostrar el seu talent davant del gran públic. La banda va aconseguir el primer premi en la final celebrada el passat mes de juliol, un reconeixement que, a més de valor artístic, comporta l'oportunitat de formar part de la programació de la Festa Major d'estiu. Vesta és un projecte musical nascut de la passió compartida per la música dels seus integrants. En una entrevista concedida fa uns mesos a Ràdio Castelldefels, el vocalista del grup explicava com la seva experiència musical va començar mentre que compaginava la música amb la seva carrera com a jugador professional de bàsquet.
2: Com diu l'Albert, jo fa anys que em va donar per la música. Jo he jugat professionalment al bàsquet durant molts anys, allà ens vam conèixer. Però sempre he tingut molt a prop la música per amics que s'hi dedicaven i, bueno, sempre m'havia semblat molt interessant. Havia après a tocar la guitarra de petit i em feia servir una mica com a via d'escapament quan jugava a bàsquet, no? Doncs els diumenges, els caps de setmana, em venia de gust, doncs tocava, feia cançons. I un dia doncs vaig dir, bueno, doncs per què no faig una cançó una mica en sèrio, no? Vaig enregistrar la primera, la vaig treure, en aquell moment jugava a bàsquet al Barça, per tant, doncs va agafar una mica de notorietat, perquè va ser curiós, no? Un jugador professional de bàsquet que de cop ha fet una cançó, no? I sí. No era un reggaeton, que és potser el que està més comú a prop de l'esport, no? I va ser així sorprenent. Llavors, bueno, vaig estar pel meu compte fent cançons, vaig enganxar l'Albert, que li agrada molt la música, i dic, t'agrada molt la música, toca algun instrument, no? Que a més és una persona molt creativa, i li vaig dir, ostres, jo crec que se't donarà bé, ho podràs fer. I així va començar, vam començar, com diu ell, no? Una mica de profe, dient-li quatre consells, ara toca molt millor que jo. I ara fa poc doncs, em va liar ella, dir, ara que no jugues més a bàsquet, que ho deixava, doncs anem a fer-ho en sèrio, tenim cançons xules, anem a intentar tirar-ho endavant.
0: Amb el pas del temps, aquell projecte personal va anar incorporant nous membres fins a convertir-se en una banda consolidada amb un repertori propi i una clara vocació de directe. Els seus integrants asseguren que una de les seves principals motivacions és continuar creixent damunt dels escenaris i connectar amb el públic.
3: No, el futur ja es veurà, no? I si Vesta tira cap endavant, òbviament, haurem de quedar-nos per aquí, que l'Albert és veritat que no para, buscar coses, i no pararem de fer concerts, és una cosa que ens agrada molt. Tenim un grup molt maco, com ha dit l'Albert, i la veritat que molt motivats a seguir tocant, a seguir aprenent. I és veritat que he tocat des de molt petit, des dels 4 anys vaig començar amb la música gràcies a ma mare, allà tocant el piano, aquí a la Minuet, aquí a Castelldefels, sí. Mítica escola. I mira, estic molt content d'haver tocat. Vaig tenir un grup quan era molt jove i quan, bueno, quan se'm va oferir això vaig dir, ostres, pot ser molt divertit. A l'Albert ja ens coneixem des de fa temps i vam dir, vinga, cap endavant, i aquí estem.
0: Paral·lelament, el grup continua treballant en nous projectes musicals i en la publicació de cançons pròpies, un repertori que ja ha començat a presentar en directe i que està permetent guanyar seguidors concert rere concert.
2: Avui en dia també treure discos és com estrany, no? Perquè potser els que estan més a prop de la indústria veus que tothom treu cançons, i single, i és com raro, no?, treure un disc, no? Però l'Albert ho tenia aquí, entre ceja i ceja, no?, com diuen, i va, anem a treure... És que tenim moltes cançons xules I, ostres, és una mica l'ànsia aquesta, dius, tenim tantes xules que les escoltin ja, no? Per què hem d'anar traient una, ara esperar un temps, traient una altra, no? En tenim unes quantes, doncs endavant, no? Les traiem. Llavors, una mica és amb la idea aquesta, no? Tenim un recopilatori ara de 5-6 cançons que estem mirant a veure quines, doncs, podem fer un petit EP per veure, doncs, bueno, les llancem, no? I ens presentem i endavant, no? Ja les estem tocant, no? En els concerts. La gent se les comença a prendre, la gent les comença a cantar, no? Llavors, doncs, bueno, anem a treure-les.
0: Per Vesta, els escenaris són precisament l'espai on les seves cançons prenen tot el sentit. Els músics destaquen l'emoció de tornar en directe i de veure com el públic fa les seves composicions. Ara aquesta experiència arribarà a una nova dimensió. Gràcies a la victòria del concurs de Nous Talents, el grup tindrà l'oportunitat d'actuar en un dels concerts més esperats de la Festa Major, compartint cartell amb detalls davant de milers de persones. Un premi que confirma el potencial del grup i que convertirà la Festa Major d'enguany en una cita molt especial per una banda que continua fent camí des de Castelldefels cap als escenaris cada vegada més grans.
4: Hola, som Vesta.
5: I tenim una cosa molt important que dir-vos.
6: Gràcies als Nous Talents, tenim l'oportunitat de tocar el dia 15 d'agost al Parc de la Muntanyeta a les 9, sent taloners de detalls. Us esperem. No.

0: Els usuaris del transport públic nocturn disposen des d'aquest estiu d'un servei més ampli entre Castelldefels i Barcelona. L'àrea metropolitana de Barcelona ha impulsat diverses millores a la xarxa del Nitbus amb l'objectiu de donar resposta a l'increment de la demanda i facilitar la mobilitat durant les hores nocturnes. La principal novetat afecta a la línia N14, una de les més utilitzades pels veïns i veïnes de Castelldefels. Els autobusos passen cada 15 minuts en comptes de cada dels 20 minuts habituals, una reducció del temps d'espera que busca fer més atractiu l'ús del transport públic. Ens ho explica Òscar Herrero, cap de mobilitat de l'Ajuntament de Castelldefels.
1: Doncs ara, a partir del 16 de juliol, doncs ja, això ja està actiu, tant la N14 com la N16 han incrementat la freqüència. Doncs ara els Nitbus tenim una freqüència de 20 minuts i han passat a 15. La N14 serà durant tot l'any i la N16 serà els mesos d'estiu, del maig al setembre. Vale? És aquest canvi que hi ha. I sobretot, i de la N16 també serà tot l'any els dissabtes i vigílies de festius, val? Però la resta de dies laborables no. Si ara passa un autobús cada 20 minuts, doncs ara passaran cada 15. Doncs un Nitbus cada 15 minuts és un molt bon servei, no? Tenir aquest servei.
0: Les millores també arriben a la línia N16. En aquest cas, s'ha avançat l'inici del servei per garantir una millor connexió amb els últims autobusos diurns i evitar franges sense cobertura de transport públic. Durant els mesos d'estiu, aquesta línia també incrementa la seva freqüència de pas. Pel que fa als recorreguts i a la cobertura que ofereixen aquestes línies, ens ho detalla el cap de mobilitat municipal. L'escoltem.
1: Finalitzen el mateix. Ja van tenir una millora substancial, perquè abans només teníem a Castelldefels dos Nitbus, que era aquest, el 14 i el 16, i feia molta volta, no? Perquè al final, com a la nit hi ha poques busos, doncs clar, has de cobrir i donar molta volta. I ja des de fa un temps, la N16 ja no fa aquesta volta, perquè ja no entra al Prat, no? Sinó ara tenim la N19, i aquesta N19 és la que va de Castelldefels cap a l'aeroport i al Prat. Doncs la N16 ja fa temps que és més directa, no? Barcelona-Castelldefels, venint aquí per la carretera a l'antiga C245, i no dona tanta volta i també és més àgil, perquè abans agafar un Nitbus d'aquestos pues, podies estar pràcticament 2 hores, no? De Barcelona a Castelldefels amb un autobús, que bueno, millora molt, no? Per la gent que no té alternativa, però clar, també era molt llarg el recorregut. Amb aquest canvi pues, ja vam millorar substancialment, no? La N16, que és més directa, i a més ara, amb aquest increment de freqüència, pues, bueno, milloren molt més també.
0: La xarxa de Nitbus es consolida així com una alternativa cada vegada més utilitzada pels desplaçaments nocturns entre Castelldefels i el Baix Llobregat i Barcelona, tant per motius laborals com d'oci. Un altre dels serveis que es manté és la parada de demanda, una mesura destinada a reforçar la seguretat dels trajectes nocturns. El sistema permet en determinades condicions que dones i menors puguin baixar de l'autobús en punts més propers al seu destí. Sobre aquest servei, escoltem de nou a l'Òscar Herrero.
1: Un servei que hi ha, no?, per millorar també la seguretat, sobretot pensant aquí en la diversitat de gènere, per baixada, no per pujada. Doncs les pujades sempre són a les parades, però si alguna persona vol baixar en un tram interparades, doncs pots seleccionar, dir-li al conductor que pari perquè estigui més a prop del seu destí. És un tema també de seguretat a la nit, pensant més en dones o no, persones que puguin tenir alguna dificultat, doncs això, s'apropa més el servei a la casa. L'autobús sempre ha de fer el mateix recorregut, per pujar sempre a les parades, però per baixar, no? És el que es diu una baixada de demanda, doncs una persona pot demanar baixar entre 2 parades i li queda més a prop del seu destí, per millorar la seguretat en aquest sentit.
0: I abans d'acabar, també en matèria de mobilitat, l'Ajuntament recorda que aquest cap de setmana hi haurà afectacions puntuals a la circulació amb el motiu de la representació de la llegenda del Garigot, un dels actes previst a la Festa Major. Aquests són les principals restriccions previstes.
1: Com cada any, no? Pues on es fa aquí tot l'esdeveniment del Garigot, pues lo que és la zona de la muntanyeta, el carrer Doctor Trueta, justament on amb la Rambla Josep Tarradellas, pues aquí queda tallat el trànsit i també ens afecta els autobusos. Pues els autobusos que passen per aquí, pel carrer Doctor Trueta, continuaran passant per Just Companys, però en comptes de baixar per Trueta, pues hauran de baixar per Primer de Maig, no? Passaran 2 carrers més enllà. I això afecta la parada que justament està aquí a la muntanyeta, en Tarradellas, que quedarà anul·lada perquè totes les línies passen d'aquí, i afecta també a la parada que està a Taigor Rossinyol, aquí darrere de l'església, pues les línies X95, L95 i el CF2 pues no passaran per aquí, sinó la gent que està aquí haurà d'anar a la parada que està enfront de la biblioteca. val? Perquè aquí no passaran per aquí. Passaran la resta de línies, la 96, 97, sí que passen per aquí, però la L95 i la X95 pues, es devien per primer de maig i la parada d'aquí pues, la faran a la zona de la biblioteca.
0: Des del consistori es recomana planificar els desplaçaments amb antelació i consultar la informació actualitzada sobre les afectacions de trànsit i transport públic. I pel que fa a l'agenda d'aquest dijous, la ciutat ofereix diverses propostes per gaudir de l'estiu. A les 7 de la tarda, la Biblioplatja acull una nova edició de l'Hora del Medi Ambient. En aquesta ocasió, l'activitat estarà dedicada a la vida marina i invertebrats marins, a càrrec d'Adulis. Es tracta d'una proposta oberta a tots els públics per descobrir la biodiversitat del litoral. En cas de pluja, l'activitat quedarà suspesa. A la nit, el protagonisme serà el Palm Market, que continua la seva programació d'estiu amb una nova sessió de cinema a la fresca. A partir de 9:45 del vespre es projectarà la pel·lícula Shrek, una proposta pensada per gaudir en família i a l'aire lliure. Dues activitats per complementar una tarda d'esquí a Castelldefels entre divulgació ambiental i entreteniment familiar. Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs dels principals titulars de la jornada d'avui, dijous 6 d'agost a Castelldefels. Castelldefels intensifica el pla de neteja viària amb més baldeig i nova maquinària. L'Ajuntament de Castelldefels continua reforçant les tasques de neteja intensiva als carrers del municipi amb l'ampliació dels serveis de baldeig, tant en horari diurn com nocturn. Activada la prealerta per risc d'inundacions davant la previsió de pluges intenses aquesta tarda. L'Ajuntament de Castelldefels ha activat el Pla de Protecció Civil en fase de prealerta per la previsió de precipitacions intenses aquest dijous a la tarda i al vespre. El consistori ha posat en marxa diverses mesures preventives, entre les quals destaca la neteja d'embornals i el control dels principals punts de drenatge de la ciutat. Les penyes de Festa Major debuten amb més d'un miler de participants a Castelldefels. La nova iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels per a la Festa Major de 2026 ha superat totes les expectatives. Un total de 49 penyes i 1.009 penyistes s'han inscrit en aquesta primera edició, una xifra que confirma l'interès de la ciutadania per participar activament a la vida festiva del municipi. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora. Molt bona tarda i fins demà.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 12.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia. L'Ajuntament de Castelldefels ha prorrogat la prohibició temporal de l'ús de material pirotècnic a tot el terme municipal davant la persistència de les condicions d'elevat risc d'incendi forestal. La restricció afecta tot el terme municipal, inclou tant els espais públics com els espais privats a l'aire lliure. Per tant, queda prohibit l'ús de petards, coets, bateries i qualsevol altre element pirotècnic mentre la mesura continuï vigent, en principi fins al proper 30 d'agost. La llegenda del Garigot tornarà a convertir-se en una de les protagonistes dels actes previs de la Festa Major de Castelldefels, un espectacle on el públic podrà gaudir d'una proposta que combina teatre, foc, música, tradició i cultura popular. La representació, que es durà a terme aquest dissabte 8 d'agost a les 10 de la nit a la plaça del Garigot, al Parc de la Muntanyeta, és impulsada per l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. S'ha consolidat com una de les cites més singulars del calendari festiu local. En rere any, la llegenda cobra vida gràcies a la participació de desenes de persones que donen forma a un espectacle que ret homenatge als elements més emblemàtics de l'imaginari popular de la ciutat. I del 26 de juny fins al 5 de setembre, sota la nova denominació de Palm Market, la plaça de les Palmeres es transforma en un espai a l'aire lliure dissenyat per gaudir d'una programació pensada per a públics de totes les edats. Els dijous es dedica al cinema a la fresca, els divendres a la música en viu, els dissabtes als plans familiars i els diumenges a les tardes de comèdia. Aquest divendres, música amb l'Encanto del Loco a partir de 2:15. El dissabte, Peter Pan, espectacle familiar a partir de 7:45. I el diumenge, Pal Comedy, amb l'actuació de Xavi Franquesa a partir de 7:45. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
4: Castelldefels avui.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels. Així som. Pues avui sabrem els continguts de l'Espai del Dia de Musicàlia i també pararem de que la Diputació de Barcelona gestiona més d'un centenar de places residencials d'estades temporals per ajudar a conciliar. Ho farem amb el Joan Carles Valentín, cap del Servei de Gestió Assistencial del Servei Residencial d'Estades Temporals de la Diputació. En el terreny de la mobilitat sabrem els canvis que hi ha a Castelldefels aquests dies de la mà del tècnic de mobilitat Òscar Herrero. I com sabeu, són 49 finalment les penyes que s'aplegaran a la festa major d'estiu de Castelldefels, una novetat. Aquest any ens visitarà una d'aquestes penyes per conèixer per què s'han presentat i per què han conformat aquest col·lectiu. I més coses d'aquí fins a la una del migdia. Welcome!

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: A tu no et passa que quan has d'obrir una porta no saps mai si l'has d'empènyer o estirar? Jo sempre ho faig al revés.
2: Què dius? A les botigues normalment t'ho indica. I posa, estireu o empenyeu?
1: Sí, sí, ja ho sé, però no sé què em passa que no l'encerto mai.
2: Doncs vigila que qualsevol dia te la menjaràs.
0: A Punt de Sal. En català, per expressar ordres afirmatives o donar instruccions, utilitzem l'imperatiu i no l'infinitiu. Per exemple, deixeu sortir abans d'entrar o empleneu aquest formulari. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Viajando por las ondas. El programa que te lleva de viaje a través del 98.0. Todos los miércoles a las 6 de la tarde.
4: En Radio Castelldefels.

0: La Diputació de Barcelona gestiona més d'un centenar de places residencials d'estades temporals per ajudar a conciliar els serveis residencials, estades temporals i respir, ubicats al recinte Mundet, estan dirigits a persones grans i amb discapacitat intel·lectual. I és ara l'estiu quan es registren un augment de la demanda. Parlem del tema Joan Carles Valentín, ell és cap del servei de gestió assistencial dels serveis residencials, estades temporals i respir de la Diputació de Barcelona. Molt bon dia, Joan Carles.
1: Bon dia.
0: A qui van adreçats aquests programes?
1: Aquests programes van adreçats a totes aquelles famílies cuidadores de la província de Barcelona que necessiten un parèntesi per alleujar la sobrecàrrega que els significa cuidar persones amb dependència. La Diputació de Barcelona posa a l'abast dels 311 municipis de la província aquestes estades residencials que són temporals. En el cas de persones grans, són d'un mínim de 15 dies, màxim 2 mesos, i en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, són d'un mínim de 3 dies i màxim 2 mesos a l'any.
0: Quin és el perfil de les persones usuàries d'aquest servei?
1: Les persones usuàries tenen un alt grau normalment de dependència. Són persones les quals requereixen moltes cures, cures intensives i molt freqüents. Per aquest motiu, les famílies necessiten un descans. Necessiten un descans o bé també necessiten resoldre assumptes personals. Moltes vegades nosaltres oferim estades de respir per a aquelles persones que, per exemple, han de tenir una intervenció quirúrgica i no tenen cap manera de resoldre les cures del seu familiar.
0: Quan parlem de dependència, ens referim a que poden ser usuàries persones grans del primer, segon o tercer nivell de dependència?
1: Exacte. Si nosaltres no tenim en compte el grau de dependència i tenim en compte molts altres criteris on valorem el grau de sobrecàrrega del familiar i llavors establim un barem per veure quines famílies ho necessiten més que d'altres.
0: A quantes persones van atendre l'any passat aquests serveis residencials d'estades temporals?
1: Nosaltres, en el respir, diferenciant els dos programes, el respir de persones grans i el de persones amb discapacitat intel·lectual, en el primer cas vam atendre a unes 800 persones. En el cas de persones amb discapacitat intel·lectual, com que la rotació és més elevada, per això que comentava abans, són 3 dies mínim, vam atendre a gairebé 2.000 persones.
0: Durant els mesos d'estiu, com comentava la introducció d'aquesta entrevista, Joan Carles, és quan es produeix

0: es troben al recinte Mundet.
1: Efectivament, el recinte Mundet de Barcelona. Tenim dos centres residencials. El pavelló nord és on oferim el respir per persones grans, i l'edifici Serradell és on oferim el respir per a persones amb discapacitat intel·lectual.
0: També la Diputació de Barcelona posa a disposició dels municipis de la demarcació, en aquest cas exceptuant Barcelona Ciutat, el servei d'atenció d'urgències a la vellesa. En què consisteix aquest programa?
1: Efectivament, aquest servei d'atenció d'urgències a la vellesa es posa a disposició dels municipis perquè quan es troben amb una persona gran, més gran de 60 anys, en una situació de desemparament, d'indefensió, i els municipis no poden donar una resposta ràpida per buscar el millor recurs possible, llavors recorren al nostre servei, on tenim això, 16 places, perquè durant 6 mesos els ajuntaments, els municipis, puguin trobar el recurs més adequat per una persona que viu al carrer, una persona que rep maltractaments a casa, una persona que, més gran de 60 anys, com deia abans, que se li ha cremat el seu domicili i no sap on, no té cap domicili.
0: En aquest cas són situacions, doncs, d'emergència.
1: Exactament. Exactament, on l'emergència l'Ajuntament no té una capacitat ràpida de resposta i mentre es busca la resposta pot derivar-nos a la persona perquè resideixi amb nosaltres com a màxim 6 mesos.
0: Pel que fa, Joan Carles, al servei de places residencials, estades temporals, com es tramita per part de les famílies? Les famílies que estiguin interessades, què han de fer?
1: Exacte. En el cas de les persones grans, de respir per a persones grans, les famílies han d'acudir a la treballadora social del seu municipi, en el cas de Barcelona, del seu districte, i demanar pel programa Respir. La treballadora social cursarà la sol·licitud i ens la farà arribar a nosaltres. En el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, el sistema és el mateix, però a més també poden recórrer a la treballadora social de l'entitat, del centre de treball o de l'escola d'educació especial. També poden recórrer a la treballadora social d'aquestes entitats per tramitar la sol·licitud.
0: Molt bé, doncs recordem que ja funciona aquest servei que s'incrementa, com deies, un 40% durant l'estiu, però que es pot sol·licitar durant tot l'any.
1: Exactament. Nosaltres rebem sol·licituds durant tot l'any i durant tot l'any atorguem les estades residencials. També aprofito per comentar que és el pavelló nord, que és el centre per a persones grans, està remodelant-se. I que ben aviat, segurament l'any que ve, disposarem de 140 places més.
0: Aquestes que en total serien com unes 240 places residencials per diferents programes d'estada residencials temporals, no?
1: Exacte. I tindríem, sí. Tindríem 140 places més.
0: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per informar-nos sobre aquest programa. Joan Carles Valentín, cap del Servei de Gestió Residencial dels Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir de la Diputació de Barcelona. Un programa adreçat, doncs, precisament a persones grans i amb discapacitat intel·lectual amb un determinat grau de dependència, per tal de que aquelles famílies o aquelles persones que cuiden aquestes persones tinguin també, doncs, un impàs, un parèntesi a l'atenció a les seves famílies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Igualment, molt bon dia.

el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. La Biblioplatja de Castelldefels continua aquest mes d'agost convertint-se en un espai de lectura, aprenentatge i sensibilització ambiental a peu de mar. A més del servei habitual de préstec i consulta de llibres que ofereix la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, la programació inclou diverses activitats gratuïtes per a tota la família. Entre les propostes destacades hi ha una nova edició de l'Hora del Medi Ambient, un cicle que convida a conèixer millor la biodiversitat marina i a reflexionar sobre la seva protecció. Algunes d'aquestes activitats es duen a terme gràcies a l'aportació dels establiments de temporada de la platja, que col·laboren en la promoció d'accions de sensibilització ambiental. Avui, a les 7 de la tarda, hi haurà l'activitat familiar Invertebrats Marins, conduïda per Edulis, per descobrir algunes de les espècies invertebrades que habiten el Mediterrani i el seu paper en els ecosistemes marins. L'Ajuntament de Castelldefels ha activat el seu pla de protecció civil en fase de prealerta amb motiu de l'avís de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic de Catalunya, que preveu precipitacions intenses per avui a la tarda i vespre. L'episodi es preveu per la tarda nit d'aquest dijous 6 d'agost entre les 2 de la tarda i les 2 de la matinada de divendres. I l'arròs de Castelldefels és protagonista de l'estiu al Baix Llobregat. La recepta s'incorpora a la campanya El Baix Llobregat som el teu estiu, que promou més d'un centenar d'activitats arreu de la comarca. La iniciativa convida a descobrir el territori a través de la gastronomia, la natura, la cultura i les experiències a l'aire lliure, amb Castelldefels com un dels seus principals atractius. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

Fa uns mesos van tenir l'oportunitat de parlar amb els Vesta, que va ser el grup guanyador del concurs Nous Talents d'enguany. Doncs bé, un dels premis d'aquest concurs era ser teloners a la festa major d'estiu, i això és el que faran els Vesta el proper dissabte 15 d'agost, sent els teloners dels Tallets. Vesta actuaran a les 9 de la nit i els Tallets ho faran posteriorment a les 10 al Parc de la Muntanyeta. Com dèiem, fa poc temps van tenir l'oportunitat de parlar amb gairebé tots els membres d'aquest grup de Castelldefels, que actuava també a la festa major del barri de Vista Alegre. I aquestes són els diàlegs d'aquesta entrevista que mantenien, com dèiem, amb aquest grup guanyador del concurs de Nous Talents 2026.

0: tu.
1: Fa un parell de caps de setmana que van tenir l'oportunitat de veure les festes de barri de Vistalegre, els Vesta. Ells són sis components i tres dels membres d'aquesta banda som amb nosaltres, l'Albert Jiménez, guitarrista i compositor. Què tal?
2: Bona tarda. Què tal?
1: Màxim Esteban, que canta i composa també. Què tal, Màxim?
3: Hola, bona tarda.
1: I Carlos García, que s'ocupa dels teclats. Què tal, Carlos?
4: Molt bones, com anem?
1: Bé, bueno, estàvem preguntant ara, parlant amb ells, sobre com es van conèixer i a què es barreja l'esport i es barreja la música també, perquè els precedeixen justament de dedicar-se en uns casos al bàsquet i l'altre al futbol. Explica'ns una mica com us va conèixer, Albert.
2: Bueno, doncs, bueno, jo vaig començar a jugar a futbol, no, aquí a Castelldefels, i amb 5-6 anys vaig conèixer el Carlos. Vam estar molts anys junts, bueno, els seus pares molt amics dels meus, i jo cap als 14-15 vaig canviar al bàsquet, aquí al Castelldefels també, i res, a l'any vaig marxar entrenador al Sant Feliu, que era femení Barça, on el Max bueno, era jugador ja semiprofessional al Barça, i vam coincidir allà, i és el que dèiem, no?, que des que ens vam conèixer no ens hem separat. I res, això neix de... Bueno, el Max fa música fa molts anys, i cap al 2015-16 o una cosa així em va dir: aprèn a tocar la guitarra, a veure què tal. I la veritat que ha sigut com el meu profe, no?, el meu guia. Escoltem la mateixa música, tot com molt, molt igual. I va arribar un punt aquest any que vam dir: ostres, potser és el moment de fer alguna cosa seriosa, de fer una cosa xula, perquè per fer cançons a casa, fer covers, coses així, sempre tenim temps. I vam dir: crec que és el moment, no? I justament vam dir: anem a mirar gent que es vulgui sumar al projecte, tenim cançons que presentar. I justament el Carlos, després de molts anys, es van trobar un altre cop i li va dir: Carlos, com tens per dir-me d'algú que toca el piano? Perquè el Carlos en principi marxava fora a viure. I em va dir: escolta'm, que al final no marxo, quin projecte és? Li van presentar el projecte i va dir: sumem. I una mica amb el Víctor igual. El Víctor el vaig conèixer, que és el bateria al bàsquet aquí a Castelldefels, i vaig veure una foto que fa molts anys tocava la bateria, i vaig dir: saps d'algú que toqui la bateria? Aquest és el nostre projecte. I va dir: mira, justament porto un any sense tocar, tenia un grup de metal també ell, i va dir: vull tornar a tocar la bateria. I hem fet un equip molt, molt maco, i gràcies al productor que tenim actualment hem conegut el Pau i el Lars, que són el guitarrista i el del baix, que tenen un grup de metal també, i la veritat que molt content. Ens hem juntat com persones molt maques en un projecte molt xulo, i bueno, que digui Max també, que és una mica...
3: No, com veus, l'Albert és el liante, o sigui, l'Albert és el que ens ha fet...
1: Però tu ets el cantant, eh?
3: Sí, l'Albert ens ha fet de nexe. Sí que és bé, com diu l'Albert, jo fa anys que em va donar per la música, jo he jugat professionalment al bàsquet durant molts anys, aleshores ens vam conèixer, però sempre he tingut molt a prop la música per amics que s'hi dedicaven, i bueno, sempre m'havia semblat molt interessant. Havia après a tocar la guitarra de petit i em feia servir una mica com a via d'escapament quan jugava a bàsquet, no? Doncs els diumenges, els caps de setmana, em venia de gust, doncs tocava, feia cançons, i un dia doncs vaig dir: bueno, doncs per què no faig una cançó una mica en sèrio, no? Vaig enregistrar la primera, la vaig treure, en aquell moment jugava a bàsquet al Barça, per tant doncs va agafar una mica de notorietat, perquè va ser curiós, no? Un jugador professional de bàsquet que de cop ha fet una cançó, no? I sí, no era un reggaeton, que és potser el que està més comú a prop de l'esport, no? I va ser així sorprenent. Llavors, bueno, vaig estar pel meu compte fent cançons, vaig enganxar l'Albert, que li agrada molt la música, i dic: hòstia, t'agrada molt la música, toca algun instrument, no? Que a més és una persona molt creativa, i vaig dir: ostres, jo crec que se't donarà bé, ho podràs fer. I així va començar, vam començar, com diu ell, no?, una mica de profe, dient-li quatre consells, ara toca molt millor que jo, i ara fa poc doncs em va liar ella, dir: ara que no jugues més a bàsquet, que ho deixava, doncs anem a fer-ho en sèrio, tenim cançons xules, anem a intentar tirar-ho endavant. I aquí estem, intentant-ho, de moment la gent li està agradant, anem sumant a gent molt talentosa com el Carlos, el Víctor, el Lars, el Pau, així que moltes ganes de veure fins on arribem, no?, i l'Albert, com no es cansa, si tira ahí del carro arribarem molt lluny.
1: Escolta'm, a banda dels esforços us va unir que us agradava la mateixa música, no? Potser. Quins són els vostres referents, Carles?
4: Ostres, jo crec que soc el més diferent del grup. Jo escolto una mica de tot. Em vaig criar, als meus pares els encanta la música, llavors m'he criat escoltant Hotel California o coses així, no? Sultans of Swing... però d'aquí també escolto una mica de reggaeton i escolto una mica de tot, però sí que és veritat que quan l'Albert em va escriure preguntant si coneixia algú que toqués el piano, clar, primer vaig dir, que raro que no em pregunti si vull tocar jo. I llavors vaig ser jo el que va preguntar, bueno, això exactament què és? Em va explicar una mica el projecte, em va enviar un parell de cançons i vaig dir, bueno, jo aquí vull estar, no? El futur ja es veurà, no? I si ve a tirar cap endavant, òbviament, haurem de quedar-nos per aquí, que l'Albert és veritat que no para, buscar coses, i no pararem de fer concerts, és una cosa que ens agrada molt. Tenim un grup molt maco, com ha dit l'Albert, i la veritat que molt motivats a seguir tocant, a seguir aprenent. I jo és veritat que he tocat des de molt petit, des dels 4 anys vaig començar amb la música gràcies a ma mare, allà tocant el piano, aquí a la Minuet, aquí a Castelldefels, sí. Mítica escola. I mira, estic molt content d'haver tocat. Vaig tenir un grup quan era molt jove i quan, bueno, quan se'm va oferir això vaig dir, ostres, pot ser molt divertit. A l'Albert ja ens coneixem des de fa temps i vam dir, vinga, cap endavant, i aquí estem.
1: Quines són les vostres referències, Màxim i Albert?
2: Mira, una és clara perquè és que, conjunta.
3: Sí, ja direm, o sigui... un molt clar es diu Dani Fernández, que justament ara sona molt a tot arreu. Mm. Va ser molt curiós perquè jo el vaig conèixer just quan ell començava en solitari per Amics en Comú i vaig anar al seu primer concert a Barcelona com a artista solitari. Jo no el coneixia i m'agrada molt la seva música, música espanyola, música molt pop-rock. Al principi era potser més tranquil, ara ja està més dins d'aquest pop-rock. I m'agradava molt, no? I justament jo l'anava escoltant així com més de fons, però és un artista que l'Albert se li ha posat aquí al mig. És... Bueno, sap totes les seves cançons, ha anat a 1000 concerts seus, llavors és un so que sempre ens ha agradat molt, ens ha acompanyat molt, i una mica és pel que vam començar a unir aquest camí de música. Ostres, volem fer alguna cosa junts, cap on tirem, no? Jo feia un pop així molt tranquil, molt romàntic, i l'Albert va començar a portar aquest punt així més canyero, que em va agradar molt, va començar a escriure cançons, i vaig dir, Albert, això és superxulo, jo crec que té una habilitat molt bona, que és capaç de treure referències de qualsevol tipus de música, no? I llavors l'Albert escolta una cançó que li agrada i és capaç de començar a escriure i a buscar inspiració d'aquell sentit. Llavors acabem tenint maquetes o primeres versions de cançons molt semblants a coses que ens agraden. Per tant, doncs, això ens anima a la roda, seguir endavant, no? I referència principal et diria Dani Fernández, coneixent sí. L'Albert, que anava a contestar això, no?
2: Però... Sí, bueno, ells sí que venen molt de la música, el Víctor, tots venen d'estudiar música, jo sóc l'únic que no he estudiat música, no he fet res de música, i no tinc família que toqui res, ni canti ni res. L'únic que ma germana fa molts anys va començar una pàgina web, quan es portava les pàgines web d'entrevistes, va fer entrevistes, va continuar, fins que ara, bueno, té un Instagram i té moltes entrevistes, té contactes amb molta gent que va quan treuen disc, quan venen aquí a Barcelona a fer concerts.
3: Promoció.
2: Sí, el tema de promocions. Ella està molt activa, té molts contactes i jo crec que això també gràcies a ella toco molts pals. O sigui, potser et dic que el reggaeton és el pal que menys escolto, però sí, traient això, el Dani Fernández, et puc des de grups d'Andalusia, el Duende Callejero, Salistre, una mica així més rumbeta, no? Sí. I català també, Nil Moliner també m'agrada moltíssim, que justament l'altre dia amb la meva dona vam anar a un event privat d'ell i allà vaig entendre moltes coses perquè va dir que ell fa cançons per la música en directe. Clar, jo mai havia anat al Moll de la Fusta a tocar un dia amb la guitarra amb una noia, poca cosa més. I, ostres, quan hem fet assajos i tot això i ens hem pujat a un escenari...
3: Una altra pel·li.
2: Per exemple, tenim una cançó, no, que vam fer de la seva àvia quan va morir, que entra també a aquest disc, que el primer dia que la va tocar ahir al piano, que sempre la feia amb la guitarra, amb ell, vam dir, ho tenim complit. O sigui, amb això tenim... No som persones que treballem o fem tot per omplir un Sant Jordi demà, saps? Amb el que estem fent, és que l'altre dia ho comentàvem, no?, amb la festa major, és una bogeria per nosaltres, no hem tret disc i tenim moltes persones darrere treballant que estan sumant i estan al carro 100%, i això és increïble.
1: Parlant del disc, sí que esteu a punt de treure el primer, no?, de la vostra discografia. Com és?
3: Sí. A més, tot això és perquè avui en dia també treure discos és com estrany, no? Perquè potser els que estan més a prop de la indústria veus que tothom treu cançons, i single, i single, i single, i és com raro, no?, treure un disc, no? Però l'Albert ho tenia aquí, entre ceja i ceja, no?, com diuen, i va, anem a treure... És que tenim moltes cançons xules i ostres, és una mica l'ànsia aquesta, dius, tenim tantes xules que les escoltin ja, no? Per què hem d'anar traient una, ara esperar un temps, treure una altra, no? En tenim unes quantes, doncs endavant, no?, les traiem. I llavors una mica és amb la idea aquesta, no? Tenim un recopilatori ara de 5-6 cançons que estem mirant a veure quines doncs, podem fer un petit EP per veure, doncs, bueno, les llancem, no?, i ens presentem i endavant, no?, ja les estem tocant, no?, en els concerts. La gent se les comença a prendre, la gent les comença a cantar, no?, llavors, doncs, bueno, anem a treure-les.
2: Això és una cosa com estranya, no?, que normalment treus disc i després, o treus EP o treus, i després les cantes.
1: Sí.
2: El que estem fent és una mica com estrany, no?, que estem cantant cançons que entraran a l'EP i no entraran a l'EP. Llavors, sí. Perquè sentim que les hem de cantar. O sigui, anem com guia una mica el cor, no? Mm. Que creiem que encara que aquesta cançó surti o no surti, o surti i la vegin 10 persones, estarem contents, però la necessitem cantar. L'altre dia li deia a ell, cap al Covid o així, jo mai havia escrit una cançó i vaig escriure una cançó a la meva dona, que la vaig conèixer a Madrid el 2018, i ell va dir, ostres, estic a sacar-lo. Li va donar una volta i avui 26.000 reproduccions, no sabem com, no són moltes. Òbviament no vivim d'això. Però només veure que l'han escoltat a Honduras, no? Com
3: sí,
2: era.
3: Sí.
2: És com molt estrany i dius, és que ha arribat allà. O, per exemple, a mi m'agrada molt el Carnaval de Càdiz, les Xirigotes, i, ostres, l'any passat i aquest any els que van guanyar van omplir el Teatre de Latina i van ficar la nostra cançó. És com tot molt estrany, no? Però és molt bonic i és el que et dic, no treballem per omplir res. Omplim per aquestes coses, o sigui, ho fem per aquestes coses perquè és molt bonic el que fem.
4: Això és gràcies a l'Albert. Si no t'has donat compte encara, l'Albert és el que ens dirigeix. Sí, aconsegueix tot. Tot el que es proposa ho aconsegueix. Volia fer un EP, farem un EP. Volia tocar a la plaça de l'Església, tocarem a la plaça de l'Església. I jo crec que això no pararà. Llavors, realment, crec que la resta del grup segueix molt a l'Albert perquè té molt clar el que fem, té molt clar que el que fem està bé i al final agrada. Jo, a l'últim concert que vam fer, el segon, aquí a Vista Alegre, jo veia la gent i la gent s'ho passava bé. No? Llavors, veus un grup molt, molt jove, però amb molta energia, són persones molt diferents, avui falten un parell d'integrants, però són persones molt diferents que encaixen molt bé. Llavors, quan ens veus a l'escenari, inclús estant nosaltres a l'escenari, ens ho passem molt bé i crec que aquesta energia es transmet moltíssim a la gent i quan toquem a la plaça de l'Església jo estic segura que resarem.
1: Imagino que la producció, l'enregistrament del disc doncs, també té el seu què per la part de la producció ahir, el so que voleu que surti o com voleu que soni l'EP, però jo crec que el millor de tot és la comunicació amb la gent, no? En directe.
3: Sí, sense dubte, és el més divertit. Jo que aporto bastants anys fent cançons, però sempre això, no? A casa meva, a l'estudi, enregistrant-me, anant a gravar, després posant-la a les xarxes socials i ale, escolteu-la, no? Em faltava aquesta part, no? Jo me'n recordo que ara com hem començat, havia fet bueno, alguna cosa petita en directe, així més reduïda, el casament de l'Albert o alguna cosa així més en petit comitè, però me'n recordo que l'altre dia quan vam pujar a l'escenari li vaig dir a l'Albert, o sigui, gràcies per haver-me liat a fer això, no? Perquè la sensació, com dius tu, és completament diferent, o sigui, no té res a veure el veure que algú t'està escoltant, l'està cantant per no només per tu mateix, sinó per altra gent, girar el cap i veure el teu millor amic amb la guitarra allà, que està boig, mires el Carlos allà, que amb el piano, que dius, ara em toca a mi, que ara me luzo, no? Una mica tota l'aposta la posa en l'escenari i el veure la gent, no? La gent cantar la cançó que tu has escrit, no? Que fa un minut i mig que ha començat, la primera vegada que l'escolten i veus algú que ja s'ha quedat en una part i l'està cantant, no? I, ostres, això la veritat que no té preu.
2: No. Sí. Sí, exacte. I bueno, ho dèiem, no?, que n'hi ha cançons, o el disc que parla molt, d'engloba molt com l'amor, no? D'estimar una persona...
3: Són poc originals, també t'ho dic.
2: Sí. La meva dona m'ho deia, però ¿por qué le escribes tanto a l'amor i al desamor, al perro? No, una mica, però engloba a l'estimar una persona, no? A a lluitar per una persona que estimes, a deixar-la marxar, a passar un dol i que aparegui una altra persona i que et canviï una mica els plans, no? També l'estimar una persona que marxa, que n'hi ha una cançó que és Per la via del Max.
1: Que això costa, s'ha de ser generós.
2: Això costa, és una cançó que... els tres cops que l'hem fet he acabat plorant.
3: Sí,
2: li vaig comentar el primer dia, sempre que cantis aquesta cançó no vull estar a l'escenari, i no he estat encara.
3: Sí, perquè això és el que diu, no? Sí que és veritat que tractem molt sempre de l'amor de totes les cançons, des de diferents perspectives, des de la d'algú que no hi és, des d'algú que deixes marxar, com dius tu, ser generós, deixar marxar algú que pues, l'estimes molt però no és el que no pot ser, no? O al revés, no? La il·lusió aquesta de conèixer algú amb qui t'il·lusiones. I és molt xulo. Després sempre tenim baralles internes, no? Perquè, clar, nosaltres que sabem una mica per qui van aquestes cançons, no? Pues sempre hi ha alguna persona que amb més inspiració o l'altra, no? I llavors sempre és... aquesta no m'agradava, aquesta cançó va per aquesta persona, no la fem perquè no m'agradava, o aquesta tal, no sé, una mica los trapos sucios, els cotilleus de les cançons, no? Però sí, crec que és molt xulo, trobem una manera de cantar-li, pues en aquest cas, a l'amor o altres emocions des de punts molt diferents, no? Però que alhora fan que, tot i venir d'una perspectiva molt específica, no?, de moments molt concrets nostres, veus que la gent doncs connecta, no? L'Albert també m'explicava una anècdota, ostres, li vaig passar una maqueta, una idea nova. Mm. Albert, escolta-la. L'he posat a la feina i tenia una companya que plorava.
2: Sí.
3: I dius, ostres, algú que ha sortit d'un pensament, un sentiment, unes paraules que he fet, una altra persona ha connectat com si fos la seva història, no?
1: Sí, sí.
3: Llavors això és superxulo, la veritat. I crec que és de les poques coses que només fa la música, no?
1: Teniu concerts per endavant, a banda d'aquest del proper diumenge?
2: De moment tenim això, esperant a veure si l'Ajuntament torna a fer els nous talents per presentar-nos i res. De que es pugui dir, de moment,
3: sí,
2: no?
3: Això anava a dir, no obris la boca, que hi ha un parell de coses que estan...
2: bueno, estan en l'aire.
1: Si estan en l'aire, les deixem allà.
3: No les agafis, clar.
1: Clar, millor quan estiguin ja assegurades. Moltíssimes gràcies, Carlos, Albert, Màxim, per venir. Que us vagi molt bé aquest diumenge, amb els plans futurs. Clar, i amb el llançament de l'EP, també, no, Carlos?
4: No, clar que sí. Jo estic molt segur que hem contactat amb una persona que podrà fer-ho molt bé. Que una cosa que s'ha de dir és que som molt exigents tots, és a dir, l'altre dia vam passar una maqueta pel grup de WhatsApp i tothom estava dient tot el que pensava, som molt crítics, ens agrada fer les coses bé, llavors estic segura que l'EP sonarà superbé i ens donarà molt boom i representarà el que fem darrere de la producció i de tot això, no? Llavors segur que sí, que sortirà molt bé i res, amb ganes de seguir tocant en directe.
3: Exacte.
1: Molt bé. Sí. Molts èxits, Màxim, Albert, Carlos, que us vegi molt bé aquest diumenge i la resta de la carrera, per suposat.
2: Moltíssimes gràcies per comptar amb nosaltres.
1: A vosaltres.
2: Merci.
0: No me sale olvidarte y ya no voy a mentir. Hay amores que se quedan aunque aprendamos a seguir.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Mariona, enhorabona. M'agrada molt com us ha quedat la botiga.
2: Oi que sí? És més gran que l'altra i la decoració és més actual.
1: Sí, a mi aquest estil de decoració m'encanta. Us va bé aquí?
2: Doncs sí. La veritat és que arran del canvi d'ubicació, les vendes han augmentat. Aquest carrer és més comercial i hi passa més gent.
0: A Punt de Sal. En català, l'expressió arran de vol dir com a conseqüència de. Per exemple, arran del canvi d'ubicació, les vendes han augmentat. O bé, vaig canviar de feina arran del nou horari i no arrel de. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
4: Thank you for that lovely tune, that funky music.

0: A partir del 16 de juliol, doncs ja, això ja està actiu, tant la N14 com la N16 han incrementat la freqüència. Doncs ara els Nitbus tenim una freqüència de 20 minuts i han passat a 15. La N14 serà durant tot l'any i la N16 serà els mesos d'estiu, de maig al setembre. Vale? És aquest canvi que hi ha. I sobretot, i de la N16 també serà tot l'any els dissabtes i vigílies dels festius, val? Però la resta de dies laborables no.
1: És a dir, que redueix 5 minuts, no?
0: Efectivament. La freqüència de pas. Si ara passa un autobús cada 20 minuts, doncs ara passaran cada 15. Doncs un autobús cada 15 minuts és un molt bon servei, no? Tenir aquest servei.
1: L'itinerari serà el mateix?
0: Sí, els itineraris seran el mateix. Ja van tenir una millora substancial, perquè abans només teníem a Castelldefels dos nitbus, que era aquest, el 14 i el 16, i feia molta volta, no? Perquè al final, com a la nit hi ha poques busos, doncs clar, has de cobrir i donar molta volta. I ja des de fa un temps, la N16 ja no fa aquesta volta perquè ja no entra al Prat, no? Sinó ara tenim la N19, i aquesta N19 és la que va de Castelldefels cap a l'aeroport i al Prat. Doncs la N16 ja fa temps que és més directa, no? Barcelona-Castelldefels, venint aquí per la carretera a l'antiga C245, i no dona tanta volta i també és més àgil, perquè abans agafar un bus d'aquestos pues, podies estar pràcticament 2 hores, no? De Barcelona a Castelldefels.
1: Era una ruta turística.
0: Sí, efectivament. Bé, no? Teníem un autobús que, bueno, millora molt, no? Per la gent que no té alternativa, però clar, també era molt llarg el recorregut. Amb aquest canvi pues, ja vam millorar substancialment, no? En la N16, que és més directa, i a més ara, amb aquest increment de freqüència, pues, bueno, milloren molt més també.
1: Recorda'm, no sé si estic equivocada, però també des de fa poc temps en aquest servei es pot demanar que sigui a demanda.
0: Sí, efectivament, això també és un servei que hi ha, no?, per millorar també la seguretat, sobretot pensant aquí en la diversitat de gènere, per baixada, no per pujada. Doncs les pujades sempre són a les parades, però si alguna persona vol baixar en un tram interparades, pues pots seleccionar, dir-li al conductor que pari perquè estigui més a prop del seu destí. És un tema també de seguretat a la nit, pensant més en dones o no, persones que puguin tenir alguna dificultat, pues això, s'apropa més el servei a la casa.
1: Molt bé, sense desviar-se del recorregut, sempre
0: sí,
1: parada i parada.
0: Sí, efectivament, l'autobús sempre fa el mateix recorregut, per pujar sempre és a les parades, però per baixar, no? És el que es diu una baixada de demanda, pues una persona pot demanar baixar entre 2 parades i li queda més a prop del seu destí, per millorar la seguretat en aquest sentit.
1: Molt bé, 2 més qüestions relacionades amb la mobilitat, tenint aquest cap de setmana el pròleg de la Festa Major, la representació de la llegenda del Garigot, i afecta també a la mobilitat en aquest sentit, aquesta activitat.
0: Sí, efectivament, com cada any, no? Pues on es fa aquí tot l'esdeveniment del Garigot, pues lo que és la zona de la muntanyeta, el carrer Doctor Trueta, justament on amb la Rambla Josep Tarradellas, pues aquí queda tallat el trànsit i també ens afecta els autobusos. Pues els autobusos que passen per aquí, pel carrer Doctor Trueta, continuaran passant per Lluís Companys, però en comptes de baixar per Trueta, pues hauran de baixar per Primer de Maig, no? Passaran 2 carrers més enllà. I això afecta la parada que justament està aquí a la muntanyeta, en Tarradellas, que quedarà anul·lada perquè totes les línies passen d'aquí, i afecta també a la parada que està a Taigó-Rossinyol, aquí darrere de l'església, pues les línies X95, L95 i el CF2 pues no passaran per aquí, sinó la gent que està aquí haurà d'anar a la parada que està enfront de la biblioteca. Val? Perquè aquí no passaran per aquí. Passaran la resta de línies, la 96, 97, sí que passen per aquí, però la L95 i la X95 pues, es desvien per Primer de Maig i la parada d'aquí pues, la faran a la zona de la biblioteca.
1: Doncs recordem també que hi ha obres que s'estan desenvolupant a Castelldefels. Recordem quines són les que afecten majoritàriament
0: sí.
1: A la mobilitat.
0: Tenim unes quantes obres que també hem aprofitat ara l'estiu, no? Perquè a nivell residents pues, no hi ha escola, molta gent marxa de vacances i com no estan a la zona de platja, que és on tenim més moviment, pues, bueno, aprofitem també aquests mesos per fer obres de certa significació. No? I tenim ara la Diagonal, val? És una obra que ja portem, que s'està millorant al barri d'Ontmar. Pues han començat a fer aquí el que és la fase de millorar tot el que és l'urbanització, i aquí tenim la Diagonal tallada entre el que seria l'avinguda 303 i la 319. Això està afectat, va avançant l'obra, van baixant cap al centre, bé, i ara està afectat aquest tram. També tenim la Constitució, tallat el sentit cap al centre, entre el, pràcticament seria l'avinguda de la platja i l'avinguda 305, pues aquí aquest tram està tallat per la gent que va a la platja. Per això el desviament de la gent que ve a Constitució cap al centre pues ha d'anar pel pont de l'avinguda de la platja i recuperar per Pitor. i ja sortir per l'Avinguda Ciutat de Màlaga o ja per Pineda, això ja on vulguin recuperar. És un desviament senzill que pot donar algun problema.

0: Más sobre todo los que hace semana, ¿no? En, sobre todo al migdia, que es cuando más gente entra a la playa, pues coincideix la entrada a la playa amb aquest desviament. Bueno, pero normalmente esos son momentos puntuales, cada semana la resta está funcionando força bé, aquest desviament. Y por último, las otras obras que tienen en marcha es el carrer Barcelona, que está tallat el sentit també cap al centre, doncs només està obert el sentit platja del carrer Barcelona, i això de moment es manté, també s'està fent la reurbanització de tot aquest carrer, no? Amb claveguera, amb tota l'urbanització sencera, i això encara queden mesos i continua afectada aquesta zona.
1: I la setmana que ve hi ha una actuació puntual que també afectarà la mobilitat?
0: Sí, a la setmana que ve tenim una afectació que ens afecta al transport públic, que és a la Ronda Otero Pedrallo. S'ha de reparar un tema de manteniment del pas LED que hi ha justament amb el carrer Església. S'ha de reparar i de 9 i mitja a 1 i mitja pues hi haurà un desviament que estarà tallat dels dos sentits a la Ronda Otero Pedrallo i els autobusos aniran per a Vanavieja, a Vanavieja General Palafox. Doncs les dues parades que queden a Otero Pedrallo entre General Palafox i Constitució, una de Puigcerdà i una de Baixada, quedaran anul·lades de 9 i mitja a 1 i mitja. Val? Doncs la gent haurà d'anar ja a baixar a lo que és Constitució. Val? Per agafar aquestes línies intentarem posar alguna parada provisional a Vanavieja i això és el que estem treballant ara.
1: Doncs Òscar Herrero, cap de mobilitat de l'Ajuntament de Castelldefels, moltíssimes gràcies per informar-nos de totes aquestes obres i com afecten a la mobilitat d'obres que s'estan desenvolupant ja des de fa un temps a Castelldefels i altres actuacions puntuals també. També recordem doncs, que ara els busos nocturns, en lloc de passar cada 20 minuts, passen cada 15 minuts, redueixen la seva freqüència. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies, Anna.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Castelldefels, així som.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Amb Anna López.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Castelldefels ha activat el seu pla de protecció civil en fase de prealerta amb motiu de l'avís de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic de Catalunya, que preveu precipitacions intenses per avui, 6 d'agost, a la tarda i vespre. L'episodi es preveu per la tarda i nit d'aquest dijous 6 d'agost, entre les 2 de la tarda i les 2 de la matinada de divendres. Castelldefels reforça la recollida selectiva de residus tèxtils amb 9 contenidors i un increment del 55% en els punts de recollida disponibles. La iniciativa busca facilitar la reutilització i el reciclatge de la roba i el calçat, promovent l'economia circular i reduint els residus. La renovació del servei no s'atura aquí. Durant el mes d'agost es durà a terme una segona fase que permetrà incorporar 22 noves ubicacions repartides pels diferents barris de Castelldefels. Amb aquesta ampliació, la ciutat passarà dels 45 punts de recollida